0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
2: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns esportiu.
3: Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Aquest proper diumenge es celebra una nova edició de la Plec de Brugués. Amb nosaltres Paco Ávila, tècnic de cultura, que ens explicarà de nou en què consisteix aquesta cita tradicional. Molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Doncs a la Plec de Brugués.
1: Sí, sí, com cada any coincidint a la segona Pasqua, aquest diumenge 24 de maig, diumenge 24 de maig, tot el matí i tarda farem el tradicional aplec de Brugués, que és una trobada de cultura popular entre els ajuntaments de Castelldefels i Begues. Hi ha un programa bastant farcit d'actes, comença a les 9 del matí a la missa solemne, després a les 9:45 perdó, hi haurà un concert de cant coral, de les corals de Castelldefels, en aquest cas la coral Margalló, la coral Marinada, i les diferents sessions de la coral Montau de Begues. Després, a les 11:15, més o menys 11:15, 11:15, comencen totes les actuacions de vals populars, danses, tradicionals, la colla gegantera, el ball de gitana, la colla jove, el ball de picarol, totes les activitats de cultura popular, el ball de gegants, i una petita actuació castellera entre les colles de Castellers de Castelldefels i els Castellers Encantats de Begues. Després, tot seguit, com ja veu, està molt farcit, a les 13 hores hi ha una mitja jornada de ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Coblam, i per finalitzar sempre hi ha un tradicional dinar popular de germanor entre la gent participant dels dos ajuntaments. Això està previst que comença a les 9 del matí i que acabi sobre les 4, 4 i mitja, 5 de la tarda.
0: Molt bé, com és habitual, allà es troben la ciutadania per gaudir tant de Begues com de Castelldefels a la cultura tradicional catalana.
1: I és un acte bastant divertit, que és un acte de germanor entre els dos ajuntaments, a les colles participants. Molts ja es coneixen entre ells i és una mena d'espai de retrobament entre les dues ciutats, que ja és una vella tradició, una vella festa del calendari festiu de la ciutat.
0: Molt bé, per participar no cal inscripció prèvia,
1: Enguany no tenim cap problema, tot controlat, i jo invitaria la gent que no l'ha vist mai que pugui a l'Ermita del Brugués, que és un lloc molt emblemàtic, i que gaudeixi de tota una activitat de cultura popular catalana.
0: Molt bé, doncs la Plec de Brugués puntual la seva cita aquest diumenge. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies, Anna.
0: Bon dia.

0: Aixís Som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.
0: Aixís Som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazine de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
3: I amb això acabem la classe. Dubtes? Preguntes?
4: Neus, jo no sé si ho acabo d'entendre. Tinc un dubte.
3: Digues, digues.
2: A punt de sal. En català, la paraula dubte és masculina. Per tant, direm que tenim un dubte o que la professora ha resolt el dubte. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
2: Indianapolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.
4: No et perdis el Club dels Experts. L'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Què tal? Com esteu? Ens despertem avui amb 15 graus a Castellbisbal, 13 a Horta, Sant Joan i 7 al Port de la Bonaigua. I avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero, en aquesta setmana clau perquè Catalunya, 3 anys després, torni a tenir pressupostos.
1: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost. Catalunya no pot esperar més, no pot renunciar a ni un euro, no pot perdre ni un tret més.
0: Així ho deia una de les persones que ha liderat aquestes converses i aquest acord també per pressupostos, Albert Dalmau, el conseller Albert Dalmau. I després d'aquest pacte amb Esquerra Republicana i de la reunió amb el govern espanyol per accelerar el desplegament d'aquests acords, ara el que queda és falcar el suport dels comuns. Preguntarem a la consellera com van les converses i si, com estava previst, els comptes s'aprovaran demà en una reunió extraordinària del govern. Això mentre alguna cosa sembla que es comença a moure entre el govern i els professors.
2: Tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
0: I després de 3 hores de reunió ahir a la tarda, les parts es tornaran a trobar avui un cop s'ha desbloquejat la carpeta dels sous dels docents. Les vagues, però, continuen. Avui afecten les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Amb l'economista Santiago Niño Becerra parlarem en temps d'agora també de l'informe que confirma el que us avançàvem ja fa uns dies en aquest programa. La guerra a l'Iran farà pujar fins a un 30% al preu de la fruita i la verdura.
3: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus per de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut. Un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: Això ens deia fa uns dies en aquest programa Pere Roquer, de Saja. I avui al matí de Catalunya Ràdio, a banda de fixar-nos en els preus, amb Santiago Niño Becerra, també parlarem d'un altre fenomen, d'altres persones. Són les Kellys. Les treballadores de neteja dels hotels denuncien precarietat laboral, sous baixos i molta càrrega de feina i fan una crida a les administracions a fer canvis legals i augmentar les inspeccions. Entrevistarem Vània Arana, que és fundadora d'aquesta associació. I després parlarem també de com paren atenció als joves.
4: Six, seven.
5: Un jugador de bàsquet va fer la canasta 67, llavors un animador va fer 6-7.
6: Tots fem això, de sentit, però bueno, perquè encara com 6 minuts que ho estem fent, així que...
7: No ho sé molt bé, però crec que va ser d'una cosa dels Estats Units, no?, i que s'ha fet molt famosa ara.
6: Es surt del TikTok i llavors, doncs, així no ho fa, ja està.
0: Que ara no he entès això del 6-7, però vaja, intentarem entendre-ho. En parlarem amb la professora i creadora de contingut Irene Carreras i també amb la lingüista del 3CAT, Olga Clapés. I a les 11 entrevistarem avui els germans Torres, cuiners i propietaris d'un dels 4 restaurants amb 3 estrelles Michelin que hi ha a Barcelona i que tots just acaben d'inaugurar un nou local al Mercat de Santa Caterina, la Parada Torres. A més, també han publicat el llibre Hermanos Torres en casa.
8: Ja comença a fer-se

0: dies que vindran.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Passen 5 minuts de les 6 del matí. I ara fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Amb un estudi d'Oxfam Intermón que alerta que 8 de cada 10 euros de recaptació potencial de l'impost de patrimoni no s'acaben pagant perquè les empreses s'aprofiten de zones grises en el disseny d'aquest impost. L'entitat en diu directament forats. Oxfam demana revisar-ho perquè calcula que les 200 principals fortunes d'Espanya pràcticament han triplicat la seva riquesa en 15 anys.
2: I a Brussel·les.
3: Presenta avui les previsions macroeconòmiques actualitzades, per tant, han de recollir l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i del tancament de l'estret d'Hormuz. La comissió ja va avisar que podria pujar tranquil·lament un punt la inflació.
2: I amb què se'n va dormir als Estats Units?
3: Doncs amb un nou escàndol sobre Donald Trump. El president nord-americà es va querellar fa uns 10 anys contra Hisenda per revelar dades fiscals seves a la premsa. Ara ha arribat a un acord per retirar la demanda i, a canvi, el govern dels Estats Units, el govern que ell presideix, accepta immunitat fiscal total per Donald Trump i la seva família, és a dir, no li pot reclamar ni un impost en cas que no el pagui. Recordem que diverses informacions han apuntat que Donald Trump ha arribat a guanyar fins a 1.400 milions de dòlars en negocis que s'han beneficiat directament de decisions seves com a expresident, com a president.
2: I en què dinaran avui a la Xina?
3: Amb la possibilitat d'una altra rimera, d'una altra cimera, d'una altra reunió, després de Donald Trump i de Vladimir Putin, l'agència de notícies de Corea del Sud, Yonhap, publica que Xi Jinping podria visitar Corea del Nord a les pròximes setmanes. De fet, el ministre d'Exterior xinès ja ha estat fa ben poquet.
4: Avui és dijous 21 de maig, ens hem despertat amb 7 graus a Barruera, a l'Alta Ribagorça, 14 graus a Gandesa i ja tenen 19 graus a la ciutat de Barcelona. Avui amb sol, sol a tot arreu, ara mateix que hi ha alguns nuvolets al sud de Catalunya que s'aniran desfent, a la tarda 4 nuvolades al Pirineu, sense pluja, i a la resta el temps serà molt tranquil. I amb temperatura més alta, avui ja s'arribarà per sobre els 30 graus al Pla Lleida, per sobre els 27-28 graus a la resta de comarques de l'interior i uns 25 graus a la costa, i sembla que aquest ambient càlid continuarà així durant el que resta de setmana.
2: Buguejar, sabeu el que és? Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
2: Si no, Solanes, bon dia.
6: Bon dia. Bon dia.
7: Sí. Ha fet el guió.
2: Clar.
7: Llavors...
2: És que jo ho he après avui.
5: Buguejar?
2: És una cosa que no funciona. Ara bugueja.
5: Ok, bro.
2: O sigui, una persona... Com, saps com estàs? Estic buguejant.
5: Buguejant.
2: Estic allò que ja no...
7: No funciones.
2: Funar.
5: Funar. Tampoc.
2: Acusar algú de, o assenyalar algú. Això ve de Xile, aquesta... paraula.
5: I això es diu, habitualment.
2: Para de, sí. para de funar-me.
7: O l'han funat a Twitter.
2: No és llenguatge jove, d'ara. Gimbrat.
7: Una persona que va molt al gimnàs. Mira, no és... tu, no?
5: Gimbrat?
7: Rat.
2: Gimrat.
7: Rata de gimnàs.
2: Rata de gimnàs.
5: Són les 6 i 7, eh?
2: Sí, bueno, a partir de les 10 parlarem avui de com parlen els joves. Anem a actualitzar-nos, va.
5: Vinga.
2: El govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
8: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos. La línia de tren orbital, el consorci d'inversions i el canvi de majories al consorci de la zona franca.
2: Madrid, Paula Brujats.
9: Seran 3.000 Mossos més abans del 2030 i s'arribarà als 25.000 agents. L'augment de plantilla costarà 210 milions d'euros que assumirà íntegrament l'Estat. Ampliar la plantilla era una promesa de Salvador Illa per aquesta legislatura, Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
10: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
9: El govern espanyol també s'ha fet seus els compromisos d'Illa amb Esquerra per als pressupostos. Abans de final d'any s'aprovarà l'empresa mixta d'inversions i es concretaran el calendari i el finançament per al tren orbital. També d'aquí menys de 3 mesos la Generalitat ha de tenir més competències sobre el litoral. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I després del resultat d'aquesta reunió de la Comissió Bilateral i del sí d'Oriol Junqueras dels pressupostos, al govern de Salvador Illa només li falta que els comuns confirmin que votaran els comptes de la Generalitat.
11: Els comuns que s'havien afanyat a donar el seu vistiplau als pressupostos aquests últims dies hi han posat peròs. Les parts han intensificat els contactes per actualitzar l'acord i aquestes últimes hores la formació de Jéssica Albiach ha aconseguit el compromís dels socialistes de crear una direcció general que s'ocupi dels expedients sancionadors en matèria d'habitatge.
2: A diferència del govern i Esquerra, l'oposició ha criticat el resultat de la comissió bilateral.
8: Per Junts per Catalunya es tracta d'un acte de propaganda. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de la formació.
12: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
8: El govern de Salvador Illa manté la voluntat d'entrar als comptes al Parlament demà divendres.
2: Jovent Republicà s'afegeix a la direcció d'Esquerra i també diu sí als pressupostos de Salvador Illa.
11: La branca juvenil d'Esquerra ha decidit que la seva diputada al Parlament, Mar Bessas, voti a favor dels comptes de la Generalitat per al 2026. L'organització, però, ha admès que prendre aquesta decisió ha estat complicat perquè li ha implicat assumir contradiccions importants. En aquest sentit, ha emplaçat la direcció d'Esquerra a fer conjuntament una revisió profunda dels objectius del pacte d'investidura. Els joves d'Esquerra han qualificat de preocupant l'acció del govern del PSC, a qui atribueixen polítiques orientades cap a la centredreta i l'espanyolisme.
2: I el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que ahir la trobada s'acabés sense acord.
8: Els sindicats hauran d'entregar una contraproposta per escrit que es centrarà d'entrada en els increments salarials.
2: Maria Costa.
0: Els sindicats volen que el curs que ve es paguin ja 200 euros més al mes i que de cara al 2028 i el 2029 s'acabin arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%. Iolanda Segura, portaveu de la USTEC.
6: Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava ahir el to de la reunió.
13: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir un miler d'educadors de les escoles Bressol es van manifestar a Barcelona.
11: Va ser la segona aturada d'aquest col·lectiu des que va començar el cicle de vagues educatives. Segons la CGT, els Mossos van identificar 5 manifestants. Els educadors reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic gratuït i universal per a tots els infants. Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
14: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
2: I ahir també es van manifestar els metges en l'onzena aturada que fan per reclamar millores laborals.
8: 500 professionals van protestar davant de la Generalitat en una vaga amb un seguiment baix d'un 4% segons el Departament de Salut i d'un 30% segons el Sindicat Metges de Catalunya.
2: I després del xoc inicial per la imputació de Zapatero, els socialistes es decanten per la prudència.
11: A mesura que es van sabent més detalls de la investigació, el govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura contra Pedro Sánchez, però per fer-ho necessita que els socis de l'executiu espanyol moguin fitxa.
2: Madrid, Àngels Lafuente.
15: Del xoc inicial s'ha passat a una anàlisi pausada més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
16: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
15: I Feijóo no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
17: Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer el gobierno.
15: La Moncloa reconeix que l'escrit del jutge està ben argumentat, però insisteix que a hores d'ara no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 6 i 13. Gabriel Rufián ha posat en quarantena la decisió de tornar a liderar Esquerra Republicana a les eleccions de generals del 2027.
8: En un col·loqui a Madrid, l'actual cap de files dels republicans al Congrés ha dit, sense entrar en detalls, que no es tornarà a presentar amb Esquerra si no es compleixen un seguit de condicions relacionades amb grup parlamentari, amb el grup parlamentari que ara lidera.
18: Conviene una sèrie de condicions. No hablo a nivell particular, eh? No estoy hablando a nivell personal. Un poco también, sino a nivel de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, yo no estaré.
2: I el col·loqui Rufián s'ha obert a liderar una hipotètica confluència de partits a l'esquerra del PSOE a les pròximes generals.
11: Rufián ho defensa com una de les poques solucions per aturar l'entrada de l'extrema dreta al govern espanyol. La direcció del partit, que ja ha dit per activa i per passiva que no participen en aquest projecte, ha explicat al Més Nit de 3Cat Info que no seria una bona estratègia. Sentim el portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert.
19: La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma No és una bona, no és una bona estratègia.
11: Albert afegeix que està segur que arribaran a un acord amb Rufián sobre les condicions que demana el grup parlamentari al Congrés.
2: I Junts activarà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona.
8: Serà amb tota probabilitat amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, sense descartar que més aspirants facin el pas.
2: Jordi Corbalán.
20: La renúncia de Josep Rius, l'alcaldable preferit de la direcció de Carles Puigdemont, no servirà per evitar el pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un aspirant i es fan primàries. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas. I podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va trobar ahir amb membres destacats de Junts que els darrers mesos han meditat optar a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen sobre presentar-s'hi. El nom del candidat se sabrà a tot estirar el 21 de juny. Jordi Corbalán per al matí de Catalunya Ràdio.
2: I la justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar 4 morts fa 30 anys.
11: El cas vinculat a la lluita de l'exili cubà es va produir quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort. L'actual líder cubà, Miguel Díaz-Canel, denuncia que és una maniobra política sense fonament jurídic, però el gest de la Casa Blanca s'emmarca en la pressió per fer caure el règim.
2: Washington, Oriol Serra.
21: El 1996, els tripulants dels dos avions de reconeixement de l'organització Germans al Rescat, que miraven de localitzar els anomenats balseros, dissidents cubans, van morir quan les forces aèries cubanes van abatre'ls. L'administració Trump ha decidit imputar els responsables polítics amb Raúl Castro al capdavant, aleshores ministre cubà de Defensa. El president nord-americà, Donald Trump, assegura que no hi haurà escalada bèl·lica arran de la imputació.
22: Estem alliberant Cuba. No hi haurà escalada. No crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant. És un desastre. Han perdut el control.
21: Els Estats Units confien debilitar encara més el règim castrista amb aquest últim moviment. A Cuba, l'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: L'Iran estudia l'última proposta de pau que els ha fet arribar a la Casa Blanca.
8: Ho ha confirmat el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers del país persa, que alhora ha recordat que el règim dels ayatolàs exigeix el desbloqueig dels ports iranians i dels béns iranians a l'estranger. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit ara que no té pressa per tancar l'acord de pau sempre que sigui un bon acord.
22: Estem parlant amb gent amb talent i bona capacitat intel·lectual i n'estem força impressionats. Així que esperem que aquesta gent arribi a un acord que sigui bo per a tothom. Si puc evitar una guerra esperant un parell de dies més, si puc evitar que gent mori allargant-ho un parell de dies, crec que serà una bona cosa.
8: Les perspectives d'acord i el fet que ahir tres petroliers poguessin travessar l'estret d'Hormuz han tingut un bon impacte en els mercats internacionals. El preu del petroli ha baixat gairebé un 7% i el barril de Brent se situa en els $105. A les borses, el Dow Jones va pujar un 1,3% i els principals indicadors europeus entre un 1 i un 2. Els mercats asiàtics també han obert avui a l'alça.
2: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retingut al port d'Ashdod.
11: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo que ha publicat el ministre Ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins mentre estan agenollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
23: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
11: També hi ha hagut crítiques dins el mateix govern israelià.
2: Jerusalem, Jordi Brascó.
24: Un ultradretà israelià extremista va aparèixer al port d'Ashdod per increpar els més de 400 detinguts de la flotilla. Un comportament passat de voltes que podria quedar en anècdota lamentable si no fos perquè es tracta del ministre a càrrec de la policia del país.
25: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
24: El comportament de Ben Gavir va ser tan indefensable que fins i tot Netanyahu se'n va desmarcar en un clar símptoma que al govern de coalició li queda molt poc temps. De fet, ahir ja es va aprovar en lectura provisional la llei que en breus ha de dissoldre la Knesset. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
26: Bon dia.
2: L'Organització Europea de Consumidors denuncia davant la Comissió Europea, Meta, TikTok i Google per no actuar contra la proliferació d'anuncis d'estafes financeres a les seves plataformes. Roger Santaló.
27: En els últims mesos, les plataformes de consumidors han denunciat fins a 900 anuncis sospitosos de vulnerar la Llei Europea de Serveis Digitals. Nieves Rodeiro, portaveu de la SECU, explica alguns dels casos que s'han trobat.
28: Estamos hablando de falsas inversiones, esquemas piramidales o fraudes
1: fraudes vinculados a criptoactivos que circulan en plataformas utilizadas diàriament per milions de persones consumidores.
27: Les organitzacions de consumidors critiquen que les plataformes només han retirat el 27% d'aquests anuncis denunciats i que la resta de peticions directament no les han atès. En el cas de Meta, per exemple, asseguren que no bloqueja els comptes fraudulents, que li aporten el 10% dels ingressos totals. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
2: I SpaceX, l'empresa de satèl·lits i joguets d'Elon Musk, anuncia els seus plans per sortir a la borsa.
3: Tot apunta que podria ser l'estrena als parquets més important de la història. Debutarà el 8 de maig al Nasdaq. Musk posarà a la venda menys d'un 10% de les accions, és a dir, que reserva el 90% dels títols per exercir un control absolut de l'empresa. Espera recaptar 80.000 milions de dòlars, cosa que faria que SpaceX tingués un valor en borsa d'1,75 bilions de dòlars. En el fullet de sortida de borsa, el magnat admet que, malgrat els ingressos mil milionaris, l'empresa té unes pèrdues de 4.200 milions de dòlars. Musk, que també és el màxim accionista de Tesla, es convertirà en l'únic inversor amb el control de dues de les empreses tecnològiques més grans del mercat.
2: I ara mateix l'empresa més gran, per capitalització, és el fabricant de xips i semiconductors Nvidia, que s'ha disparat els guanys un 210%.
3: Ha presentat un benefici net de més de 58.000 milions de dòlars en el primer trimestre de l'exercici fiscal. La companyia assegura que tenen una posició única en el camp de la intel·ligència artificial perquè són l'única plataforma que s'adapta a tots els models d'IA.
2: I el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant de la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat sobre ell.
0: El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines del sumari de la causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic. Fonts pròximes a la defensa asseguren que un cop estudiat tot el material demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic afirma que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets de context. També aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats va tirar endavant després de la mort d'Isaac Andic i que alguns diners de l'herència s'estan destinant a projectes filantròpics. Durant la compareixença de dimarts davant del jutge, Jonathan Andic només va respondre a les preguntes del seu advocat i va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros en només 20 minuts.
2: I unes 500 persones van participar ahir en el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres a l'Alt Empordà com a mostra de rebuig pel crim masclista de dimarts.
4: Una altra concentració i la tarda, convocada per xarxes socials, va aplegar unes 150 persones. Un home va matar la seva exparella, tenia antecedents i s'havia saltat dos cops l'ordre d'allunyament. Des del Col·legi de l'Advocacia de Girona expliquen que les ordres d'allunyament no acostumen a funcionar amb perfils de delinqüents molt violents.
5: El detingut de 48 anys li hauria clavat diverses ganivetades a plena llum del dia a la plaça Josep Tarradellas. El dia abans, el detingut havia acceptat una pena de presó de 6 mesos per maltractaments i un ordre d'allunyament d'un any i 4 mesos. Un ordre que es va saltar dos cops en només 24 hores fins que l'hauria matat. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen per a persones violentes.
7: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional per tal de reforçar la protecció de la víctima.
5: Des de Figueres, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Detingudes 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola.
3: Són monitors i educadors que formen part d'una investigació policial més gran en centres preescolars, per la qual la Fiscalia francesa ja ha apartat una vuitantena de treballadors municipals.
9: 16 monitors i educadors d'una escola d'infantil de París detinguts per violència sexual i física als menors. Molts d'ells ja no hi treballaven i formen part dels 78 que des d'inicis d'any han estat apartats de la feina per sospites sobre el seu comportament. Unes xifres intolerables, reconeixia l'alcalde de París, Emmanuel Grégoire.
10: Ces xifres
26: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
9: Això mentre la Fiscalia de París investiga denúncies per abusos sexuals en 10 guarderies, 84 centres d'infantil i una vintena d'escoles primàries de la ciutat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Què tal, bon dia? La primera...

0: Manises a Barcelona i escalfa motors pels concerts de demà i dissabte a l'Estadi Olímpic. Se l'ha vist sortint d'un hotel del Passeig de Gràcia, tot tapat i marxant amb un cotxe de vidres tintats. El vídeo s'ha fet viral i moltíssima gent també s'ha acostat a l'hotel per veure l'artista una altra vegada. Això ha obligat a col·locar també tanques de seguretat al Passeig de Gràcia.
1: La segona. I meet you in the joy you steal. Stones and sticks,
0: you're kicking the pricks, and still I'm learning how. I Aina Clotet, que rep el Premi Revelació a la millor interpretació la Setmana de la Crítica al Festival de Cannes, ho ha aconseguit amb Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, del qual també és protagonista.
1: La tercera.

0: avui comença Toca'm, el festival de piano que se celebra cada any a Tortosa. El concert inaugural és avui a 8:45 del vespre amb Àlex Alguacili i Yujiko Akagi, i el concert de Cloendal farà Manu Guix.
1: Ara són les 6:25. Robert Prat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: El que fa als esports, Cubarsí reconeix que ha tancat una bona temporada amb el Barça, tot i la Copa i la Champions, que se'ls ha escapat.
2: Són declaracions que va fer en una entrevista al Tot Costa.
3: Però al final has aconseguit dos títols, final sempre queden les espinetes de, per exemple, la Copa del Rei o la Champions, en aquest cas, aquesta temporada, però no ens fixem en això, sinó el que podem millorar.
2: Cubarsí confia a agafar el lideratge de l'equip en defensa com a repte personal.
1: I sopar de celebració de la plantilla del Barça per festejar els títols.
2: Amb un Laporta que agraeix la feina de la plantilla.
4: Us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit. Visca el Barça i visca Catalunya.
2: Avui la plantilla anirà a PortAventura. El Barça viatja avui mateix cap a Oslo per jugar a la final de la Champions femenina. Graham Hansen es va entrenar amb el grup. Sembla que estarà disponible. Irene Paredes és dubte.
1: Enrique Riquelme decidirà dissabte si es presenta com a president del Real Madrid.
2: Fins última hora esgota el termini al màxim abans de prendre una decisió. Riquelme alerta del perill de privatització del Real Madrid.
5: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
2: L'Aston Villa amb Unai Emery a la banqueta és el campió de l'Europa League, 3-0 davant el Friburg, mentre que el Joventut guanya la pista del Tenerife i es garanteix la plaça pel play-off a la Lliga de Bàsquet.
1: Avui, a partir de les 11 al matí, de Catalunya Ràdio, entrevistarem els germans Torres, cuiners i propietaris d'un dels 4 restaurants amb estrelles Michelin, i que hi ha a Barcelona, i que tot just acaben d'inaugurar també un nou local al Mercat de Santa Caterina. Es diu La Parada Torres. A més, també han publicat un llibre que es diu Hermanos Torres en Casa. A partir de les 11, Hermanos Torres al matí, de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se. Amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se el dedico als meus companys calorosos, entenent per això la gent que, com jo, patiu molt amb les altes temperatures. Aviam, amics i amigues, comença el Via Crucis. Segons diuen els meteoròlegs, en una setmana ja podríem estar superant els 30 graus i apropant-nos als 40. I encara serà maig. Així que sí, torna la suor, torna la fatiga, tornen els marejos, torna la deshidratació si ens oblidem de beure aigua constantment, i torna, com cada any, la lluita per l'aire condicionat. I arribats a aquest punt, ja sabeu qui són els nostres enemics, els fredolics. I sovint són un enemic que tenim a casa o a la feina i és possible que fins i tot ens l'estimem. Ja sabem què faran. Tossiran molt fort quan posem l'aire, ens miraran amb cara de pena i posaran en marxa totes les seves estratègies de xantatge emocional. I nosaltres què hem de fer? Mantenir-nos forts, reivindicant que tenim el mateix dret nosaltres a no passar calor que ells a no passar fred, i sempre amb l'argument irrefutable que ja sabeu. Tu pel fred et pots tapar, però jo per la calor no puc fer res.

0: I avui cançons sobre el front d'esquerres que proposa Gabriel Rufián.
1: I que continua sense tenir el suport del seu partit. Per això, temes que comencen amb un solo. Temes que comencen amb un sol instrument, com el riff de guitarra, evidentment, de l'Smoke on the Water, de Deep Purple. Per cert, el mal son dels que donen classes de guitarra perquè els alumnes volen una i altra vegada fer això.
0: Sí.

També hi ha temes que comencen amb un solo de piano, un riff de piano, com la Thousand Miles de Vanessa Carlton, que fa poquet va ser notícia perquè va sortir, feia temps que no la veiem, i va actuar al Festival de Coachella. I també hi ha cançons que comencen amb un solo de bateria, curtet però contundent, la dels Counting Crows a Accidentally in Love.

0: Ara són 6:45. I repassem aquests són els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents.
1: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos. L'objectiu ara és el sí dels comuns per poder entrar als comptes al Parlament demà mateix. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
2: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
0: En un dia clau, per tant, pels pressupostos, el govern de Salvador Illa ha tocat a 8:45. Avui entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero. Tot això mentre el Departament d'Educació i els sindicats tornaran a reunir-se avui.
3: Serà l'endemà d'una trobada que va acabar sense acord i que els sindicats plantegessin una contraproposta que planteja, entre d'altres, que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
4: Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I a Madrid, Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura contra Sánchez, però per fer-ho necessita que els socis de l'executiu espanyol moguin fitxa.
5: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
6: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
0: Y Gabriel Rufián ahí sobre si tornará a ser candidato a Esquerra Republicana en las generales.
7: Conviene una serie de condiciones. No hablo a nivel particular, ¿eh? No estoy hablando a nivel personal. Que un poco también, sino a nivel de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, yo no estaré.
3: Això sí, s'ha ofert a liderar una confluència d'esquerres que la direcció del seu partit insisteix a descartar.
0: I el Departament de Justícia dels Estats Units acusa el cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar 4 morts fa 30 anys quan era ministre de Defensa.
1: Cuba considera que els Estats Units busquen excuses per intervenir militarment a l'illa, mentre que Donald Trump considera que no caldrà.
8: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Hem perdut el control.
0: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza que han capturat.
3: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
9: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
0: I l'Organització Europea de Consumidors denuncia davant la Comissió Europea Meta, TikTok i Google.
1: Per no actuar contra la proliferació d'anuncis d'estafes financeres a les seves plataformes. Nieves Rodeiro, portaveu de la plataforma, explica alguns dels casos que s'han trobat.
10: Estamos hablando de falsas inversiones, esquemas piramidales o fraudes vinculados a criptoactivos que circulan en plataformas utilizadas diariamente por millones de personas consumidoras.
0: Jonathan Andic tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell.
3: Fonts properes a la defensa de Jonathan assegura que un cop conegui tot el material demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada.
0: I Catalunya Ràdio estrena el 29 de maig una nova temporada de Crims al podcast.
1: Constarà de 15 capítols i l'eix central serà la premeditació. Els 5 primers capítols s'estrenaran a partir de la setmana que ve i la resta a la tardor. Ahir 300 persones van poder escoltar el primer capítol en primícia.
0: I premi per l'actriu Aina Clotet a Cannes.
11: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions.
3: Ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica pel seu paper a Viva, pel·lícula amb què també debuta la direcció.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb el suport de Pedro Sánchez, a José Luis Rodríguez Zapatero, en totes les portades.
12: Exacte, l'Ara diu que Sánchez li dona suport en plena crisi, La Vanguardia que Sánchez defensa Zapatero, però evita la crítica als jutges i El País que li dona suport i descarta un avançament electoral. En canvi, El Periódico explica que Zapatero i l'empresari de la suposada trama, Julio Fernández Julito, van planejar evadir 3 milions d'euros a Hisenda, i El Mundo, que és qui més ha seguit el cas des de fa dies, és l'únic que posa una foto de Sánchez en portada, capcot, i recull unes declaracions anònimes d'un membre socialista que diu potser això ja no dona per més. Altres temes de portada, el cas Andic, El Periódico diu que Jonathan Andic, el fill, va entregar als Mossos un mòbil sense els whatsapps anteriors a la mort del seu pare, i Política, Rufián, disposat a liderar un nou front d'esquerres a les generals. I per acabar, la foto de portada de l'Ara és per Bad Bunny, saludant la multitud que es va plegar al Passeig de Gràcia de Barcelona davant l'hotel on s'allotja de cara als concerts de demà i demà passat a Catalunya.
0: Avui a la ciutat de Lleida es desperten amb 14 graus, al migdia arribaran els 33, i a Santa Coloma de Farners tenen 15 graus i una màxima prevista de 28. Serà un dia de sol i de temperatures altes a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Sí, bon dia. Re, ara tenim 4 nuvolets a les Terres de l'Ebre, a la tarda n'hi haurà alguns al Pirineu, però més enllà d'això, avui el dia serà molt estable, serà assolellat i amb una temperatura que continuarà pujant. S'arribarà entre els 30 i 34 graus al Pla a Lleida i per sobre els 27 o 28 graus a gairebé tot l'interior i en pròxims dies encara s'enfilarà una miqueta més.
0: I després de la detenció i la posterior posada en llibertat sota fiança de Jonathan Andic, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
14: Bon dia, Catalunya. A hores d'ara, la majoria de catalans tenen la certesa que Jonathan Andic va matar el seu pare. Siguem honestos, a la nostra societat mediterrània i per tant desconfiada, i més encara si hi ha molta pasta pel mig, això de la presumpció d'innocència és una mandanga. Certament, els indicis contra el fill de l'amo no són menors, i jo d'ell no dormiria gaire tranquil. Però em molesta bastant tota aquesta gent que confon una investigació seriosa amb un capítol de crims. Tampoc hi ajuda gaire la policia catalana, que va tenir Jonathan Andic com si fos el mateix Al Capone i el va fer desfilar davant dels fotògrafs perquè la turba dictés una sentència prèvia al judici. Que si el nano era un bala perduda, que si odiava el seu progenitor i bla, bla, bla. La culpabilitat és quelcom que s'ha de demostrar. I davant tanta febre de presó, recordem una cosa molt bàsica. Valen més 1.000 culpables al carrer que no un sol innocent a la garjola.

0: Què ens esperes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb la música de BTS i el seu gran èxit Dynamite. I és que tal dia com avui, un 21 de maig, però de l'any 2017, la banda va fer història en convertir-se en el primer grup de K-pop en guanyar un premi als Billboard Music Awards. Se'l van endur en la categoria de Top Social Artist. Quan van sentir el seu nom, els 7 membres es van aixecar amb somriures i moltes mirades incrèdules en baixar de l'escenari. També els 7 es van abraçar en un cercle tancat, les imatges es van viralitzar moltíssim i ràpidament, i en qüestió d'hores, mitjans de tot el món parlaven d'aquesta abraçada com a símbol de germanor.
0: I què ha passat als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Ui, doncs mira, que l'Eloi Cordomí no se n'acaba de sortir massa bé amb el tema dels animals. Si fa uns dies parlàvem del gall esverat que té el galliner, avui li ha tocat el torn al seu gat.
2: Porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt, molt.
1: Què li passa?
2: Pues no sé, que es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
3: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
2: Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
1: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
2: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
3: A la cassola.
2: Home, el gall a la cassola i les cabres, doncs no ho sé.
3: Com es diu el gat?
2: Es diu Boi. Perquè el vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
3: Ah!
0: Bueno. Bueno, i a tot això, quan són festes, on?
1: Avui festa
0: major. Ara m'ha agradat l'Eloi, veus?
1: Sí, està bé, l'Eloi.
0: Té cops amagats.
1: Sí, tant. Els anirem descobrint, aquesta temporada. Avui és festa major de Montcada i Reixac, alerta. A les 7 de la tarda, pregó amb la pegatina i del penó de la ciutat, de l'associació de Carnaval, grup en dansa.
0: La pegatina,
1: i alerta.
0: Sí.
1: Aniran acompanyats per la corporació...
0: La pegatina no. La pegatina.
1: La pegatina. La pegatina.
0: La pegatina no. La pegatina no. Es diu enganxina en català.
1: En tot cas...
0: És la pegatina.
1: És
0: un nom en castellà. La pegatina.
1: La pegatina. Alerta, perquè aniran acompanyats per la Corporació Municipal i la Cobla del Camp.
0: Sí.
1: La comitiva estarà encapçalada pel Drac Joan i els Diables de Can Sant Joan, amb el grup de percussió de la colla, els Bandarres, colla bastonera de l'Avi, els Castellers de Montcada i Reixac, els Grallers i Tabalers Bufaires, el Ball de Bastons de Montcada i Reixac, les Gitanes de Mar Rampinyo, amb la banda de música Els Músics, el Ball de Capgrossos de Montcada i Reixac,
0: sí,
1: i els Gegants de Montcada i Reixac, amb la banda de música Metralla.
0: Metralla. I a les xarxes, Marta Tiana, que s'ha fet viral?
4: Doncs l'entrevista d'Aymar Bretos al programa La Noche d'Aymar de la Sexta, el presentador Jesús Vázquez, sobre la monarquia, ha dit això.
5: Soy un republicano, siempre lo he sido. No te interesa nada la monarquía, no hay reyes en tu vida. Roberto, tu marido, que es el rey.
6: Es mi rey, mi nación, mi casa, mi hogar, y mi castillo y mi bandera. Pero no creo en la monarquía. Creo que la persona de mayor poder institucional del país la tenemos que elegir.
4: Vázquez, per cert, ha fet tota l'entrevista amb una pulsera amb la bandera d'Espanya i preguntat per això, ha explicat que ha decidit posar-se-la fa poc perquè està en contra que només alguns se la vulguin apropiar.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Xavi Prera, professor a l'Institut Andreu Alfaro de Paiporta, a l'Horta Sud del País Valencià. En el context de la vaga general indefinida que han convocat els sindicats d'educació valencians, es demana una millora en els equipaments, una demanda que pren especial rellevància a la zona afectada per la Dana fa un any i mig.
9: Molts centres estan en barracons i aquestes aules prefabricades s'han instal·lat de pressa i corrent i presenten greus mancances i deficiències, entre elles goteres, aigües fecals que no s'han pogut gestionar bé, humitats, calor extrema als mesos d'estiu i molt de fred als mesos d'hivern.
8: Els docents i les famílies reclamen a la Generalitat Valenciana un pla de xoc per millorar la situació a les escoles i instituts de l'Horta Sud per poder garantir així uns equipaments en condicions.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
12: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
14: He treballat amb en Nicolas Cage.
15: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
14: No,
16: però... D'una hòstia que li va baixar.
14: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de teva mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
13: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
18: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats que remunten davant d'un possible acord entre els Estats Units i l'Iran. Comencem repassant les borses obertes d'aquesta hora, les asiàtiques. La de Seül es dispara gairebé un 8%, el Nikkei a Tòquio creix més d'un 3%, les xineses també registren pujades, tot i que molt més moderades. A Europa i els inversors també van ser optimistes, els índexs van tancar amb crescudes entre un 1 i un 2%, la que més va pujar va ser l'espanyola, amb un 2,16%. L'IBEX 35 ha recuperat els 18.000 punts. A Wall Street també han registrat millores, el Dow Jones ha crescut un 1,30% i el Nasdaq gairebé un 2% després dels bons resultats d'Nvidia. I el preu del petroli de Brent ha baixat una mica, se situa en $105 al barril. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
19: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
20: Ara amb Lidl Plus, barra de pagès acabada de sortir del forn per 0,49. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
21: Catalunya Ràdio. 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
13: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
21: El govern espanyol i la Generalitat pacten ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
22: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos. En aquest cas seran 3.000 agents més fins al 2030. Això tindrà un

0: L'han d'assegurar d'Ustec, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
1: Tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
2: De veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores. Hi ha aquest marc de negociació que es va establir ja a partir de la reunió que vam celebrar la setmana passada i, per tant, doncs, nosaltres volem continuar avançant.
0: Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
3: I pel que fa a la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, després del xoc inicial, els socialistes es decanten per la prudència.
0: El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident espanyol i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. Des del Congrés, aquest dimecres, Pedro Sánchez el defensava, mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusava Sánchez de corrupció.
4: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
5: Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
0: Després de llegir els arguments del jutge, socis com Podem, Esquerra i Sumar qüestionen la innocència de Zapatero.
3: Mentrestant, Gabriel Rufián ha posat en quarantena la decisió de tornar a liderar Esquerra a les eleccions generals del 2027.
0: De fet, l'actual cap de files dels republicans del Congrés s'ha ofert a liderar una hipotètica confluència de partits a l'esquerra del PSOE les pròximes generals. Ho va dir ahir en un col·loqui a Madrid.
6: Si jo puc ajudar a que haya una confluència d'unió para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
0: Rufiano defensa com una de les poques solucions per aturar, diu, l'entrada de l'extrema dreta al govern espanyol. La direcció del seu partit ja ha dit que, per activa i per passiva, que no participarà en aquest projecte. Tot i això, estan convençuts que arribaran a un acord perquè Rufián pugui tornar a representar els republicans a Madrid.
3: I en clau internacional, la justícia nord-americana acusa formalment l'expresident cubà Raúl Castro.
0: Acusa de batre dues avionetes i provocar quatre morts fa 30 anys. Els fets vinculats a la lluita de l'exili cubà van passar quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar ara la pena de mort. L'actual líder cubà, Miguel Díaz-Canel, denuncia que és una maniobra política sense cap fonament jurídic. I sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, l'Iran estudia l'última proposta de pau que els ha fet arribar la Casa Blanca, Donald Trump.
7: Estem parlant amb gent amb talent i bona capacitat intel·lectual i n'estem força impressionats. Així que esperem que aquesta gent arribi a un acord que sigui bo per a tothom. Si puc evitar una guerra esperant un parell de dies més, si puc evitar que gent mori allargant-ho un parell de dies, crec que serà una bona cosa.
3: Més notícies. Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys.
0: S'eixampla així la franja d'edat, ja que fins ara només incluïa dones de 50 a 69 anys. Els nous cribatges s'implementaran de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat.
3: Cèlia Forment.
8: A Catalunya, Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos, els que calguin per reorganitzar el sistema de cribatge. Per Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, és una ampliació necessària ja.
9: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
8: La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys. Un de cada 10 càncers de mama diagnosticats són en dones de menys de 50 anys. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: La recaptació final de l'última marató de 3CAT, dedicada al càncer, és de gairebé 14 milions i mig d'euros.
0: És la segona xifra definitiva més alta de la història de la marató, només superada per l'edició del 2018, que es va dedicar també al càncer. Els diners permetran avançar en recerca, com destaca el director de la Fundació La Marató de 3CAT, Lluís Bernabé.
10: Tots aquests recursos, aquests més de 14 milions d'euros, representen una grandíssima quantitat per millorar la qualitat i l'esperança de vida de tots, absolutament tots els ciutadans. I des d'aquí, des de la Fundació, des de la Corporació, només podem agrair, què dic agrair? Honorar els més de 3 milions de persones que han participat en aquesta darrera marató.
0: Aquest any la marató es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en malalties neurodegeneratives i neuromusculars.
3: Barcelona suspèn durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores.
0: La suspensió afecta els comerços anomenats de conveniència, que poden obrir els dies festius i durant tot el dia. Això vol dir que en queden exempts tots els comerços especialitzats, com per exemple peixateries, fruiteries o forns de pa. L'Ajuntament aprofitarà aquesta moratòria per redactar una regulació específica per a aquest tipus d'establiments 24 hores. Raquel Gil, regidora de Comerç.
11: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
0: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes d'inspecció i s'han detectat més de

0: 2.000 infraccions, entre d'altres, unes 250 de salut pública i 160 de gestió de residus.
1: I les Kellys, l'associació que agrupa treballadores de neteja d'habitacions d'hotels, conegudes com a cambreres de pis, fa una crida a les administracions per augmentar els controls sobre les seves condicions laborals.
0: D'una banda, posen el focus en les conseqüències de l'externalització. Expliquen que si en comptes de contractar-les directament ho fan a través d'una empresa de serveis, la treballadora només guanya entre 860 i 980 euros al mes. En canvi, si és una treballadora del mateix hotel, la xifra pot arribar als 1.200. Tot plegat amb contractes que no són de jornada completa. A 9:45, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Vania Arana, treballadora d'hotel, fundadora i portaveu de les Kellys.
1: I atenció si sou fans de Crims, perquè el 29 de maig Catalunya Ràdio estrena nova temporada de Crims al podcast.
2: Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir del dia 29 i la resta a la tardor. Ahir, però, 300 persones van poder sentir el primer capítol en primícia.
1: Barcelona, Montse Pujol.
3: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la setena temporada de Crims. Els primers capítols es podran sentir a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
4: Hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer i s'ha muntat aquest fenomen.
3: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 2018. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I bones notícies pel cinema català, perquè Viva, la primera pel·lícula d'Aina Clotet com a directora, s'emporta un dels premis del Festival de Cinema de Canes.
2: Ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica.
1: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
5: Aina Clotet es mostrava exultant al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
6: I jo ja em sentia més que premiada i més que... I llavors, avui, haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment, perquè és molt complicat i t'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs, no?, i que arribem a molt públic, i això no m'hagués imaginat mai, vaja.
5: Per la seva part, Pedro Almodóvar ha explicat que vol fer un canvi de rumb, deixar de parlar d'ell mateix a les seves pel·lícules i fer més comèdia. Competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad i diu que no està gens preocupat pel palmarès de dissabte. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I un apunt més, perquè diversos alcaldes de França demanen al cantant i actor Patrick Bruel que canceli la seva propera gira de concerts després de les acusacions contra ell de diverses denúncies per violació i agressions sexuals.
2: Sí, són els alcaldes de París, Marsella, Brest i Nancy que reconeixen que no tenen competències legals per cancel·lar aquests concerts. La pressió, però, arriba després que ja s'hagin cancel·lat 3 concerts al Canadà per part de l'agència organitzadora. Aquesta setmana es va fer públic que una trentena de dones havien denunciat haver patit abusos o intents de violació durant concerts o rodatges, entre elles una coneguda presentadora de televisió. La fiscalia investiga ara 4 d'aquestes demandes.
1: I els esports, Robert Prat.
7: Tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions, Covarsí qualifica la temporada del Barça de molt bona en una entrevista al Tot Costa. L'equip blaugrana viatja avui a Oslo per disputar la final de la Champions femenina amb Hansen recuperada i el dubte d'Irene Paredes. L'Aston Villa, nou campió de l'Europa League, 3-0 davant el Friburg.
1: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
8: Graham Hansen vivia a 5 minuts de l'Ullevaal Stadium quan era petita. Dissabte hi jugarà la final de la Champions amb el Barça. Serà una final, per tant, molt especial per ella, per una jugadora que ha entès el Barça des del primer dia i que ara també parla de Catalunya com casa seva. La noruega, que va apostar pel Barça quan no era un gran a Europa, és una peça fonamental per explicar les 3 Champions blaugranes en aquests últims 5 anys. Arriba tocada físicament aquesta final i no sabem si podrà marcar les diferències com només ella sap fer, però del seu concurs en depèn gran part de les opcions blaugranes per aixecar el quart títol.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
2: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
1: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: Sou molt bona gent!
4: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
5: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
7: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim 14 graus a Gimenells, al Segrià, 11 graus a la Pobla de Lillet, al Berguedà, i 19 graus a Santa Susana, al Maresme. Avui amb un dia esplèndid, un dia de sol a tot arreu. Hi ha 4 nuvolets al sud de Catalunya ara mateix, alguna nuvolada que podria créixer al migdia al Pirineu, sense pluja avui, i amb temperatura més alta, que pot arribar a més de 30 graus, fins als 33 o 34 en alguns llocs del Pla Lleida, per sobre els 27-28 a bona part de l'interior i al voltant dels 25 a la costa. I en pròxims dies seguirem encara amb aquesta tendència de pujar encara més la temperatura, de temps estable, assolellat. Haurem de veure si es poden arribar a formar alguns bancs de boira o núvols baixos a la costa.
8: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
9: Quarts de nou, obrirem l'Àgora entrevistant la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, després de l'acord per als pressupostos entre el govern i Esquerra.
10: A les 9 analitzarem la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de suspendre les llicències de 9 supermercats 24 hores. En parlarem amb Alfons Barti, director de Barcelona Comerç.
9: A 11:15, obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Avui parlarem de restaurants i cafès històrics de Barcelona, de vins del Priorat i de sucre.
10: I a 11:00, els germans Torres, els cuiners i propietaris d'un dels 4 restaurants amb 3 estrelles Michelin de Barcelona, obren un nou establiment al Mercat de Santa Caterina.
9: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
11: Ahir a temes pendents ens va venir a veure el gran Justo Molinero, que ens va voler fer una demostració de com seria el Matí de Catalunya Ràdio, presentat per ell, per en Justo.
12: La primera notícia és de suceso detingut el fill Verde Mango.
13: Home, no, Justo, no. Aquesta cançó potser no. Aquesta cançó no les dones.
14: Bona idea, mai il·lustrar les notícies amb cançons.
12: Pues resulta que la policia de Cobertana, lo que ja sabíem tot, que ha sigut el nen. Molt temes, vinga.
13: Ha sigut el nen, què vol dir?
12: Anem ara a la qüestió de la vaga del professor. Que la

0: el profesor torna a fer vaga per demanar matinerito, me caliniño, de manera que morts ànims a la senyora que me tan acordant des de la cuina. A la senyora que me acordan desde la cuina en estos momentos.
1: A ver si un día te viene a la hora del recreo.
0: Y que avui tornarà a tenir los críos dando por saco en casa.
2: Fátima, a partir de quart de 12, més temes pendents.
3: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Xita Robert.
4: Avui és un bon dia per recomanar llibres. Acabo de llegir la última novel·la de l'escriptor nord-americà Ben Lerner, que va tenir molt d'èxit a Catalunya i Espanya amb la seva novel·la anterior, L'estació de Totxa. Aquesta nova novel·la sortirà en breu en català i castellà i en anglès es diu Transcription, transcripció. És molt breu i té una premissa interessant. Què passaria i com percebríem el món diferent si de cop perdéssim el telèfon mòbil? És una història sobre l'escolta, sobre pares i fills i sobre tot allò que no pot gravar-se sinó a la memòria.
3: I el segon, la Llucia Ramis.
5: Segons un estudi fet per dues universitats nord-americanes, des del 2005 cada vegada parlam menys. Hem anat perdent unes 300 paraules cada any en les converses del dia a dia. Xerrar menys implica que passem menys temps intercanviant opinions, idees i punts de vista amb altres persones, cosa que afebleix la interacció social i els vincles. El 21 de maig se celebra el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i per això avui pot ser un bon dia per parlar, per enraonar, per agarlar, ratllar, fer-la petar, conversar, parolejar, clacar... o, com cantaven els Penellet, per xerrar mallorquí.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui tindrem un dia de sol amb una temperatura encara més alta que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el temps serà molt tranquil, no només avui, sinó també els pròxims dies. Pel que fa a la temperatura, avui s'arribarà al voltant dels 30-34 graus a Ponent i segurament demà o dissabte ja podrien assolir aquí els 35. A la resta de comarques de l'interior, en pròxims dies es podria arribar a fregar els 30 graus.
0: Avui tindrem un dia de sol, com dèiem, amb temperatures encara més altes que ahir, i avui al Matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero, en aquesta setmana clau perquè Catalunya, 3 anys després, torni a tenir pressupostos.
2: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost. Catalunya no pot esperar més, no pot renunciar a ni un euro, no pot perdre ni un tret més.
0: I atenció, perquè us avança el Matí de Catalunya Ràdio, que el president Salvador Illa i Jéssica Albiach signaran avui l'acord pels pressupostos de la Generalitat. Per tant, sembla, doncs, que ja hi hauria falcat el suport dels comuns i li preguntarem aquests detalls també a la consellera de com han estat aquestes converses i quines són les condicions, diguéssim, que s'han produït perquè hi hagués aquest acord també amb els comuns. Un acord de pressupostos que es presentaria avui al voltant de 11:45 del migdia, on veurem el cap de l'executiu català que rebrà Jéssica Albiach al Palau de la Generalitat i on mantindran aquesta reunió. I això mentre alguna cosa sembla que es comença a moure entre el govern i els professors.
3: Tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
0: Després de 3 hores de reunió ahir a la tarda, les parts es tornaran a trobar avui, un cop s'ha desbloquejat la carpeta dels sous dels docents. Les vagues, però, continuen. Avui afecten les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I amb l'economista Santiago Niño Becerra parlarem en temps d'agora també de l'informe que confirma el que us avançàvem ja en aquest programa. La guerra a l'Iran farà pujar fins a un 30% el preu de la fruita i la verdura.
4: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus per de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut. Un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: Això ens deia fa uns dies en aquest programa Pere Roquer, de Saja, i avui al Matí de Catalunya Ràdio també parlarem de les Kellys. Són les treballadores de neteja dels hotels. Denuncien precarietat laboral, sous baixos i molta càrrega de feina i fan una crida a les administracions per fer canvis legals i augmentar les inspeccions. Entrevistarem Vania Arana, fundadora d'aquesta entitat. I també parlarem amb l'epidemiòleg i exmembre de l'Organització Mundial de la Salut, Amos García, sobre el nou brot d'Ebola que afecta la zona del Congo. Ja hi han mort 140 persones i hi ha 600 infectats. L'últim que n'ha dit l'OMS ha estat, atenció a això,
5: la situació és una emergència de salut pública d'abast internacional, però no és una emergència pandèmica. L'OMS avalua el risc de l'epidèmia com a alt a nivell nacional i regional i baix a nivell global.
0: I en esports, sopa de celebració aquesta nit de la plantilla, sopa de celebració aquesta nit de la plantilla del Barça, per celebrar una temporada amb 2 títols.
6: Us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu.
0: Mentre Barcelona ja escalfa motors amb un dels concerts de l'any. Bad Bunny. Ja s'ha deixat veure per la capital catalana abans d'actuar demà i dissabte a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Tot això avui que Joanetes a la Garrotxa, el sol ha sortit a les 6:24 del matí i a Vallclara, a la Conca de Barberà, es pondrà a les 9:14 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Marta Pascal, Marc Boteller, Jordi Mir i Jofre Llombart. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Continuen negociant.
9: Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda i, si cal, demà divendres per arribar a un acord que acabi amb les mobilitzacions. Les dues parts admeten que no hi ha hagut gaires avenços, però la novetat és precisament que ningú s'ha aixecat a la taula i que el to ha canviat respecte a les últimes setmanes.
10: Els sindicats volen que el curs que ve es paguin ja 200 euros més al mes i que de cara al 2028 i el 2029 s'acabin arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%. 20%. Iolanda Segura, portaveu de la USTEC.
3: Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
10: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava ahir el to de la reunió.
8: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
10: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 25.000 Mossos.
11: La Generalitat i el govern espanyol acorden el finançament per ampliar la plantilla de la policia catalana fins als 25.000 agents al 2030. És un dels pactes de la bilateral celebrada a Madrid en què es va tractar també accelerar el traspàs de competències.
12: I també posar fil a l'agulla en els pactes de pressupostos a què s'ha arribat amb Esquerra Republicana. Per exemple, la línia de tren orbital, el Consorci d'Inversions o el canvi de majories al Consorci de la Zona Franca.
0: Madrid, Pau Brujats.
10: Seran 3.000 Mossos més abans del 2030 i s'arribarà als 25.000 agents. L'augment de plantilla costarà 210 milions d'euros que assumirà íntegrament l'Estat. Ampliar la plantilla era una promesa de Salvador Illa per aquesta legislatura. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
2: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
10: El govern espanyol també s'ha fet seus els compromisos d'Illa amb Esquerra per als pressupostos. Abans de final d'any s'aprovarà l'empresa mixta d'inversions i es concretaran el calendari i el finançament per al tren orbital. També d'aquí menys de 3 mesos la Generalitat ha de tenir més competències sobre el litoral. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'últim serrell.
9: Firmat l'acord amb Esquerra, al govern més li falta acabar de revisar el pacte amb els comuns per poder portar els pressupostos al Parlament amb plenes garanties. Els de Jéssica Albiach han esgarrapat el compromís de crear una direcció general que s'ocupi dels expedients sancionadors en matèria d'habitatge.
0: Protesta interna.
11: Les joventuts d'Esquerra, Jovent Republicà, han avalat finalment que la seva diputada al Parlament, Mar Bessas, voti a favor dels pressupostos, tot i les renúncies que consideren que ha fet el partit amb els socialistes.
12: En canvi, el corrent intern col·lectiu 1er d'octubre ha denunciat a la Comissió de Garanties del partit que no s'hagi sotmès a consulta de la militància una decisió com un pacte de pressupostos.
0: Fa el pas.
9: Gabriel Rufián s'ofereix per primer cop per liderar una hipotètica plataforma unitària de l'espai d'Esquerra del PSOE a nivell estatal.
13: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
11: I posa en dubte repetir com a cap de llista d'Esquerra. Diu que només ho faria amb certes condicions que per ara no ha concretat. La direcció dels republicans manté que no vol ni sentir a parlar de presentar-se amb altres partits. Isaac Albert, al Catalunya Nit.
14: La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
0: Primàries.
12: A Junts per escollir el candidat a Barcelona a les municipals de l'any que ve. L'1 de juny es posarà en marxa el procés intern. Per ara, ja s'hi ha postulat el cap de files a la capital, Jordi Martí, però l'advocat i exdiputat al Parlament, Jaume Alonso Cuevillas, també vol fer el pas. I podria no ser l'únic. Jordi Turull es va reunir ahir amb altres possibles candidats.
0: Manté el suport.
9: El govern espanyol i el PSOE, Zapatero, tot i la seva imputació i els detalls que es van sabent de la causa plus ultra. Aquesta vegada, però, Pedro Sánchez ha evitat crítica a la justícia.
15: Del xoc inicial s'ha passat a una anàlisi pausada més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
16: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
15: I Feijóo no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
17: Los mismos socios que sacaron del gobierno al Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
15: La Moncloa reconeix que l'escrit del jutge està ben argumentat, però insisteix que a hores d'ara no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aldama.
11: L'empresari jutjat fa una setmana, juntament amb José Luis Ábalos i Coldo García, pel cas de les mascaretes, torna avui a l'Audiència Nacional. Declara com a imputat per una de les peces que investiga contractes de material sanitari durant la pandèmia.
0: Més detalls.
12: La Sagrada Família explica aquest matí més detalls de la visita del Papa, Lleó XIV, i en concret com serà l'acte de benedicció i inauguració de la Torre de Jesús de la Basílica. L'acte serà d'aquí 20 dies, el 10 de juny.
0: No serveixen.
9: L'assassinat masclista d'aquesta setmana a Figueres ha tornat a qüestionar si les ordres d'allunyament serveixen o si en alguns casos és millor optar per una pulsera telemàtica.
0: Anem cap a Figueres, Núria Pereira.
10: El detingut de 48 anys li hauria clavat diverses ganivetades a plena llum del dia a la plaça Josep Tarradellas. El dia abans, el detingut havia acceptat una pena de presó de 6 mesos per maltractaments i un ordre d'allunyament d'un any i 4 mesos. Un ordre que es va saltar dos cops en només 24 hores fins que l'hauria matat. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen per a persones violentes.
18: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional, per tal de reforçar la protecció de la víctima.
10: Des de Figueres, Núria Pereira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Haurien de compensar.
11: Una sentència de l'Audiència Nacional dictamina que si un festiu cau en dissabte, el treballador té dret a recuperar-lo. La resolució pot ser recorreguda pel Tribunal Suprem.
0: 2, 3, 4, 5... Suspèn.
12: Barcelona, durant un any, les llicències per poder obrir nous supermercats d'aquests cobren 24 hores al dia. L'Ajuntament redactarà una regulació específica per a aquest tipus d'establiments. Raquel Gil és regidora de Comerç.
19: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
12: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio en parlarem a partir de les 9 amb l'Alfons Bertí, que és director de Barcelona Comerç.
0: Tornarà a declarar.
9: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines del sumari per intentar desmuntar el mòbil econòmic. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, un cop ha estudiat tot el material, demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada.
11: Avui la Vanguardia explica que els primers que van trobar Jonathan després de la mort del seu pare van ser dos escaladors que eren a Montserrat. El van veure desorientat fins al punt que un d'ells va acabar parlant amb el 112 per ajudar amb la localització.
12: Acusat. La justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar 4 morts fa 30 anys. L'actual govern cubà denuncia que és una maniobra política que no té fonament jurídic i que s'emmarca en la pressió de la Casa Blanca per fer caure el règim.
0: Washington, Oriol Serra.
20: El 1996, els tripulants dels dos avions de reconeixement de l'organització Germans al Rescat, que miraven de localitzar els anomenats balseros, dissidents cubans, van morir quan les forces aèries cubanes van abatre'ls. L'administració Trump ha decidit imputar els responsables polítics amb Raúl Castro al capdavant, aleshores ministre cubà de Defensa. El president nord-americà, Donald Trump, assegura que no hi haurà escalada bèl·lica arran de la imputació.
21: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Hem perdut el control.
20: Els Estats Units confien debilitar encara més el règim castrista amb aquest últim moviment. A Cuba, l'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Condemna internacional.
9: Pel tractat degradant d'Israel, els 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts al port d'Ashdod.
11: En un vídeo publicat, el ministre ultra Ben Gavir, on ell mateix apareix, es fa evident el tracte vexatori amb cops i crits dels activistes que apareixen en més d'una ocasió genollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
22: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
11: També hi ha hagut crítiques dins del mateix govern israelià.
0: Que es canceli.
12: És el que demanen diversos alcaldes de França que volen que el cantant i actor Patrick Bruel canceli la seva propera gira de concerts al país després de les acusacions contra ell per diverses denúncies per violació i agressions sexuals. Hi ha una trentena de denúncies i, de moment, la Fiscalia investiga 4 d'aquestes demandes.
0: Venut.
9: El famós quadre de Banksy de la nena amb globus s'ha venut per 17,9 milions de dòlars a Nova York. La subhasta s'ha fet després que el mes de març passat l'agència Reuters identifiqués l'autor, fins llavors sempre anònim, com Robin Cunningham, cosa que ell no ha confirmat ni desmentit mai.
0: Premiada.
11: L'actriu Aina Clotet-Acá Canes ha guanyat el Premi Revelació, la millor interpretació de la Setmana de la Crítica, pel seu paper a Viva, pel·lícula amb què també debuta la direcció. N'ha parlat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
23: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions. És molt fort ja haver arribat a Cannes i em semblava un somni. I jo ja em sentia més que premiada. I llavors, avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment. T'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs.
0: 29 de maig.
12: És quan s'estrena la nova temporada de Crims. Crims, el podcast de Catalunya Ràdio, tindrà com a eix central la premeditació. Hi haurà 15 capítols. 5 s'estrenaran ara, el mes de maig, i la resta a la tardor. Ahir, però, 300 persones en poder sentir el primer capítol en primícia.
0: Barcelona, Montse Pujol.
1: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la setena temporada de Crims. Els primers capítols es podran sentir a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna a l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
4: Hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després es torna a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer i s'ha muntat aquest fenomen.
1: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 2018. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bona nota.
5: Covarsí reconeix en una entrevista al Tot Costa que el Barça ha fet una bona temporada, tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions.
6: Al final has aconseguit dos títols, final sempre queden les espinetes de, per exemple, la Copa del Rei o la Champions, en aquest cas, aquesta temporada, però no ens fixem en això, sinó que podem millorar.
5: Enrique Riquelme decidirà dissabte si es presenta a les eleccions al Madrid i l'Aston Villa guanya l'Europa League 3-0 davant el Friburg.
0: Tot això avui, que és dijous, 21 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Antonio amb 3 quilos 525 grams i l'Abril amb 3 quilos 90 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de vuit, us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Tona, 14 a Abrera i 18 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
10: Doncs aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, tret del trànsit dens als punts habituals, a les carreteres de l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada cap a la capital.
11: Dijous 21 de maig, falten exactament 2 setmanes per dijous de Corpus, per dijous de Patum. Una Patum, la d'aquest 2026, que batrà rècords d'ingressos. Berga, Nàtia Dell.
24: La inversió de la Generalitat passa dels 125.000 euros als 200.000, per primera vegada. També hi ha un increment important de la partida que la Diputació de Barcelona destina a aquestes festes, de 15.000 a 65.000 euros. El regidor de Patum i alcalde és l'Ivan Sánchez.
25: L'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
24: Com a novetat, per primera vegada s'habilita un espai vigilat on deixar objectes, una demanda de fa temps per poder entrar a plaça sense motxilles, per un tema de seguretat. Des de Berga, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Més notícies. A Barcelona, la subhasta de les dues fàbriques que l'empresa Serra Soldadura té a la Zona Franca queda deserta i deixa l'aire al futur de les 180 persones que hi treballen.
26: Els sindicats asseguren que, malgrat això, hi ha una desena d'empreses interessades en les plantes.
27: I demanen que s'intenti tancar un acord amb alguna abans que acabin les negociacions de l'ERO el dia 29.
11: Al Vallès, la Garriga ja ha instal·lat els nous contenidors tancats.
26: Un sistema que estarà de prova durant les pròximes 4 setmanes, segons llegim el 9-9, un pas més del canvi de model de recollida selectiva impulsat per l'Ajuntament.
11: I parlant de reciclatge, Osona, Centelles modifica la taxa de residus pels comerços del poble.
27: Amb el nou model, la quota s'adequarà tant a la tipologia com a la quantitat de residus que genera cada activitat econòmica.
11: El Bages Monistrol de Montserrat ultima tràmits per la cessió de la finca on ha d'anar el nou cap.
26: La ubicació és al Parc de l'Albèrnia, a tocar de la carretera C55, on hi ha actualment el casal d'avis que s'ha d'enderrocar, ho explica el Regió 7.
11: I al Baix Llobregat, un detingut, concretament a Martorell, amb més d'1 quilo de xix.
27: 85 grams de...

0: catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
1: I ara el més destacat a la televisió, Maria Alcubells, avui sobre les diferències d'enfocament a l'hora de parlar de la imputació de Zapatero en diversos canals.
2: Mateix tema, mateix dia, mateixa hora, la imputació de Zapatero. Horizonte en 4, a Miquel Jiménez, el objetivo a la Sexta, Mana Pastor. Rigorosíssim programa, sense aldarull, Santino, mesurat, Horizonte, en la seva línia esvarada i demagògica, amb una sola intenció, que és carregar contra el govern de Pedro Sánchez. Horizonte va fer rècord d'audiència a la seva franja, amb un 9-7, i l'objectiu va tindre un 4-7. Molt trist i molt preocupant.
1: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial de la Diversitat Cultural, la Cristina Bordes ens recomana Rabalejar.
3: Un thriller coproduït per 3CAT amb una gran realització molt cinematogràfica gràcies als cineastes Pol Rodríguez i Isaac Ilacuesta. Basada en una història familiar real, ens endinsa en una lluita veïnal al cor del barri del Raval de Barcelona contra el desnonament d'un restaurant històric que cau en mans d'un fons d'inversió. Conflictes molt actuals amb un repartiment de luxe amb noms com Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto o Sergi López i també veïns reals del barri per donar més autenticitat a la trama. Rabalejar, la primera sèrie en català seleccionada per la Berlinale, arriba demà a HBO Max i d'aquí uns mesos a 3CAT.
4: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
5: 20 anys construint junts. Obramat.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Catalunya Ràdio.
1: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
8: Bon dia, el sopar del Barça.
9: M'estic posant com un bacodú.
8: Els jugadors del primer equip del Barça amb les seves parelles, els entrenadors, staff tècnic i directius, entre ells el president, van sopar ahir al vespre per celebrar el títol de Lliga.
1: Un sopar que va tenir una arenga per part del president, sí. Laporta, que va felicitar els jugadors en la seva feina i per l'esperit de grup que demostren, eh?
10: Sí, vam anar a dormir bastant tard.
1: Sí, Pau Coversí, bon dia, com estàs?
10: Gràcies, bon dia, Xiripipi!
8: Com va anar el sopar? Va?
10: Bé, perquè vam quedar tots els companys i vam poder demanar el que vam voler.
8: Ah, sí? Tu què vas voler per sopar?
10: Macarrons i carn arrebossada i Fanta de taronja.
8: Molt bé, clar, molt bé.
1: I postres?
10: Un calipo.
8: Molt bé, de maduixa, suposo, no, Pau?
10: Sí.
1: Ahir vam sentir-te, Pau, també, una entrevista al Tot Costa. Bueno, l'app de Catalunya Ràdio diu que és a la tarda, però va ser el Tot Costa.
10: Vaig anar al Tot Costa perquè és un programa que fan preguntes normals, no com el programa de tele que va anar l'Araujo abans d'ahir.
8: Ah, va anar a la Revuelta amb el Broncano.
10: Sí, allà el presentador no l'entenc com parla i a més fa preguntes que no m'agradaria contestar.
8: Ah, ja m'imagino què et refereixes.
10: Pregunta quants cèntims tens.
8: Clar,
10: i
8: ningú n'ha de fer res d'això.
10: Fas coses amb la teva nòvia o fins i tot quantes vegades et fas coses tu sol. Sí. I a mi no m'agrada parlar d'això perquè els meus pares ho sentirien i els avis també.
8: Clar.
10: I no vull que sàpiguen que de vegades, pues, mira...
8: Ningú n'ha de fer res d'això, Pau.
10: I visc amb la meva germana i després no em miraria igual.
8: Ja. Tens tota la raó, Pau.
10: Clar.
1: Et van preguntar al Tot Costa què havies de millorar i vas dir que has de ser més líder, eh? Pau?
10: Sí, m'he d'imposar una miqueta més i m'he preparat una arenga per vosaltres, ¿vale? Bueno. ¡Salimos, hostia! ¡Vamos más fuerte! ¡Vamos, vamos, eh!
1: Són 8:15. El govern i els comuns escenificaran aquest matí l'acord de pressupostos. Salvador Illa i Jéssica Albià, que reunien a Palau a 11:15, i després sortiran en roda de premsa la consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns. Abans, quan faltin pocs minuts per les 9, la consellera Romero explicarà al matí de Catalunya Ràdio el contingut d'aquest pacte, que és l'últim serrell que quedava perquè el govern s'asseguri l'aprovació dels comptes d'aquest 2026. I això mentre alguna cosa sembla que es comença a moure entre el govern i els professors.
11: Tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar una reunió... Començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
1: Després de 3 hores de reunió d'ahir a la tarda, les parts es tornaran a trobar avui, un cop s'ha desbloquejat ja la carpeta dels sous dels docents. Les vagues, però, continuen i avui afecten les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

0: i amb l'economista Santiago Niño Becerra. Avui parlarem en temps d'àgora, a partir de les 9, de l'informe que confirma que, com us avançàvem ja en aquest programa, la guerra a l'Iran farà pujar fins a un 30% el preu de la fruita i de la verdura. I Barcelona, que escalfa motor ja amb un dels concerts de l'any. Bad Bunny ja s'ha deixat veure per la capital catalana abans d'actuar demà i dissabte a l'Estadi Olímpic. Se l'ha vist en concret sortint d'un hotel del Passeig de Gràcia. I pel que fa als esports, Robert Prat...
1: Tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions, Cubarsí qualifica la temporada del Barça de molt bona en una entrevista al Tot Costa. El Barça viatja avui a Oslo per disputar la final de la Champions femenina amb Hansen, recuperada, i el dubte d'Irene Paredes, i l'Aston Villa, nou campió de l'Europa League, 3-0 davant el Friburg.
0: Pel que fa al temps, avui tindrem el que no havíem tingut en tot l'any. Sol i temperatures altes a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, entrem ja en un cicle de temps més estable que segurament s'allargarà durant força dies. Avui amb sol, amb 4 nuvolets a les Terres de l'Ebre, alguna nuvolada al Pirineu sense importància, sense pluja, i en temperatura més alta que ahir. Avui es pot arribar entre els 30 i 34 graus al Pla a Lleida i més de 27-28 graus a gairebé totes les comarques de l'interior. En pròxims dies seguirem amb aquesta línia. Amb sol, temperatura encara més alta, fins als 35 graus a Ponent, per exemple, a partir de demà, i no descartem que es formi algun banc de boira a prop de la costa, algun banc de núvols baixos, això haurem d'anar concretant.
0: I com tenim la mobilitat també a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia, doncs. El tren de mitjana distància acaba de Barcelona a Figueres. Va 50 minuts tard, segons explica Renfe. Això és per una incidència operativa a Sants, que ha fet que finalment aquest tren hagi iniciat el seu recorregut a Sant Andreu. Al marge d'això, a Rodalies hi ha els retards habituals causats per les limitacions de velocitat a la xarxa, per exemple, endarreriments d'un quart d'hora a l'R12 de Manresa a Lleida de 10 minuts, a l'R14 de Lleida a Barcelona passant per Tarragona. A Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
0: I a les carreteres, a aquesta hora, sense incidències destacades, tret del trànsit dens puntual i habitual a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Sí, a l'entorn de Barcelona hi ha trams amb densitat als punts habituals, com deies, a la Ronda Litoral i a la de Dalt. Densitat també a la P7 de Santa Perpètua a Mollet, sentit Girona, a la C-17 a Parets, sentit Barcelona, i a la C-59 a Caldes i a Santa Perpètua, cap a l'enllaç amb la C-17 i la C-33.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bertaller, Jordi Mir i Jofre Llombart. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger Palforada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui un dia més, editorials i articles d'opinió sobre Zapatero i sobre el cas Endic.
5: Sobre l'expresident espanyol, La Vanguardia demana als polítics que deixin treballar la justícia i aprovin normes que regulin l'activitat dels lobbies.
6: El diari recorda que els expresidents cobren una pensió vitalícia de més de 6.000 euros i diu que en cas que es dediquin al sector privat han d'actuar amb màxima prudència per eludir possibles temptacions.
5: A El País, la periodista Estefania Molina escriu un article titulat Del 15M a l'imputat Zapatero.
6: I explica que estem assistint al final d'un cicle polític de l'esquerra espanyola que, a més, coincideix amb la investigació de l'expresident.
5: Molina afegeix que l'esquerra, que més ha begut del llegat de l'expresident, torna a navegar sense rumb clar.
6: L'escriptor David Jiménez Torres escriu a El Mundo que és la segona mort de Zapatero.
5: Assegura que l'expresident ja va tenir una primera mort perquè, quan va deixar el poder, era una figura desacreditada davant l'opinió pública i incòmoda per al seu propi partit.
6: Per l'ABC, la imputació de l'expresident fa que el govern espanyol estigui sota sospita, així ho diu el seu editorial.
5: El diari de Vocento recorda que l'expresident està estretament lligat a l'actual president del govern espanyol i assegura la confiança pública està en qüestió.
6: Sobre el cas Endic, el periòdico defensa en l'editorial que cal preservar la presumpció d'innocència perquè una acusació, per greu que sigui, no equival a una condemna.
5: I destaca que els drets dels acusats també han de ser protegits en la gestió pública del cas.
6: I acabem amb l'Ara, on Sebastià Alsamora titula Els Endic i el Morbo.
5: I diu que és desencoratjador que només coneixes la notícia de la detenció de Jonathan Endic, molta gent es preguntés quan se'n faria un capítol de crims, fins al punt que Carles Porta va haver de fer un tuit dient que això ara seria precipitar-se.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
7: Llegeixo El País i també El Periódico la preocupació que està generant la IA Mythos d'Antròpic, que és l'última versió de Claude, perquè diuen que pot posar la ciberseguretat contra les cordes. Detecta vulnerabilitats molt greus en qualsevol sistema informàtic, deixant empreses i governs desprotegits. I això inquieta Europa. No és estrany perquè és a Europa on hi ha lleis més proteccionistes i on no vindran a instal·lar-se aquestes empreses. Caldrien IAs europees que compensin el superpoder de la Xina i els Estats Units. Qui controla la IA controla l'algoritme.
8: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
9: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
10: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
11: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
13: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travelplan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions. Reserva el teu viatge de Travelplan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
14: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
15: Les notes del nen, les obres a casa...
14: El manteniment del cotxe...
15: Ah, no, això no és cap càrrega.
16: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
17: Peugeot.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que serà útil per als que couen massa la pasta.
19: La marca de pasta italiana Barilla ha creat unes llistes de cançons a Spotify que serveixen de temporitzador. Duren exactament el temps de cocció recomanat en funció del tipus de pasta. Quan s'acaba la música, la pasta està llesta. En funció de la llista i la pasta, les cançons acostumen a durar entre 9 i 11 minuts.
0: Madrid fa servir el Tipex.
20: L'Ajuntament ha corregit l'error d'una B alta pel d'una B baixa el nom de Vicente Leixandre en una placa del Passeig Reina Victòria. Havien escrit Vicente en B alta en un monument dedicat a aquest poeta i Premi Nobel de Literatura madrileny. L'oposició li va retreure que fos un error en una escultura i no en un paper, que és més fàcil d'arreglar, ho recull el periòdico.
0: I què s'està posant de moda al Japó?
19: Doncs les cases per al plor nocturn. Dit d'una altra manera, refugis de matinada per a mares que ja no poden més. Ho llegim a l'Ara, que explica que les han batejat com a Yonaki Goya, que cafès nocturns per a mares amb nadons que ploren. Són espais amb voluntaris que intenten calmar el nadó mentre la mare descansa una estona, simplement té amb qui parlar. I és que al Japó moltes dones interioritzen que la nit és responsabilitat seva. Són locals que funcionen durant tot el dia, reobren a les 9 del vespre fins a primera hora del matí.
0: Quin souvenir triomfa a Roma?
20: Doncs un calendari de capellans guapos. Crida l'atenció de la portada de nom Giovanni Galizia, que va dir que no té res a veure amb l'Església. Ho veiem al Diari de Navarra, que recull unes paraules seves, que diu, no va ser ni sacerdot ni model. Diu que va posar per ser un joc divertit, però ell, la vida, és una altra cosa que no té res a veure ni amb l'espectacle ni amb la moda. A la portada surt ben bé com si fos un capellà amb el sacoll inclòs.
0: I què han trobat a la platja d'Alacant?
19: Un bus, concretament a la platja de l'Almadrava d'Alacant. Tot apunta que és de l'època a l'imperial romana dels segles 1 o 2 després de Crist. Podria ser una de les troballes més importants en tota la història de la província d'Alacant. No és que estigués a la sorra, sinó que l'han trobat en unes excavacions per regenerar la platja. Ho explica a Punt Mèdia.
0: I el nom fa la cosa.
20: Han rescatat un jove que va caure per un pont del municipi de Pinos Puentes després de fer el pit. Ho llegim a l'Ideal de Granada, on es troba aquest municipi. La zona del succés és un punt boscós de difícil accés. El noi el van traslladar a l'Hospital de Traumatologia, on es recupera favorablement.
0: Això té pinta de broma, no? Pinos Puentes, es diu el municipi.
20: No, existeix, l'he buscat, existeix. Sí, sí.
0: Pinos Puentes?
20: Sí.
0: I va caure per un pont?
20: No, va caure fent el pi.
21: Fent el pi.
20: Va fer... Ja,
0: ja. Pinos Puente. Puentes.
21: Clar.
0: Clar, si estàs a Pinos Puentes...
21: Ja has de fer.
0: Has de caure per un pont fent el pi.
21: Clar.
0: I ara els destacats en Internacional d'Economia, en Frederic Vicent i Lara García.
17: La premsa dels Estats Units detalla el nou escàndol de Donald Trump. El president nord-americà es va carallar fa uns 10 anys contra Hisenda perquè havien filtrat a la premsa dades fiscals seves i ara ha arribat a un acord per retirar la demanda. El que passa és que, en aquest acord, el govern dels Estats Units accepta una immunitat fiscal total per Trump i la seva família. El New York Times recorda que el propi diari va calcular 1.400 milions de dòlars el que Trump havia guanyat en negocis des que és president arran de negocis que s'han beneficiat del seu càrrec. Diversos diaris també carreguen contra el ministre israelià de Defensa i el seu vídeo amb els membres de la flotilla genollats i emmanillats. Le Figaro diu que el govern exposa sense dissimular la seva política de maltractament dels detinguts, i a Itàlia, d'on són diversos dels membres d'aquesta flotilla, il Corriere della Sera diu que la primera ministra, Giorgia Meloni, està furiosa en aquest tema. Al Regne Unit, el govern havia recomanat als supermercats posar un topall a alguns productes per evitar que la inflació perjudiqui la població. The Daily Telegraph recull l'oposició fins i tot del Banc d'Anglaterra. El Financial Times ja parla de marxa enrere.
21: I avui la premsa econòmica analitza els bons resultats d'NVIDIA. Cinco Días diu que la febre pel xip generada per la intel·ligència artificial continua disparant els comptes de la companyia, que ha obtingut un benefici de 58.321 milions de dòlars. Assegura el diari que NVIDIA ha batut les previsions del mercat. Expansión publica que Hisenda perd 9.428 milions pel frau en l'IVA de les llars. Aquesta xifra representa la diferència entre el que l'Estat hauria de recaptar pel consum de les famílies i el que realment ingressa. Hisenda calcula que el compliment de l'impost és del 13% i avisa que l'incompliment equival al 0,69% del PIB. I l'ON Economia avui parla del nou negoci en auge, llogar la piscina de casa teva a l'estiu. Explica que s'ha creat una plataforma que ofereix l'opció de llogar un espai privat per hores i ja hi ha més de 8.000 piscines inscrites.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
1: Florentino Pérez podria tenir rival. La Vanguardia explica que l'empresari mexicà Enrique Riquelme decidirà dissabte si dona el pas. Riquelme creu que poden ser les últimes eleccions abans que el club passi a mans privades i no vol desaprofitar l'oportunitat. Riquelme pot competir amb Florentino Pérez.

0: Florentino Pérez, que ha trobat una pedra a la sabata que li pot treure el tro. Riquelme parla d'obligació moral i ètica de presidir el Madrid. Avui mateix comunicarà a la Junta del Club Blanc la voluntat de ser en el procés electoral. La decisió final dissabte.
1: Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
0: El diari es diu que Riquelme ha transformat el seu discurs en una setmana i ja parla com a futur president del Madrid. Mentrestant, ABC publica que Negreira no podrà ser jutjat perquè ha empitjorat la seva demència. La Vanguardia assegura que quedarà exclòs del cas. El periòdico apunta que els forenses creuen que és del tot inviable jutjar-lo. El diari El Mundo documenta, a més, amb un informe aquesta exclusió. L'esport entrevista De Jong. Reconeix que no ha sabut vendre's bé i que és normal que ell rebi més crítiques que els jugadors del planter. I el Marca avança el documental que estrena Netflix la setmana que ve. Sobre Rafa Nadal, Nadal assegura que s'ofegava amb la seva pròpia saliva i que va haver d'anar al psiquiatre.
2: I a la premsa del cor, Lamine Yamal i la seva companya de viatge, Elisenda Pineda.
3: Lamine Yamal i la influencer sevillana Inés García són parella oficial. Així ens ho han fet saber acudint plegats a la festa del Barça perpetrada ahir al vespre. Feia dies que els tamtams de la rumorologia sonaven amb força des que van enxampar la parella, sobrevolant Barcelona en helicòpter i passejant agafats de la mà per Grècia, en lloc de fer el que fan les parelles de la seva edat, que és compartir una pizza pepperoni a la Tagliatella. Inés García és una influencer sevillana de 21 anys que compta amb més de 260.000 seguidors a xarxes. Ja ho veuen, tenen doblers per comprar tots els nuggets del Kentucky per si volen tenir una tercera cita.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Avui felicitem el cantant Antonio Carmona. Una mica més, 61. Ah. També l'actriu Adriana Ozores.
2: Ah. No sé qui és.
4: La filla de l'Ozores, l'actriu.
2: Bueno, doncs 80.
4: Doncs mira, no, una mica menys, perquè avui en fa 67 i acabem felicitant també la meravellosa cantant Maite Martín.
5: Pues la marxica del puerto.
2: 67.
4: 61. Oh. Anem pel santoral.
2: Vinga.
4: Avui és Sant Secundí. Recordem principalment Sant Secundí de Còrdoba, un màrtir cristià del segle IV. Se'n sap poc de la seva vida, però sí de com va morir, un mes que se suma a la llarga llista de sants que moren decapitats. Va passar l'any 306. A Catalunya hi ha 5 persones que es diuen Secundí i 186 que es diuen Secundino.
2: Has de parlar un dia de l'hereu de Príap, que és un déu grec que va morir amb la pixa dreta.
4: Ah, no m'ho diguis?
2: Sí.
4: Així tal qual?
2: Sí, sí.
4: Estava animadet i va morir?
2: Tenia trempera, tenia el virus de la trempera.
4: Hi ha un virus que és de la trempera?
2: I tant.
4: Ah, sí?
2: Vas que tu.
4: Jo què, guapo.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 21 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
7: 21 de maig de 1986. Queden 5 mesos per saber si Barcelona acollirà els Jocs Olímpics de 1992. L'Ajuntament avança feina i ha aprovat definitivament la construcció d'un palau d'esports a Montjuïc, el que serà el Palau Sant Jordi, obra de l'arquitecte japonès Arata Isozaki. També es remodelarà l'antic estadi olímpic. Les dues obres han d'estar acabades abans de 1989. I ara fa 40 anys, el president del govern espanyol, Felipe González, es reunia durant 5 hores al Kremlin amb el president de la URSS, Mikhail Gorbachev. Un dels punts a favor de Barcelona 92 semblava que era el suport de tot el bloc soviètic. Els països de l'est votaven tots junts i Samarang se'ls havia guanyat quan havia estat ambaixador a Moscou. Acabo amb l'homenatge que es va fer a Barcelona pels 70 anys de l'escriptor Camilo José Cela. Cela aquell dia va explicar una conversa amb Picasso quan el pintor va fer 90 anys. El trobo molt jove, senyor Picasso. I la resposta d'ell va ser: quan un és jove, se n'és tota la vida.
2: Avui és 21 de maig del 2026, és el 141è dia del calendari. Falten 31 dies per l'estiu, 34 per Sant Joan i un dia pel concert de Bad Bunny a Barcelona. I així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: L'ampliació de la plantilla del cos dels agents dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents.
9: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
10: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
11: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
12: Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
13: i jo ja em sentia més que premiada, i llavors avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Cribatge.
0: Recerca sistemàtica indiscriminada que s'aplica a un conjunt d'elements per tal de descobrir-hi els que tenen una particularitat específica. Quan avui us expliquem que s'amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys, vol dir que hi haurà més proves a persones asimptomàtiques per millorar la detecció d'aquesta malaltia.
2: Pirata.
0: A part del lladre de mar, pirata és un adjectiu per definir allò mancat de la deguda llicència, com una edició pirata o una emissora pirata. El govern ha accelerat la seva lluita contra les elèctriques pirata i ha fet fora 30 companyies de la llum en 2 mesos. Per cert, que molts diaris trobareu pirata entre cometes, com si fos una paraula incorrecta, quan pirata té tota la llicència per ser al diccionari.
2: Crítica.
0: Ara que la setmana de la crítica de Cans ha premiat Aina Clotet, dia per explicar les dues excepcions de criticar el diccionari. Examinar i jutjar com a crític una obra literària o artística, i la segona, fer notar els defectes de les persones o de les coses. Tot i que habitualment fem servir criticar més per parlar de la segona, el terme original es referia al judici d'una obra. El terme despectiu va arribar més tard.
2: I també perquè hi ha molts crítics que confonen la crítica amb les seves crítiques personals. Posem-hi 3 xifres, Lara García. 16.
14: Són les persones detingudes a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol. Són monitors i educadors que formen part d'una investigació policial més gran en centres preescolars, per la qual la Fiscalia francesa ja ha apartat una 80ena de treballadors municipals.
2: 58.000 milions de dòlars.
14: Són els beneficis que ha obtingut la fabricant de xips i semiconductors Nvidia en el primer trimestre de l'exercici fiscal. Ha disparat els guanys un 210%. Ara mateix és l'empresa més gran del món per capitalització.
2: 17,9 milions de dòlars.
14: Per aquesta quantitat s'ha venut el famós quadre de Banksy, de la nena amb el globus, en una subhasta a Nova York. La imatge va aparèixer per primera vegada en forma de grafit a Londres el 2002 i després es va convertir en un dels símbols del cotitzat artista de carrer i una de les obres més estimades del Regne Unit.
2: I el veig, 3 imatges, pel Forada. A la primera imatge hi veig un noi que travessa la vorera del Passeig de Gràcia, va amb texans, porta les mans a les butxaques d'una jaqueta marró, es tapa el cap amb una caputxa. És com si no volgués que se'l reconegui.
15: De fet, contrasta com va de brigat i com va de tapat amb la resta de gent, la majoria en màniga curta. Alguns vianants, però, sí que saben qui és. I és Bad Bunny, el cantant jazz a Barcelona, i el van veure sortir d'un hotel cèntric al Passeig de Gràcia per ficar-se dins un cotxe blindat. Demà i dissabte actua a l'Estadi Olímpic, un dels concerts més esperats de l'any a la capital catalana.
2: A la segona imatge hi veig desenes de persones, molt a prop de les unes de les altres, estan agenollats, inclinats, cop cap endavant, de manera que tenen el cap tocant a terra.
15: Són els activistes de la flotilla després de ser interceptats per l'exèrcit d'Israel. La imatge, entre d'altres, la veiem en un vídeo que ha publicat un ministre del govern de Netanyahu, l'ultra Ben Gavir. El tracte vexatori i humiliant és evident. Països com els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França o Espanya ho han denunciat. Fins i tot hi ha crítiques internes dins el mateix govern israelià.
2: I a la tercera imatge hi veig dues persones que van amb kimono i que passegen per Viella. Júlia Albacar, què estem veient?
16: Doncs són dos dels 300 turoperadors que estos dies es troben a la Vall d'Aran en el marc del congrés itinerant Adventure Elevate Europe. S'hi donen cita a persones de més de 50 nacionalitats i és una de les trobades internacionals de referència del turisme actiu i de natura i que deixa estampes doncs, tan curioses com la de la imatge.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Detenen un home per difondre una imatge falsa d'un llop fugint, passejant pels carrers d'una ciutat i distreure per la recerca, en aquest cas, policial. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La notícia explica que el llop s'havia escapat d'un zoo i que totes les autoritats policials estaven buscant-lo. També explica que la imatge del llop passejant per la ciutat es va difondre per internet i que va obligar la policia a redigir l'operatiu de búsqueda de l'animal en funció d'aquesta nova imatge que va ser considerada una pista de la seva possible ubicació. La policia va enviar un avís d'emergència als veïns d'aquella zona de la ciutat, alertant-los de la presència del llop. Després de pentinar aquella zona, la policia no va trobar cap rastre de la presència del llop i va començar a sospitar que la imatge que havien vist a xarxes socials era falsa. Ara han detingut l'home que va difondre aquesta imatge falsa per entorpir i endarrerir l'operatiu de búsqueda que va trigar 9 dies en trobar i atrapar el llop.
2: I això és real o fals?
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
17: Vinga, som-hi, sortim de dubte, real o fals. La notícia que ara circula i que diu que detenen un home per difondre una imatge falsa d'un llop fugit passejant pels carrers d'una ciutat i distreure la recerca policial és una notícia real. Ha passat a Corea del Sud. L'home està acusat d'obstaculitzar i distreure la recerca policial mitjançant un engany. Atenció, pot ser condemnat a 5 anys de presó o a una multa d'uns 7.000 euros. Durant l'interrogatori, l'home va declarar que havia publicat la foto falsa del llop per diversió.
2: Gràcies, Marc.
17: Adéu, bon dia.
20: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
2: Catalunya Ràdio. Són les 7:53. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Notícia de fa poca estona. El govern i els comuns arriben a un acord pels pressupostos.
21: Amb el seu sí, el govern ja té tots els suports necessaris. Aquest matí Salvador Illa i Jéssica Albià que escenificaran l'acord. Demà portaran els comptes al Parlament.
2: A tocar de 8:45 en parlarem amb la consellera d'Economia, Alicia Romero. I el govern espanyol i la Generalitat pacten ampliar la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents.
22: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords amb Esquerra pels pressupostos. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
23: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
2: El Departament d'Educació i els sindicats acosten posicions i tornaran a reunir-se avui.
21: L'endemà d'una trobada en què els sindicats van plantejar una contraproposta que planteja, entre d'altres, que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
2: I a Madrid, Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero.
22: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana als socis de l'executiu espanyol que moguin fitxa.
24: Toda la colaboración con la justicia. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
12: Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
2: Els Estats Units acusen d'assassí, en aquest cas, el cubà Raúl Castro.
21: Cuba considera que els Estats Units busquen excuses per intervenir militarment a l'illa, mentre que Donald Trump considera que no caldrà.
2: Jonathan Andic tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare.
22: Les properes a la defensa de Jonathan asseguren que un cop conegui tot el material demanarà comparèixer de nou per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell.
2: Catalunya Ràdio estrena el 29 de maig una nova temporada de Crims al podcast.
21: Tindrà 15 capítols i l'eix central serà la premeditació. Els 5 primers capítols s'estrenaran a partir de la setmana que ve i la resta a la tardor.
2: I premi per l'actriu Aina Clotet a Canes.
22: Ha guanyat el Premi Revelació, la millor interpretació de la setmana de la crítica, pel seu paper a Viva, pel·lícula amb què també debuta la direcció.
18: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
25: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol, un temps esplèndid a tot arreu i amb una temperatura que seguirà pujant. Avui es preveuen màximes de 30-34 graus a les comarques de Ponent i més de 27-28 graus a la resta de comarques de l'interior. Fins i tot a la costa es podrà arribar al voltant dels 25. Avui hi haurà alguna nuvolada al Pirineu, però no s'espera que deixin pluges.
18: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: I pel que fa al trànsit, noves incidències. Clàudia Serra.
26: Sí, a aquesta hora destaquem circulació molt densa a la P7 entre Parets i Santa Perpètua, especialment sentit Girona. Precaució per si hi ha hagut alguna incidència en aquest punt. I atenció, perquè també hi ha afectacions al trànsit a Tarragona. La Nacional 240 està tallada per una manifestació de docents.
2: I en aquests dies de vagues i de tensions al sector educatiu, al Matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
6: Els nostres professors.
27: Jo recordo que a les classes de periodisme
1: Mercedes Milà, periodista.
3: Hi havia un professor, que després va ser un periodista conegut, que es deia Enric Sopena, que a mi em va agafar l'ànima. O sigui, va ser un professor extraordinari, molt bo, que sempre tenies ganes d'arribar a classe per les històries que podia contar. La pena és que ja no està entre nosaltres, però, bueno, envio un missatge al cel.
4: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon Manu. Dia!
5: Bon dia, Xiripipi!
2: Com estàs?
5: Molt bé, ara m'hem recordat del Lluís Saumell, el que era el meu profe de música al col·le.
7: Què dius ara, Lluís? Deixava dormir, també.
5: No, no em deixava dormir, pobre, però el prenien pel pitu del sereno, eh? Clar. Ja sabeu que la música a les escoles
7: sí,
5: sempre és...
7: Tens tota la raó.
2: Doncs depèn, eh? No? Depèn també molt del professor, això, eh?
7: Sí, però...
5: Bueno, suposo que deu haver canviat.
2: Perquè però... la professora de música de la meva filla és encantadora i està encantada,
7: veus?
2: La meva filla, veus?
5: Jo no, sé, que... Lluís era meravellós.
2: Clar.
5: Era meravellós, però
7: ja, era meravellós. La classe, no, classe tu, la música no se la prenien gens
2: ja,
7: en sèrio.
2: Ja, ja, ja.
7: És cert, és cert. És cert.
2: Sí, sí. Anem a marcar el telèfon del Dani.
7: Vinga,
2: Dani,
7: anem, anem, anem, anem.
2: Fa 17 anys. Que està junt...
7: Què diu?
2: No, perquè... Ara tu, ara, tu, ara, ara, tu, ara ho entendràs. Ara ho entendràs. A veure si podem marcar el telèfon del Dani.
7: M'encanta, Ricard.
2: I... No. Avui no va a la
7: avui
2: línia.
7: No va. Va. No va a la línia?
2: Doncs a trucar de part de la seva mare, que diu que ja són 17 anys junts descobrint nous
7: exacte,
2: continents.
7: Exacte.
2: Eh?
7: Diu que han arribat allà on el vent va dur James Cook i que tot el viatge amb tu és una gran aventura i et volia dedicar aquesta cançó de Luis Fonsi que es diu Despacito.
2: Dale, mano!

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Renault.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
11: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.

0: menys habituals entre el Prat de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat. Això a l'autovia, la C31, aquests quatre de les pressions habituals en sentit Barcelona. Autopista del Garraf, C32, també presenta aturades a la zona de Gavà, Sant Boi i de Llobregat, uns 5 quilòmetres de retencions, i més endavant, ja enllaçant amb la ronda de dalt de Barcelona, també un parell de quilòmetres, al tram d'Esplugues de Llobregat. Per tant, parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta xarxa viària més propera. També repassem l'autovia A2, que entra per l'extrem sud de Barcelona. Doncs bé, hi ha un primer tram d'aturades d'uns 3 quilòmetres entre Pallejà, Sant Vicent dels Horts, i més endavant aquesta autovia A2 també presenta retencions destacades de 4 a 5 quilòmetres entre Sant Vicent dels Horts i la zona de Cornellà. Per tant, principals vies que entren per l'extrem sud de Barcelona amb retencions destacades, però són les habituals. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Perfecte, moltes gràcies, Roger. Que tinguis bon dia.
0: Bon dia.

0: sector privado como el sector público. No solo el público, porque a veces solo pedimos al público y tal. Y la educación es fundamental. Aquí no hay rollos en todo la educación es fundamental.
1: Al seu torn, l'historiador i promotor de la iniciativa de Food Capital Summit, Jordi Tresserras, qui a més també va conduir l'acte d'inauguració de l'Estrella a Ferran Adrià, valorava l'identitat gastronòmica de Castelldefels. Tresserras va publicar l'any passat un llibre basat en receptes pròpies de la nostra ciutat i està ara finalitzant el segon volum, el que es nodreix també de les aportacions de la ciutadania.
2: Jo crec que és important perquè la gastronomia forma una mica part de l'ADN de Castelldefels, no? Aquesta identitat gastronòmica. Portem una sèrie d'anys treballant, jo en el meu cas, documentant les receptes antigues de Castelldefels, vam fer una primera edició, ara la gent està col·laborant molt, ens està passant receptes, vull dir que si algú no troba la seva recepta familiar reflectida al llibre, doncs estem oberts. I jo crec que és important, per exemple, reconèixer personatges com Ferran Adrià, que va començar aquí, com ell mateix diu, rentant plats a l'hotel Playafels, però aquí també va conèixer les bases, no?, dels sofregits, de les picades, d'aquesta cuina tradicional, que ell després, clar, evidentment, transforma en una cuina més creativa, no? Jo sempre poso l'exemple que el Ferran és com Picasso, no? Que Picasso sabia pintar, però després va fer la seva obra, no? I llavors Ferran Adrià sap cuinar i llavors fa pues, les seves creacions, no? Per Castelldefels, doncs, suposa en aquest cas un toc sentimental, no?, que té, però vull dir, s'ha ofert a donar-nos el nostre suport amb aquesta línia que estem treballant conjuntament amb l'Ajuntament, amb el Gremi, que representa el sector privat organitzat, la Universitat Politècnica i altres organitzacions, no? El Parc Agrari del Baix Llobregat, les cofreries de pescadors de la Barceloneta i de Vilanova que pesquen a Castelldefels, el parc del Garraf, no? Vull dir, jo crec que amb els vins que s'estan fent del Garraf, no? Vull dir, un territori que té una identitat gastronòmica que ens ho hem de creure, jo crec que ens ho hem de creure i evidentment, doncs, ens podem projectar al món, no? Vull dir que i precisament aportem això, que som una ciutat gastronòmica amb una cuina, doncs, sobretot d'aquesta platja, no? De la cuina dels restaurants de platja, dels antics dels xiringuitos, vull dir, una mica el que té Castelldefels i que ho singularitza, no? I un territori també, doncs, ja dels inicis, inclusiu, no? Hi ha restaurants, bars, tavernes, no? De diferents preus i per diferents butxaques. Jo crec que això també és una de les coses maques que té Castelldefels.
1: D'altra banda, va explicar com va néixer el projecte L'arròs de Castelldefels.
2: Com van voler triar una recepta que ens identifiqués, no? Llavors tothom coincidia que era l'arròs, no? Jo vinc de família de la restauració de Castelldefels, la meva família tenia en Casa Carrasco, que era un lloc on servien arrossos, els cosins tenien Casa Rita, vull dir, teníem receptes de diferents llocs de Castelldefels, el Lloret, I vam dir, doncs, de l'avion, no? Vull dir, del Cheche, vull dir, que dius tu, quin arròs tries, no? I al final vam dir, no, partim de la concepte, de quins punts són comuns, i es crea una recepta nova, però no nova d'innovar, sinó anem a treballar una recepta amb totes aquestes receptes de Castelldefels, però buscant una mica, apostant pel producte, el producte del Parc Agrari, el producte del Garraf, no? El peix de la Llotja, vull dir, en aquest cas sobretot Vilanova, encara que la Barceloneta també és important, que estava molt vinculada a Castelldefels, i vam fer el plat de l'arròs de Castelldefels, com un plat amb els restaurants que vulguin treballar aquesta recepta i amb aquest producte. Anem ampliant cada vegada més restaurants, ho hem portat, per exemple, doncs, a Fitur, van guanyar el premi el primer any, el millor estant sostenible, on servíem aquest arròs. L'any passat vam portar també una experiència turística. Ara, si vols, pots anar al Parc Agrari a acollir el producte de temporada, anar a la Llotja de Vilanova per comprar el peix, cuines de l'Escola d'Hostaleria, l'arròs de Castelldefels, i és una experiència turística, no?, que forma part del catàleg de les experiències que té aquest territori del Baix Llobregat i el Garraf, no? I ara, doncs, ens estan donant reconeixements per aquest arròs, no? Però ja et dic, és una iniciativa de treball conjunt. Ara estem treballant altres projectes similars, no?, que presentarem el dimecres.
3: No ens avancem encara.
2: No ens avancem encara, però vull dir que jugant una mica per aquest treball en xarxa, no?, del sector, que jo trobo que és important. I el més maco de tot, l'altre dia vaig agafar un taxi per anar cap a l'aeroport, no a Castelldefels, i el taxista va sentir que parlava de Castelldefels i em va dir, jo soc de Castelldefels. Diu, hauries de provar l'arròs que estan fent, no? Vull dir, que te n'adones que la pròpia gent de Castelldefels es converteix en ambaixadora i que també van a menjar l'arròs. Vull dir, que jo ho trobo fantàstic. Vull dir, no és un producte turístic, és un producte per la ciutadania i és un producte general. I aquest és un projecte on volem anar sumant diferents iniciatives, no? Vull dir, no vol excloure ningú, sinó... De fet, s'ha fet una taula també de treball amb els diferents partits polítics que vole... Bueno, en el meu cas, vull dir, jo utilitzo Castelldefels com un laboratori, també un deute que tenia, perquè jo treballo amb aquests projectes però arreu del món. I un cop a Colòmbia estaven treballant i diu, i tu què haces per a tu pueblo, no? I jo, clar, li vaig dir, bueno, que Castelldefels té molts problemes d'identitat, potser és difícil, no? I em van dir, pues és lo mismo que nos estás explicando aquí, no? I jo deia, pues tens tota la raó, no? Llavors vaig tornar i vaig parlar amb els del gremi, vam parlar amb el Guillermo Massana de l'Ajuntament, no? I van dir... Ostres, doncs, com ho veieu, si realment ens hi posem, no? I, evidentment, doncs, va néixer aquest projecte amb l'Alfonso López, que estava llavors a l'Ajuntament, que portava cultura, i deia, doncs, hem de fer coses plegats. I jo crec que això també és la il·lusió, i és treballar en un projecte que la gent venia i venia els dilluns, que era el dia que tancaven el seu restaurant per treballar, no? Vull dir que els veus molt implicats, i clar, quan anem fora, o sobretot van els cuiners, no?, que són, i les cuineres, quan van fora, clar, doncs se senten també, doncs, amb aquest orgull, no?, de ciutat, no?, de poder portar aquest projecte, i ara treballant en xarxa amb els altres cuiners, altres ciutats del món, doncs poses Castelldefels al mapa. I jo crec que amb això, doncs, no sé, Castelldefels és una ciutat que viu del turisme, però també viu de la gastronomia, no només dels turistes, sinó de la gent d'aquí. Jo trobo que, no sé, és una mena d'un autorreconeixement, no?, de plats que es feien des de fa més de 300 anys i que també la pròpia gent de Castelldefels pot fer a casa seva. Vull dir que jo trobo que és molt maco això.
1: Finalment, Jordi Tresserras recordava com la cuina que es fa a Castelldefels es va anar conformant amb l'aportació del veïnat i les receptes de totes les persones que van venir a viure-hi.
2: I crec que Castelldefels, pues, sempre ha estat una ciutat oberta, vull dir, des de la ciutat, la gent de les Masies, o els pescadors que venien d'arreu, després la gent amb les fàbriques, que van venir, cadascú va anar portant la seva manera de fer, de cuinar, els pastors o la gent que venia a collir, el margalló o bargalló, que ara ja no es pot perquè està prohibit, però vull dir, tenim uns substrats que es van sumar de gent que ha vingut tan fora, que s'ha barrejat amb la gent d'aquí i que això ho veus amb la cuina, no? I llavors, vull dir, s'han fet una cuina molt diversa i jo crec que és una de les coses que també és un valor afegit que tenim, no? Però hi ha aquests plats que són com l'arròs, no? Pues que és molt, molt comú.
1: Per a l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que Castelldefels hagi estat la ciutat anfitriona de la trobada global de Food Capital Summit, confirma la potència gastronòmica de la nostra ciutat.
4: Bueno, Castelldefels es una potencia gastronómica, más de 500 restaurantes, muchos de ellos llevan muchísimos años en nuestra ciudad. Restaurantes que además dan muchísimos puestos de trabajo a vecinos de Castelldefels y nos hemos convertido en un referente de facto y ahora pues también con el reconocimiento como capital gastronómica mundial, donde en España solo hay tres ciudades que tienen este sello, Madrid, Barcelona y Castelldefels. Por eso ahora tenemos este evento donde chefs de todo el mundo pues se están concentrando en nuestra ciudad y hoy pues ha hecho un homenaje a una persona que también es importante para Castelldefels, como es Ferran Adrià, quien empezó sus inicios en el Hotel Playa Fels de Fregaplatos y es también un ejemplo de valores, de constancia, de tradición, de una persona que se ha curtido a sí misma, de una familia trabajadora que ha llegado a lo máximo de la gastronomía y que hoy nuestro paseo marítimo pues, le brinde un homenaje con esa estrella a la gastronomía y como decía Ferran Adrià, pues en ningún otro sitio del mundo hay una referencia, hay una estrella a nivel gastronómico tan importante y por tanto para nosotros es de agradecer la presencia de Ferran Adrià y sobre todo pues, que también lleve el nombre de Castelldefels por todo el mundo.
1: Reyes també avançava que s'està treballant per incrementar encara més la qualitat de la gastronomia a la nostra ciutat.
4: Bueno, aquí se trata de que Castelldefels es un motor económico importante en el ámbito de la gastronomía y, por tanto, pues seguir potenciándolo para que sea de más calidad, si puede ser, ¿no? Por ello, pues bueno, pues este evento, que lo que hace pues es concentrar pues chefs de diferentes ciudades del mundo, del máximo nivel, que van a estar en Castelldefels, pues también es poner el foco en nuestra industria turística, gastronómica, e insisto, aquí no se trata de que vengan más personas, sino que lo que tengamos y lo hagamos sea de calidad, tanto para el que vive como para el que quiera venir a Castelldefels, y por tanto pues es dar un paso más en la promoción de ese potencial gastronómico que tiene Castelldefels.
1: I en el context d'aquest acte de dimarts, amb aquesta inauguració de l'estrella, el xef Ferran Adrià, també vaig tenir ocasió d'entrevistar el president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels, Xumi Ortiz, que ens parlava tant d'aquesta iniciativa, del show cooking que van estar realitzant al llarg de tot el dia de dimarts, i també van poder fer valoració de la ruta de l'etapa que acabava el diumenge de la setmana passada. Escoltem, ara recuperem ara aquesta entrevista. Parlem ara amb una de les veus clau de la restauració local. Ens acompanya Xumi Ortiz, president del Gremi d'Hostaleria de Castelldefels. Benvingut, gràcies per ser aquí amb nosaltres en directe i bon dia.
3: Hola, bon dia. Pues nada, aquí estamos, ya me diréis qué queréis.
1: Bueno, primero de todo vamos a empezar de que justamente hablando del show cooking que habéis estado haciendo esta mañana aquí en la Plaza de las Palmeras.
3: Pues sí, la verdad que esta mañana pues traemos 15 chefs a nivel internacional que vienen de todas las partes del mundo, y durante todo el día de hoy estaremos haciendo cada 30 minutos un show cooking en directo de cada cocinero de cada ciudad. Hemos hecho dos, hemos hecho Polonia y que eran Shang o algo así, una ciudad también de China. Y bueno, se van reuniendo, entonces durante todo el día. Ahora hemos parado porque a las 12 en principio tendremos el acto de Ferran Adrià, que está a punto de llegar ahora. Y la verdad que todo un éxito, y sobre todo el tiempo que nos acompaña en Castelldefels es lo más garantizado que tenemos.
1: Pues sí, la verdad, una suerte después de estos días así con un poquito de lluvia, así que ha hecho buen día. Habéis estado toda la mañana con los show cookings y seguiréis por la tarde cuando termine este acto.
3: Sí, justo a partir de las 3 iniciamos otra vez los show cooking. Desde las 3 supongo que estaremos hasta las 6, más o menos.
1: Y esto queda enmarcado dentro del The Food Capital Summit que se está celebrando estos días en la ciudad.
3: Correctísimo. A ver, todo es el evento, es como somos sedes, somos anfitriones, y la verdad, bueno, pues para nosotros que tengamos como anfitrión a todos estos, a estas ciudades, de todos estos chefs, es algo muy importante, y como no, volcarnos para que no les falte de nada, y que desde ayer mismo ya lo estuvimos en la Escuela de Hostelería, donde se les hizo la preparación, y ahora mismo tengo chefs que van a participar esta tarde, que están elaborando la Escuela de Hostelería también, y como habéis visto ahora mismo llegaban los chicos de la Escuela de Hostelería aquí también, pues para apoyar y que se sepa realmente que Castelldefels tiene una Escuela de Hostelería en la cual nos estamos apoyando todos también.
1: Mucho movimiento y mucho movimiento de chaquetillas de cocinero, que justamente hicisteis una llamada también desde el gremio.
3: Sí, efectivamente, como gremio de hostelería, a ver, cómo no, como bien has dicho, Castelldefels es una ciudad gastronómica y en estos momentos somos la capital gastronómica mundial. Hoy lo podemos decir y podemos certificarlo. Somos sede capital gastronómica mundial de chef de food capital, ¿vale? Creo que, como bien has visto, hay chaquetillas blancas y chaquetillas de color tierra, que es lo que estamos nosotros inaugurando hoy, la nueva chaquetilla que llevará el arroz de Castelldefels, y nos sentimos muy orgullosos de poder acoger este evento y ver cómo se va llenando de chaquetillas blancas, ¿no? Somos todos los casacas amarillas, nosotros somos las chaquetillas blancas de Castelldefels.
1: Claro, entiendo que cuando termine este acto de descubrir la estrella, posteriormente os haréis una fotografía, todo el sector de la restauración local.
3: Efectivamente, la llamada ha sido, de hecho tengo ahora que estaba saludando compañeros del sector de Gavà también, me han venido el gremio de hostelería de Gavà, tengo el gremio de Viladecans, el sector ha sido, o sea, una llamada masiva a todo el sector, a ese reconocimiento, a ese trabajo, a ese esfuerzo que hace este sector, y que realmente estamos reivindicando siempre, que a ver si de una vez se da a la administración cuenta que somos un sector muy importante, vital para este país, y queremos que, bueno, pues que se vea y que realmente reivindicar y alzar todas las manos diciendo estamos aquí y vamos a pelear para que se nos identifique este sector.
1: Y justamente hace un momento mencionabas la Rosa Castelldefels, tenemos la muestra de cuina, tenemos la ruta de la tapa que justamente terminaba el fin de semana pasado. ¿Qué papel tiene dentro de este hito que hemos conseguido de capital gastronómica? ¿Qué papel tienen todos estos proyectos?
3: Pues todos estos proyectos lo que hacen es reforzar, ¿no? Pues garantizarte y dar, o sea, sentirte orgulloso de que estamos todos los días elaborando algún producto, todos los días inventando algo, todos los días haciendo algo, reforzando este producto. Tenemos casi 500 restaurantes y hay que darles a todos esa visibilidad que necesitan, ese proyecto de, oye, acabamos la mostra, empezamos la ruta de la tapa, acabamos la ruta de la tapa, tenemos ahora el evento de Food Capital, acabamos Food Capital, hacemos promoción, César y yo, que es un compañero mío, marcharemos en junio a Canadá y a Estados Unidos a vender el arroz de Castelldefels allí. Pertenecemos a Saborea también, dentro de Saborea España. En octubre tenemos las jornadas gastronómicas. Bueno, hay más sorpresas. Ruta de la tapa de invierno también. Bueno, es dinámico, es un gremio dinámico y una ciudad muy dinámica también. También hay que decir que la ruta de la tapa, como tú me dices, ha terminado ahora el domingo. Ha sido un éxito total. Ha sido brutal la cantidad de personas que han pasado por los locales, yo en el mío mismo. O sea, me asustaba cada fin de semana. Había tanta gente, decía, no puede ser, no puede ser. Pero la gente tiene ganas de salir, la gente quiere divertirse, quiere, bueno, pues olvidarse de todos los problemas reales que tenemos y que no es más feliz que comerse un pincho y una cerveza, ¿o no?
5: Pues sí, la verdad, y te me has adelantado porque ya quería terminar esta entrevista con esa valoración de la ruta de la tapa, pues ya sabemos que ha sido un éxito. Este año teníamos 45 para...
3: restaurantes hemos tenido para la ruta de la tapa y la verdad que ha sido un éxito rotundo, ya me repito, porque es que ha sido espectacular. O sea, cada día la gente salía, de hecho el domingo, que era último día, la gente aún venía a última hora y además ha venido gente que decía, los he hecho todos. Y digo, hostia, hay que darle un premio de verdad.
5: Bueno, ahora que dices eso, está el pasaporte gastronómico, que eso sí que ahora quedan unos días de margen para la gente que haya obtenido los sellos, ¿no?
3: Que lo puedan entregar y pasarán a un sorteo en el cual, bueno, pues tienen un premio. También hay un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que han hecho de visitar 45 locales. Yo creo que es muy importante también.
5: Pues sí, pues Chumi Ortiz, presidente del Gremi de Hostalería de Castelldefels, muchas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por todos los hitos, por todo lo que está por llegar, que nos has adelantado. Que vaya muy bien este evento de ahora.
3: Pues muchísimas gracias y un placer de estar siempre con vosotros y que estéis siempre acompañándonos porque sois parte de nosotros.
6: Castelldefels desperta.

0: something I want to talk about.
1: Castelldefels desperta.
2: Acabem d'escoltar aquesta nova col·laboració entre Sabrina Carpenter i Madonna. Ja recordareu que fa pocs dies, bueno, farà un mes ja, a finals del mes d'abril, als escenaris de Coachella s'anunciava aquesta nova col·laboració entre les dues artistes. Doncs ara, després d'aquesta pausa musical, continuem amb més notícies de ciutat. Òbviament hem de continuar parlant de les jornades de la gent gran que es celebren a Castelldefels fins aquest diumenge 24 de maig, i ahir, precisament, dia 20, teníem l'acte central, el gran acte per la gent gran de la ciutat. Començava a les 6 de la tarda amb els parlaments de les autoritats i el lliurament de diversos records. Vam tenir també uns dies abans el regidor de Gent Gran, Nico Cerpa, que ens destacava la importància d'aquest acte.
3: El miércoles quisiera recordar que tenemos la merienda el miércoles por la tarde, a las 7 de la tarde en concreto. Tenemos la orquesta, que habitualmente es la Bisbal, insisto, a las 6 de la tarde, donde vamos a donde hemos repartido 1.200 tickets ya, ¿eh? 1.200 tickets. Aquí nos encontramos también, que siempre falta alguno, bueno, es la merienda típica. Entonces, bueno, quisiera remarcar que esa cantidad de personas no es el poder de convocatoria que tienen estas jornadas, pues es elevadísimo. Nosotros, y yo en este caso como responsable, pues estoy contento con lo siguiente.
2: L'acte va incloure un homenatge a les parelles que celebren les noces d'or aquest any, també altres reconeixements. Així ens ho subratllava la monitora del programa Salut i Diversió per a la gent gran, Sílvia Soriano.
4: La verdad es que es el más emotivo, el más emocional. Reciben pues un homenaje las personas que cumplen 50 años de casados, las bodas de oro. Este año creo que hay siete más una boda de platino. Y además creo que va a ir también, falta confirmar, la persona de mayor edad a la plaza.
2: Posteriorment tenia lloc un concert amb la participació de l'orquestra, la principal de la Bisbal, i al voltant de les 8 del vespre la mateixa orquestra protagonitzava el gran ball de la gent gran. En una zona habilitada del carrer Arcadi Balaguer també es va servir aquest barana multitudinari per 1.200 persones i les invitacions gratuïtes es van esgotar, es recollien al Centre Cívic Frederic Mompou, i enguany ja s'incrementava el nombre de places. L'any passat eren 1.000 i enguany havien incrementat cap a 1.200 invitacions gratuïtes i també es van esgotar, ens ho explicava la Sílvia Soriano.
4: Porque es muy bonito, además viene una orquesta que es, la verdad es que hace una primera parte de un concierto lírico, hay un parón donde se reciben las bodas de oro, se hacen estos homenajes y luego pues hay una parte más bailable. Además allí pues bueno, se recoge un pequeño obsequio, una merienda que hacemos, que ya lo hicimos desde hace unos años, que fue una merienda popular para todo el colectivo, y además pues bueno, pues reciben un regalo también de jornadas. Así que bueno, yo les animo a todo el mundo desde aquí que nos estén escuchando, que puedan venir a la plaza si tienen ticket, fenomenal, y si no también que aparezcan y que se pongan a bailar con nosotros, que ahí estaremos todos para pasar un rato agradable.
2: Les jornades encara continuen fins al diumenge. De fet, anem a repassar perquè el que ens queda per viure és aquesta segona setmana de les jornades. No ho estic trobant. Anem a veure. Esport a la platja, això ens queda demà divendres. La resta d'activitats que queden per viure inclouen un taller de musicoteràpia, això és avui, a les 11 del matí, i també el dissabte un concert vermut a ritme de swing, això el dissabte 23 de maig a les 12 del migdia. La jornada esportiva a la platja serà demà divendres a partir de les 10 del matí, on es combinarà esport i salut en aquest marc incomparable de la platja. I el diumenge arriba el moment de dia 10 amb el ball de comiat de les 44es jornades de la gent gran a les 5 de la tarda a la sala polivalent del Centre Cívic Frederic Mompou. Amb això donarem per finalitzades aquestes dues setmanes de celebració de la gent gran de la ciutat i acabem també ara aquest tema perquè passarem a parlar d'obres. Ens toca parlar d'aquest projecte que està per arribar a Can Aymerich.
0: Castelldefels desperta.
2: Tenim ara per trucada a la Montse Vinyes, cap de la secció de Via Pública i Medi Ambient, que ens podrà explicar més informació sobre aquest nou projecte de ciutat. Bon dia, Montse, com estàs?
1: Hola, bon dia. Bé, i vosaltres?
2: Molt bé, gràcies per atendre'ns aquí al Castelldefels Desperta i poder-nos compartir més informació sobre aquesta aprovació definitiva del projecte del Parc de Can Aymerich. És un pas molt important en la transformació urbana, no?
1: Sí. A veure, aquest projecte, que com ja heu dit, es fa juntament amb l'àrea metropolitana, hem redactat el projecte conjuntament, planteja una reconversió d'aquest espai que està força degradat en un gran parc metropolità obert a la ciutadania, generant noves dinàmiques culturals, socials, i com sempre aquests macroparcs inclouen un promoure la qualitat de vida, el cicle natural de l'aigua, fomentar la biodiversitat, i bueno, això és la idea general del projecte. Aleshores, per si ens emmarquem amb uns números, és un projecte que aquest, són dues fases. La primera fase, que és la que ara mateix tenim redactada i aprovada, és de 4 milions d'euros i la durada dels treballs s'estima en uns 7 mesos. Perquè la idea general de reconvertir aquest espai és formar una devesa d'arbrat, que al final una devesa ve a ser una plantació d'arbres amb una retícula amb uns quadrats de 8 per 8, segons l'arbrat, és a dir, cada 8 metres tens un arbre en dues direccions i segons quin tipus d'arbrat, doncs cada 6 metres, i seria com tota una ombra que cobriria tot aquest parc. Aleshores, mentre que aconseguim aquesta ombra, a sota d'aquesta ombra es vol que passin moltes coses i que, com hem dit, doncs, sigui un nou lloc per compartir diferents activitats.
2: Doncs,
1: això és la idea general.
2: És perfecte, Montse. Estava pensant en com s'ha gestionat aquest procés inicial, perquè estem parlant d'una antiga pedrera i que, a més, abans de començar amb totes aquestes feines, aquesta col·laboració amb l'àrea metropolitana de Barcelona, també s'ha hagut de reubicar els camions que s'estaven aparcant en aquest espai. Com s'ha gestionat aquest procés i quina complexitat ha tingut per tirar endavant aquest projecte tan important a la ciutat?
1: A veure, el fet de que els camions sortissin d'aquí era era un fet que havia de ser. Havia de ser, fins i tot, el parc ha impulsat més, però ja hi havia moltes queixes de l'àmbit escolar i de tots els equipaments, que els camions aquí, que en un moment donat de la història de Castelldefels feien el que estaven allà, ja no era viable amb tota l'ampliació d'equipaments a Can Aymerich. Aleshores, aquests camions s'han traslladat de forma provisional, perquè estan provisionals a prop de Can Rabadà, i allà s'ha fet el trasllat doncs, sense més problema. Això es va fer durant la redacció ja del projecte, però com dic, ja era una petició de tota la gent d'aquests equipaments que es havia de treure.
2: Uh-huh. I és ara que s'ha impulsat aquest projecte en col·laboració amb l'AMB, com estàvem comentant. Quin paper té aquesta col·laboració institucional en el marc d'aquest projecte?
1: Bueno, des de l'Ajuntament vam licitar la redacció del projecte perquè ja es volien unes idees força clares que havia de contenir, no? Perquè, com dic, aquest parc es volia que fos doncs, un gran parc, i quan diem gran parc ho hem fet en dues fases també per import, però que inclou moltes coses aquest parc, perquè part d'aquesta zona ombrejada que típica de parc i fonamental, doncs es generaran, per exemple, hi ha una zona que és com una zona d'amfiteatre natural, doncs per poder fer activitats d'esbarjo normals. Hi haurà una pista esportiva, però tot superintegrat. Hi haurà una pista esportiva, hi haurà, aprofitant un talús, un tobogan perquè els nens es puguin llançar, quan es puguin llançar es puguin tirar de banda pel tobogan. Hi haurà també un punt drac, tot, insisteixo, integrat a dintre d'aquest projecte, tot molt naturalitzat. Després també hi haurà una àrea per gossos, hi haurà una àrea de jocs, hi haurà unes guinguetes per fer educació ambiental, hi haurà l'entrada d'un aparcament amb 34 places per poder accedir tant al manteniment com bueno, doncs, si s'ha d'accedir en vehicle, doncs es podrà accedir fins aquí, en aquestes places. I tot com dic, amb aquesta idea de que sigui un lloc per fer moltes coses i també tenint en compte el tema de protecció d'incendis, evidentment tot aquest projecte ha passat al filtre de la Diputació de Barcelona, que és la que amb la que sempre treballem la prevenció d'incendis i la protecció de franges forestals, perquè al final el municipi, per una banda, tenim llocs on hem hagut de fer protecció de franges i que implica tales perquè hi ha d'haver-hi aquesta protecció de del propi bosc, i en canvi aquí ens permet fer una gran replantació en zona d'ombra, com dic, passat per el filtre de que compleix tota la protecció de franges, i també s'ha fet protecció especial a la part del Duc. Sabem, bueno, aquí tenim un mussol que es diu, bueno, li diem el Duc, que necessita una protecció especial perquè nidifiquen aquí, és un gran tresor que tenim, i també s'ha hagut de fer doncs aquesta protecció, de manera que tot qualsevol cosa d'aquests nous jocs o nous àmbits que hem posat s'ha allunyat d'aquest Duc i també ha passat al Departament de Medi Ambient en quant a la protecció d'aquesta espècie protegida.
2: Mm-hmm. Al final estic pensant que tot plegat s'emmarca dins d'una estratègia de zona verda, d'aconseguir un nou pulmó verd a la ciutat, perquè sí, combinarà natura, lleure, esport. Com valoreu des de Via Pública i Medi Ambient l'impacte que tindrà en la qualitat ambiental i urbana aquest nou parc?
1: Home, a veure, no n'hi ha cap altre així al municipi, perquè aviam, el Parc del Castell és més gran, però el Parc del Castell no està concebut perquè hi hagin aquests usos. Aquí al final t'hi podràs venir a passar el dia, perquè a més, i encara no he dit tot, no? També hi hauran fins i tot unes balises perquè hem de pensar que a la nit el parc estarà tancat, però a l'hivern, al vespre, o sigui, a partir de les 5 de la tarda ja és fosc. Doncs que encara es pugui gaudir amb aquestes balises. Hi haurà tot un circuit per fora, perimetral, per la gent que vulgui anar a córrer o fer activitats més d'aquest estil. Al final serà un nou espai, que ja Castelldefels en té, però tan complert ara mateix no hi és. Aquí hi havia un planejament, urbanísticament, era una zona que s'havia de fer algun tipus d'equipament i s'ha resolt amb aquest equipament tan natural i tan verd, que també era una petició als veïns.
2: Mm-hmm. Estic pensant que a nivell de ciutat, clar, pel que ens expliques, no només podrà ajudar a equilibrar usos entre barris i també, doncs, jo crec que podria generar un nou pol d'activitat, realment, perquè l'indiques no hi ha cap altre espai que sigui com aquest, de tan complet i que té en compte, doncs, em sembla que heu pensat en tots els perfils de ciutadania, pel que expliques.
1: Sí, i encara faltaria una altra fase per desenvolupar, que seria la fase més amunt. Aquesta és la fase més avall, la que queda sota de l'antic aparcament de camions. Encara queda l'altra part, però és que són 4 milions d'euros. És a dir, si es vol fer amb qualitat i vols ficar-hi elements naturals, que sempre, tot com més mediambientals són les coses, malauradament sempre són més cares, perquè venen d'un altre tipus de processos, perquè s'adapta molt al terreny, perquè no són uns prefabricats que, pam, et poso aquí. O sigui, tota aquesta labor de voler-ho integrar i voler-ho que tot sigui dintre d'aquest paraigües que hem comentat al principi de mantenir la biodiversitat i que sigui un pulmó molt natural, és car. I llavors, estem en aquesta primera fase i posteriorment en vindrà una segona.
2: Uh-huh. I a més, precisament fa un any que es va fer la presentació oficial a la ciutadania d'aquest projecte. Estic mirant ara aquí a la informació a la web de l'Ajuntament. Sí, justament, sí. Quasi fa un any, perquè va ser el 25 de març de l'any passat. I sí. com va ser aquesta presentació? Hi ha previsió de que es faci més pedagogia també entorn a aquest projecte? I també, òbviament, com sempre, quan hem parlat amb tu, Montse, doncs cal tenir en compte que les obres tenen un futur per davant molt prometedor, però cal viure-les per aconseguir-les.
1: Sí, doncs cal viure-les, i en altres ocasions hem parlat de que cal viure-les quan, bueno, en el moment de les obres és pesat, però també és una mica lent i és inevitable, que també ho he dit alguna vegada, em sembla, tot aquest procés de que dius, ostres, fa un any ja el vau presentar i tot just ara què esteu fent? Bueno, doncs, hi ha tot un procés molt llarg d'aprovació amb l'àrea metropolitana, quan intervé l'àrea metropolitana, i a més en aquest cas concret que es ve de consultar Medi Ambient, que es ve de consultar Protecció de Franges. Aquest any que ha passat s'ha estat tramitant tot aquest expedient, des de la presentació inicial que es va voler explicar perquè la ciutadania ja comencés a veure el que era, fins a que el retorn que hi ha hagut, s'ha encaixat tot en el projecte i podem procedir a bueno, fa l'àrea, però els nostres estan amb nosaltres treballant conjuntament, s'ha pogut aprovar incorporant alguna petició veïnal o acabant-li donar tota la forma.
2: Perfecte, Montse. Doncs estarem pendents de com continuar evolucionant aquest calendari. Ens el comparties al principi de la teva intervenció. Si no vaig errada, comentaves que la previsió podria ser d'iniciar les obres al setembre d'aquest any?
1: Sí, sí, sí. La previsió seria iniciar al setembre. Nosaltres, insisteixo que és aviam, qualsevol tràmit li poden passar coses perquè pot quedar que no es presentin prous empreses, l'empresa que no sigui la guanyadora et pot presentar unes al·legacions i té un temps per contestar. Al final, quan les coses es demoren, si ho poguéssim explicar, sempre és per una cosa, mai és perquè ens n'hem oblidat. Ho dic perquè ara mateix la previsió és que si molt aviat sortirà licitació, l'àrea metropolitana és la que ha de fer aquest tràmit, és a dir, ho penja a una cosa que es diu el perfil del contractant i allà totes les empreses es presenten, això encara no ho ha fet, però està a punt de fer-ho, i llavors doncs, seran els mesos perquè les empreses presentin la seva oferta, l'àrea metropolitana les valorarà, l'àrea metropolitana adjudicarà, i un cop estigui adjudicat, continuem mantenint amb totes les converses que tenim amb ells el planning de que comencessin al setembre. De manera que puguin estar acabades doncs, amb aquests 7 mesos, que potser poden ser més, sabem que depenem de la pluja, sabem que depenem de coses, i sempre és explicable les demores, però aquí estem.
2: Sí, sempre s'ha de tenir en compte els reptes tècnics, els reptes també del temps que ens acompanyi, això s'ha de tenir molt en compte en totes les obres que es porten a terme. Des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels, doncs, continuarem informant de totes les novetats que es produeixin. Esperem doncs, a veure si hi ha sort i no hi ha dificultats, si ja es pot complir perfectament aquesta previsió que teniu del calendari, i si no, doncs ja farem aquest seguiment per conèixer quan arriba aquest futur parc de Can Aymerich a fer-se realitat. Molt prometedor amb tot el que ens explicaves, Montse, i sí. Doncs ens acomiadem agraint-te aquest temps que ens has dedicat per explicar-nos un nou projecte de ciutat.
1: D'acord, gràcies a vosaltres.
2: Adéu, molt bon dia.
1: Adéu.
0: Castelldefels Desperta.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Efectivament, seguim aquí al Castelldefels Desperta. Just hem acabat una primera hora on hem fet un ampli repàs a totes les notícies d'actualitat, també com cada dia hem tingut aquesta crònica del Servei Català de Trànsit perquè coneguem com estan les carreteres des de Castelldefels cap a Castelldefels, principals vies de sortida i entrada. Hem parlat, òbviament, d'aquesta estrella que rebia Ferran Adrià el dimarts al Passeig de les Estrelles, al Passeig Marítim, que a més estàvem en directe des d'allà, jo mateix em vaig apropar a l'acte i hem recuperat també alguns fragments de les entrevistes que vaig poder dur a terme als diferents protagonistes d'aquesta jornada. També la festa de la gent gran emplenava ahir la plaça de l'Església amb aquestes 1.200 invitacions gratuïtes també per gaudir del berenar, a més tot plegat acompanyat del concert d'aquest ball per la gent gran. I recordem que les jornades no acaben, perquè ahir era el gran acte central, però duraran fins al diumenge amb aquest ball de comiat al centre cívic Frederic Montpou, sí, correcte. I hem fet també un ampli repàs a tota l'agenda, ja que estem a dijous i ja ens toca també mirar una mica què tenim al cap de setmana. Hem parlat dels esdeveniments esportius. El Canal Olímpic torna a ser protagonista. Ara serà escenari del 22 al 24 de maig del Dragon Boat Fest i de Rema contra el Càncer. I bueno, ara ens toca centrar-nos en la segona hora, que és el que tenim per davant. Aquesta segona hora del Desperta està marcada per dues entrevistes presencials. La primera ja tinc aquí a la convidada i de seguida començarem amb aquesta entrevista sobre obres majors. Potser us interessa conèixer més sobre els tràmits d'obres majors i novetats que ens arriben. Tot això dins del... potser us sona també als agents d'innovació, ho hem anat comentant anteriorment en altres programes, ja que al març realitzava una de les darreres trobades de treball d'aquests agents de l'Ajuntament on s'impulsen projectes i es comparteixen bones pràctiques. La darrera entrevista que teníem sobre aquest tema era sobre processos de selecció i com s'havien implementat millores en la gestió dels processos selectius, destacant l'optimització de tràmits, la reducció de terminis i l'increment de la traçabilitat. Ara és el torn de parlar d'aquestes obres majors i coneixerem els avenços també en la digitalització, l'agilització dels procediments d'obres majors i tot demostrant aquest impacte positiu de les eines digitals en la tramitació urbanística. I després d'aquesta primera entrevista tindrem la secció d'agenda del castell amb l'Albert Fernández, que avui ens tocarà parlar també d'aquesta licitació del bar del castell. S'aprovava el divendres de la setmana passada a la Junta de Govern Local. Amb això, i com sempre, entremig de les entrevistes fent un repàs a les darreres novetats de la ciutat, ja tenim feta aquesta segona hora. Quedeu-vos aquí amb nosaltres al Desperta, que estem en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí.
0: Castelldefels Desperta.
1: Com us estava dient, avui parlem de transformació digital aplicada a l'administració pública i concretament d'un àmbit que afecta a molts veïns, veïnes i professionals, la tramitació de les obres majors. L'Ajuntament presentava recentment els avenços que han assolit en la simplificació i agilització d'aquests procediments amb eines digitals i noves metodologies de treball que ja estan permetent reduir terminis i millorar l'atenció ciutadana. Per conèixer tots els detalls, tinc ara aquí a mi, m'està acompanyant, la Celia Castaño. Bon dia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
1: Que exposava aquest projecte en una trobada de treball dels agents d'innovació, una trobada que es dedicava a compartir bones pràctiques, a impulsar projectes d'integració de la intel·ligència artificial dins l'administració pública. Ens pots posar una mica en context sobre aquesta trobada? Què són els agents d'innovació exactament?
2: Doncs és un grup de treball que està constituït per diferents tècnics administratius i jurídics de diferents àrees de l'Ajuntament, on es posen en comú, doncs, com bé deies, bones pràctiques i millores en els procediments per aconseguir, doncs, el que es pretén, que és l'objectiu, que és, doncs, simplificar tots els tràmits i, doncs, millorar l'atenció que rep el ciutadà a l'hora de la seva relació i la transparència amb l'administració.
1: Uh-huh. I en aquesta darrera trobada, tu, com a tècnica de l'àrea d'obres majors, en aquell moment, perquè ja sí que ja ara parlarem també, no t'he presentat com a càrrec perquè justament estem en una setmana de traspàs, que has fet un canvi i ara estàs com a cap de secció de gestió d'espais verds, sostenibilitat, serveis urbans i mobilitat, però sí que em comentaves que continuaràs també duent a aquest projecte que ja presentaves en aquesta darrera trobada. I aquí, què és el que tu aportaves com a... perquè estava dins de la part de casos d'èxit. Llavors, què és el que presentaves?
2: Bueno, el que presentàvem era, pues, precisament la simplificació del tràmit d'obres majors, que analitzant els processos que es porten a terme dins de l'àmbit de les llicències, no?, per voler construir-te una casa o parlem d'edificacions o establiments de gran envergadura. Llavors, ens trobàvem que el procediment era molt farragós, trigàvem molt en aconseguir la llicència, llavors això paralitza, pues, el que és tota la situació econòmica, no?, del municipi. O sigui, calia posar a punt el que és l'agilització d'aquest procés i que el ciutadà aconseguís la llicència en un termini més reduït. I per això el que primer havíem de fer era revisar com s'estava portant a terme el procediment per poder emetre aquesta llicència.
1: Aquest seria el principal coll d'ampolla que estava detectat, no?, en tot el diagnòstic que havíeu fet de la situació.
2: Sí, hi havia un retard en el termini. És veritat que hi ha molta envergadura, o sigui, rebem moltes sol·licituds de llicències, a part hi ha algunes que no són fàcils perquè tenim un parc edificatori, doncs, ja construït, no? I no és el mateix que disposar d'un solar en el buit en el qual, doncs, fas la teva edificació i ja està, sinó que de vegades es complica perquè ja tenim edificacions, doncs, existents, no? I sí, principalment era aquest, totes les tasques que s'havien de fer i totes les actuacions, pues, era, pues, l'objectiu posar-hi ordre per aconseguir reduir el termini.
1: I en quin moment va néixer aquest pla de millora que vau començar a desplegar entre 2024 i l'any passat?
2: Bueno, l'impuls l'ha donat el nou equip de gerència, que està molt, bueno, té molta, molta implicació en el que és la simplificació dels tràmits, i dins d'aquest projecte de simplificació de tràmits, pues, un dels més significatius per l'efecte que té a la ciutat, no?, pues, era precisament pues, millorar aquest tràmit d'obres majors. I va començar, pues, amb l'impuls, no?, de l'equip de gerència i amb l'evidència de la necessitat de reduir aquests terminis, principalment.
1: Uh-huh. I una de les claus del projecte és la digitalització. Quines eines o canvis tecnològics són els que s'estan implementant?
2: Pues, nosaltres treballem a l'Ajuntament amb un programa de gestió d'expedients i el que s'ha treballat principalment és, pues, optimitzar tots els recursos i totes les eines que té aquest programa. Cada vegada, pues, ens adonem que estaven desaprofitats i el que hem fet és, pues, analitzar-los i veure on estan els punts febles i poder aconseguir, pues, automatitzar actuacions, fer plantilles, bueno, petites coses que per si soles, pues, poden ser insignificatives, però que conjuntament, pues, hem tingut un benefici de reduir duplicitats, evitar errors i tot pensant en un objectiu, no?, pues, de ciutat intel·ligent per poder integrar totes les dades que es fiquen en aquest programa al que, si vols, després comentem, el que és el projecte de plataforma intel·ligent de Smart City que s'està portant a terme també al municipi.
1: Uh-huh. Parles d'aquesta plataforma, d'aquest projecte de Smart City. També dins de la presentació jo veia la plataforma EPAC. És aquesta de la que estem parlant? Què és exactament aquesta plataforma?
2: Bueno, l'EPAC, més que una plataforma, és el programa de gestió, és a dir, tot el tràmit d'obres majors està digitalitzat i llavors el ciutadà ho presenta tota la documentació de manera digital, no? O sigui, ja sigui el promotor o algun representant de la promotora, no? Llavors tot està digitalitzat i llavors tenim el registre electrònic a través de la seva electrònica i l'EPAC, o sigui, el programa de gestió d'expedients el que fa és ens ajuda a la tramitació d'aquest expedient on tot tots els agents que intervenen, ja sigui pues, secretaria, secció jurídica administrativa, la UAC, i tots els agents, des de que es formalitza el pagament fins que s'emetran els informes, es fa a través d'aquesta plataforma, que és comú per tots els tècnics i personal de l'Ajuntament que treballa. La plataforma Smart City és un projecte totalment independent que el que pretén és pues, donar, que, o sigui, publicar, diguéssim, a la web, no?, perquè sigui disponible per als ciutadans, tot el que és un geoportal urbanístic amb informació rellevant de la ciutat, ja sigui d'instal·lacions, d'obres o del que... Bueno, és un abanic molt ampli, caldria potser
1: una altra
2: monogràfic d'això,
1: no?
2: Sí.
1: Per tant, per un ciutadà, ciutadana o un professional també del sector de la construcció, quan vol fer la tramitació de les obres majors, el primer pas és anar a la seu electrònica. Nosaltres ens trobem davant de la plataforma de la seu electrònica i una vegada que han fet aquí la sol·licitud, tot això es vehicula a través d'aquest EPAC, que això ja és l'eina que teniu vosaltres, no?, que té l'Ajuntament, interna.
2: Exactament.
1: O sigui, aquest és el flux de la informació.
2: Exactament. Quan ja està tot enllestit, ja existeix el projecte, perquè sí que cal afegir que tenim un servei d'informació urbanística, també amb tècnics especialitzats que abans de presentar tot aquest projecte hi ha un assessorament, perquè una de les millores que s'ha introduït és pues, millorar aquest assessorament i posar a la web informació disponible perquè el projecte vingui amb una qualitat, no?, que permeti fer un informe favorable abans, no? Aquesta és una de les millores. Llavors, abans d'aquesta presentació tenim pues, els tècnics que estan disponibles per qualsevol consulta per tal de facilitar, no?, que una vegada presentin aquest projecte ja estigui pues, millor. No? Uh-huh. Llavors, sí, comença amb el registre electrònic, una vegada està tota la documentació, projecte i tot enllestit, i a partir d'aquí ja comença el camí, no?, fins a arribar a la resolució.
1: D'acord, d'aquí sorgeixen dues preguntes. La primera, mencionaves que a la web s'ha inclòs més informació per facilitar. A part d'accedir a la web, quin seria el contacte per tots aquests tècnics que ara també ofereixen aquest suport previ? Que entenc que això, com deies, és per evitar que es faci un registre i després toqui fer una sol·licitud d'esmenar algun error.

0: L'altra pregunta que tenia, Cèlia, és que estem parlant de la plataforma EPAC. Aquesta ja existia abans? Què és el que ha canviat en el funcionament? Amb tot això estem parlant d'aquesta presentació del cas d'èxit, dels avenços en la digitalització i l'agilització dels procediments. Llavors, la plataforma EPAC ja estava abans i la continueu fent servir, però amb tot aquest diagnòstic i hi ha una sèrie de mesures implementades per millorar?
1: Sí. Fins a l'octubre, més o menys del 2016, la plataforma teníem un altre programa de gestió d'expedients i ara pues, aquest aplicatiu, més que una plataforma potser és un aplicatiu, el tenim des del 2016 i estava funcionant com a tal. El que passa que pues, al final tot es pot acurar, no? Quan et poses a analitzar com s'estan fent les coses, pues, sempre hi ha una oportunitat de millora i en aquest cas pues, és molt àmplia perquè la tecnologia pues, bueno, ens està donant moltes facilitats a l'hora de poder pues, utilitzar eines com marcadors, plantilles, notificacions automàtiques, amb una sèrie de o sigui, programant una mica el que és el programa amb el suport, evidentment, dels companys d'informàtica.
0: Mm-hmm. Des del punt de vista de la ciutadania, perquè ara això mencionaves l'automatització de notificacions, l'actualització de plantilles, tot això s'ha de traduir amb més rapidesa de cara als treballadors, treballadores municipals, però des del punt de vista ciutadà, quines són les millores que nota una persona que hagi de tramitar una llicència d'obra major?
1: Bueno, pues, en principi, tal com ja, que ja he dit, hi ha més informació a la web, entenem que hi ha més claretat en el tràmit. El que s'ha fet és evitar menys requeriments d'esmena amb aquestes facilitats, respostes més ràpides i més transparència des del punt de vista en el punt en què està el seu expedient de cara també al projecte de carpeta ciutadana. El tema és, pues, sobretot en què, per exemple, a l'informe d'esmenes els arriba una vegada està executat, o sigui, és una actuació automàtica que abans pues, es dilatava més en el temps perquè bueno, passava per diverses signatures, passava un procés que amb el suport, o sigui, tot això s'ha fet amb un equip de tècnics, no? De tècnics jurídics, administratius i sempre tenint en compte el punt de vista legal. No? Llavors, tot el que hem pogut estalviar a nivell de circuit innecessari, pues, això és el que guanya el ciutadà, no? Pues, la reducció d'aquest termini de que la resposta la té abans. Bàsicament, o sigui, pel ciutadà és aquesta, una resposta més ràpida a la seva sol·licitud.
0: Uh-huh. I parlaves ara, justament deies això de la dilatació dels terminis. Un dels objectius principals dins de tot aquest projecte és reduir els terminis de resolució i a la presentació veia que parlàveu de fins als 6 mesos durant el 2025. Com s'ha aconseguit aquesta reducció?
1: Pues precisament amb la unificació dels criteris, o sigui, ara, per exemple, l'informe tècnic, totes les tècniques en aquest cas que fan aquest informe utilitzen pues, la mateixa plantilla, això agilitza pues, a l'hora de fer la resolució, a l'hora de plantejar l'acord de junta, pues, a l'estar unificat pues, no hi ha diferències, no diguéssim el que és el contingut. Sobretot, el tema de la notificació automàtica ha reduït el termini perquè és immediatament una vegada està signat ja el que arriba. Per tant, aquest plaç d'una setmana, 2 setmanes, 3 dies o depenent el cas que trigaven a arribar, vale? I també el que s'ha fet és destinar molts recursos humans i la implicació, no, de les persones que estan implicades en el procediment en dur a terme aquest projecte. O sigui, perquè al final és un tema de que és veritat que la tecnologia és un suport, però el factor humà que tenim pues és la implicació i la dedicació que li posen a l'hora de que surti la feina.
0: Uh-huh. I amb tots aquests canvis, quins són els indicadors o les eines de seguiment que feu servir ara mateix per controlar millor l'estat de tots els expedients?
1: Doncs la simplificació s'ha fet pensant en aquests indicadors perquè és evident que en aquest procediment, com en qualsevol, això seria genèric, pues, tenir la informació real, no? de com estan els expedients, en quin estat estan, pues, al final et dona informació per poder prendre una decisió o atacar, no? Diguéssim, on podem trobar un coll d'ampolla. Llavors, els indicadors bàsics són pues, tenir controlats els expedients que estan pendents, no? d'un informe tècnic, que no es dilatin en el temps, no? Donar la primera resposta en un termini pues, que sigui factible perquè és fàcil informar però que no s'allargui. Tenir controlats els expedients que ja estan informats i estan pendents de que el ciutadà, no? Bueno, el promotor en aquest cas, la promotora, porti les esmenes, no? O sigui que està en procés està en tràmit però no està a les mans de l'Ajuntament. Tenir controlats els expedients que ja estan informats, està tot perquè passi per acord de junta, que no es quedin parats, no? Els que estan pendents

0: de que passi per l'acord de junta de govern local i per tant, que no es perdi temps quan ja està, diguéssim, la part legal feta. I després també tenir un control sobre les llicències que ja estan concedides, que estan en termini d'execució, pues, un tema per tenir coneixement de com està a nivell municipal, no? Pues aquesta distribució de les obres en execució, i també per controlar les caducitats, que no es caduquin, i si s'han de tramitar pròrrogues, pues, poder-les fer, pues, tal com diu la normativa, abans de que es caduqui el termini que tenen per executar les obres.
1: Uh-huh. I ara, Cèlia, canviem de tema a un altre punt molt important dins de tota la presentació, que era aquest canvi intern, el treball en equip. A la presentació veia que parlàveu també de reptes, diferents necessitats, no? Llavors, m'agradaria començar, justament tu també ho mencionaves, fa una estona, de la importància de fer servir la tecnologia, aquesta, també la intel·ligència artificial, digitalitzar el màxim possible i que ens ajudi en el dia a dia, en aquest cas, els treballadors i treballadores municipals de l'àmbit d'obres majors. Però aquesta transformació digital no és només tecnologia, sinó que també hem de parlar del canvi de cultura de treball, de l'equip que hi ha darrere. Com ha estat aquest procés d'adaptació?
0: Bueno, doncs ha estat un repte, perquè al final qualsevol canvi, no? Pues, quan tens una manera de fer, no? Pues aquí fem les coses així i tal. Però sí que és veritat que al principi potser costa una mica més, però crec que l'èxit ha estat en involucrar a tots els que intervenen en el procediment. No ha sigut com una imposició, sinó ha sigut mostrar els beneficis que pot tenir aquesta simplificació, perquè tothom, dins de la seva parcel·la, doncs, participi en el projecte. S'han recollit totes les idees, no? de totes les persones que intervenen, que al final són els que estan allà amb el procediment. I també tenim molta sort que tots els que intervenen en obres, pues, tenen molta predisposició, i això ha estat, jo crec, que un repte, però gràcies a aquesta comunicació, a aquesta coordinació i a que han estat, pues, reunions com molt pautades, no? Jo he liderat el projecte, però he tingut el suport també d'una companya, l'Esther Cano, que ha fet tota la gestió de planificar les reunions periòdiques, implicar la gent, hem utilitzat eines com el Planner, i llavors això ha fet que sense voler, diguéssim, hem creat com una metodologia de simplificació que utilitzarem per la resta de tràmits, com a mínim de la nostra àrea, per optimitzar, diguéssim, el que són totes aquestes trobades i anar directament, pues, al que és la simplificació, perquè tots guanyem a l'hora de la tasca diària, no? De reduir, pues, aquesta càrrega de treball.
1: Uh-huh. I entenc que ara parlàvem d'aquest punt de vista de l'equip com a tal, l'equip que treballa en la tramitació urbanística, les obres majors, que estaves liderant tu, però entenc que a tu mateixa també formar part d'aquestes trobades d'agents d'innovació, aquest era un altre extra que suposo que també ajuda en aquesta gestió, en veure com altres equips ho estan implementant i fer aquestes trobades de posar en comú, compartir bones pràctiques.
0: Sí, evidentment, crec que la iniciativa, el projecte d'agents d'innovadors, bueno, és imprescindible per poder dur a terme aquesta simplificació, no només d'obres majors, no? Sinó de tots els centenars de procediments que tenim a l'Ajuntament. Com bé dius, cadascú, no? Pues explica la seva part. També hi ha unes càpsules de formació que faciliten, no? Pues que com a gent innovador i si estàs impulsant una simplificació, pues, adoptis, no? aquestes formacions que fan, sobretot des d'informàtica, des de simplificació, pues, que adoptis aquestes maneres de fer i coneguis les eines que tenim per poder aplicar al teu propi procediment. Aquesta posada en comú crec que és, bueno, imprescindible, i la veritat és que crec que està sent molt, molt efectiva a l'hora de poder ser àgil a l'hora de tramitar.
1: I passant a parlar de projectes de futur, aquí també en aquesta presentació del cas d'èxit dins d'aquesta trobada d'agents d'innovació hi havia com a objectiu aquesta creació d'una carpeta ciutadana accessible. Com funcionarà? Què és el que permetrà fer? Què és exactament això de la carpeta ciutadana?
0: Bueno, la carpeta ciutadana no deixa de ser un apartat a la web, no? On tu com a usuari, com a part interessada d'un procediment, podràs veure en quin punt del procediment està el teu expedient, no? Pues jo faig una sol·licitud d'obres majors i la idea és que pues entris a la carpeta ciutadana i vegis, pues, amb el teu número, el número que tinguis de referència, pues si està pendent d'informe, si ja està informat, si està pendent d'acord de junta, i fins i tot podríem arribar a que tinguis allà la documentació, que de fet estem treballant en això, està al forn, o sigui, està al forn.
1: S'està coent, sí. Serà una carpeta, quan dius dins de la pàgina web, dins de la seu electrònica.
0: Sí, serà.
1: Dins de la seu electrònica. I més enllà de tot el que ja hem comentat de la digitalització, de la implementació de la intel·ligència artificial, quin paper creus que pot jugar la intel·ligència artificial en el futur? Quins serien, ara ja em comentaves coses que estan al forn, no? La carpeta ciutadana, sí. Però cap a on veus que pot arribar la tramitació urbanística? Com es pot beneficiar, continuar beneficiant-se de la intel·ligència artificial?
0: Mm, doncs bé, o sigui, jo personalment soc molt, molt partidària de formació en IA, de tot el que és tecnològic i així, o sigui, crec que com a administració, no? Com a tècnics de l'administració, que hem d'estar pues, actualitzats en tots els àmbits que es desenvolupen, no? a la societat. Crec que la intel·ligència artificial és o sigui, estem en un moment, no, de canvis molt significatius, no, que cada dia com surt una nova i així, i crec que pot ajudar a actualment, pues, a donar un suport, no? Des del punt de vista tècnic, a donar un suport, pues, podria ser pel que fa a la revisió documental, pel que fa a la resposta a consultes, pel que fa a facilitar, no? Diguéssim, d'alguna manera, la integració, no? del que és el projecte, en, diguéssim, potser fins i tot en el territori. El que sí que crec que estem molt, molt verds, que crec que arribarem algun dia, o sigui, jo soc molt, molt optimista en aquest sentit, crec que ens ajudarà molt més, o sigui que encara estem vers en el desenvolupament de la IA pel que fa que tu presentis un projecte i que et faci un informe de si està bé o malament. Estem en la línia, però estem vers. Sí que el que crec que hi ha una cosa, no, que és el criteri tècnic, no? O sigui, els tècnics que tenim a nivell, o sigui, que informen llicenciadores majors, no tenen només coneixement de la normativa que s'ha d'aplicar pel que fa, pues, a l'habitabilitat, a la part més urbanística, no? D'ocupació, de volum, de distàncies i tal, sinó que tenen la visió de territori, no? De com s'implanta aquesta edificació en el terreny, tenint en compte, pues, topografia, tenint en compte com s'integren, no? Els diferents àmbits que s'han de complir dins del territori, tenint en compte no només aquell cas en concret de si aquest plànol compleix, no sé, accessibilitat, no només això, sinó com s'integra tot dins del territori. I jo crec que això, pues, potser arribem a algun moment, però de moment necessitem els tècnics especialistes en urbanisme i per tenir aquesta visió, no, de conjunt, de que faci que el model de ciutat, pues, sigui el que indica en aquest cas el planejament urbanístic.
1: Perfecte, Cèlia. Doncs jo crec que amb aquesta mirada de futur i també hem destacat al llarg de la conversa els assoliments que ja heu aconseguit des de l'àrea d'obres majors, i amb això hem pogut conèixer com la tecnologia i la reorganització interna ens poden ajudar a fer una administració més àgil, més clara, més eficient. Hem parlat amb Cèlia Castaño, actualment cap de secció de gestió d'espais verds, sostenibilitat, serveis urbans i mobilitat, que justament això, prèviament estaves com a cap d'unitat intermitja, si no m'equivoco, no?
0: Estava a obres, activitats, sí, disciplina urbanística.
1: Correcte, i portaves aquest projecte que vas presentar a aquesta trobada d'agents d'innovació, ara amb aquest traspàs, però tot i així seguirem pendents de com evoluciona aquest projecte que continues liderant i quins són els següents passos, les millores que van arribant. Estarem pendents d'aquesta carpeta ciutadana també que ens mencionaves, que està acabant de cuinar-se, sí. I perfecte també això de mencionar cuinar, perquè justament aquests dies el tema gastronòmic està
0: a
1: l'ordre del dia de Castelldefels, i tant que sí. Doncs moltes gràcies, Cèlia Castaño, per compartir-nos tots aquests avenços en la digitalització dels tràmits d'obres majors a Castelldefels i els reptes de futur que encara estan per arribar en la modernització de l'administració pública.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: Castelldefels desperta.

0: Molt bé, doncs ara ens toca començar la secció d'Agenda del Castell. Ja tinc aquí el meu convidat, però primer, per les persones que estàveu escoltant la cançó de fa uns instants, aquesta petita pausa musical entre entrevista i entrevista, hem escoltat la novetat de Julieta Venegas amb el grup Bronco, que ens presentaven Volver aquí. I ara ja sí, dono la benvinguda a l'Albert Fernández. Bon dia, Albert, com
1: molt
0: estàs?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Doncs com fem cada dijous en aquesta secció del Castell, hem de parlar de la setmana passada, que és el que va succeir, què vam tenir en marxa i com va anar.
1: Vam tindre nit als museus, vam obrir per la nit i també vam tindre oci jove. Uh-huh. L'oci jove, doncs, a comparació de la setmana anterior, hem tingut un augment considerable, tot i que bueno, ja ens agradaria que anés moltíssima més gent jove. I respecte a la nit dels museus, estaven totes les entrades exaurides, es van anar a exaurir 250 entrades i al final va assistir 184 persones. Uh-huh. O sigui que déu-n'hi-do.
0: Molt bé, molt bé, molt de moviment en aquesta
1: sí,
0: nit dels museus.
1: Sí, a més tenint en compte que és per la nit i que tal, doncs la veritat és que molt contents.
0: Quin era l'horari? Era a partir de les
1: 10? Fins la
0: 1. Fins la 1 de la... O sigui que vau estar feinats,
1: sí, eh? Sí, la veritat és que molt bé, molt bé. I el feedback dels companys que porten la gestió de les visites i tal ha sigut molt, molt bo, o sigui que molt guai.
0: I la setmana passada també tenia una bona notícia, una novetat, perquè a la Junta de Govern local s'aprovava la licitació del bar al Castell, així que ben aviat tindrem novetats.
1: Tindrem un nou espai per tal d'anar a fer, doncs això, des de la gent que pugui anar a fer la visita que podrà fer allà mateix a l'entrepà, o gent que, jo què sé, m'ho invento, que potser llogui l'espai per fer una conferència, un event, doncs pugui també allà mateix doncs, sortir una miqueta de les parets, que tot i que són grans, doncs, sempre ve guai, no?, de sortir una miqueta i prendre un algo amb un entorn molt guapo, o sigui que convidem a tothom que estigui interessat que entri al nostre web per tal de conèixer tota la informació de la licitació perquè es pugui presentar i si no qualsevol consulta, doncs pues aquí estem.
0: Clar, perquè ara el que està en marxa, el que s'aprovava a la Junta de Govern local era tota la part d'obres, les escomeses, s'ha de començar amb tota aquesta feina.
1: Correcte.
0: Després arribarà aquesta licitació del servei i a més cal tenir en compte que dins de tot aquest procediment també hi ha un altre projecte en marxa que és tota la millora dels jardins exteriors del castell. Així que aquí s'està cuint tot, també.
1: Sí, estamos trabajando en ello, que diuen, i en principi, clar, ja l'entorn que hi ha al castell és un entorn molt, molt amigable, molt xulo, i amb aquesta, tant amb la reforma de l'espai on anirà el bar i nova zona de banys, més després tota la part de davant, que també que anirà tota la nova zona jardinada, doncs creiem que serà una revalorització del castell molt gran.
0: Quedarà tot molt bé i per acabar de fer aquest pla perfecte també de quan anem al castell, que estigui tot ja...
1: Sí, la veritat és que convida molt, sobretot ara, amb aquest temps, convida molt, no?, d'anar a fer la passejada amb les vistes de tot el municipi Castelldefels, fins i tot si pots pujar a dalt les portes obertes, doncs també tens tota la vista de Barcelona i alrededores, la veritat és que tot convida a passar una molt bona estona. Tenim
0: molt
1: una oferta diferent.
0: Sí, doncs precisament parlant de projectes, abans de l'altra entrevista igual, parlàvem de projectes que s'estan cuinant, no? I aquests dies hi ha molta cuina a Castelldefels, perquè
1: molta.
0: Ahir, de fet, tenia un esdeveniment també de cuina.
1: Sí,
0: i
1: ja entrant en matèria amb els esdeveniments que estem fent aquesta setmana, doncs ahir teníem el Food Capillars... Food Capillars, no.
0: Capillars.
1: Estic pensant sempre, la meva dona és maquilladora, sempre estic pensant en crema, i coses d'aquestes. Food Capital Summit, o sigui, la cimera de menjar de capitals europees, i una part dels esdeveniments es van fer allà. Van fer diverses ponences on bueno, van parlar de les seves cosetes i va estar molt bé, la veritat.
0: Perfecte. Que d'aquí ja després traurem un incís informatiu que m'avançaves, que aquí dins d'aquestes ponències hi havia un historiador, no?, que va donar...
1: Sí.
0: Així que això ho deixem pel final.
1: Això ho deixem pel final. Exacte.
0: Continuem repassant perquè ahir teníeu The Food Capital Summit. Avui el que teniu aquesta tarda és un tema climàtic.
1: Sí, aquesta tarda i demà al matí tenim una altra cimera, en aquest cas de la FEM, que venen alcaldes de tot Espanya a fer ponència sobre aquest tema.
0: Perfecte. I ja, a part d'aquesta part, hem parlat de gastronomia, d'acció climàtica, i ara ens toca mirar el cap de setmana, a l'agenda com a tal, que
1: continuem
0: és el que pot...
1: Continuem amb visites guiades i, a més, doncs, també tenim l'oci jove.
0: Es repeteix, exacte,
1: sí,
0: l'escape room.
1: A tots els joves que ens estiguin escoltant ara des de classe o fent campana i tal, doncs els convidem, o si als pares no els hi digueu res, perquè si no diran, pues si me lo dice mi padre no voy. No, però tota aquesta gent que jove, doncs la convidem a que vingui, perquè la veritat és que està molt xulo, està molt xulo.
0: Això m'ho has de repetir, és la nit de divendres o la nit de dissabte?
1: Dues, les dues.
0: Si ah, no les dues malament, tenim,
1: sí,
0: propostes,
1: fem perfecte. Fem una proposta, la veritat és que està molt interessant.
0: Perfecte, doncs tenim aquesta opció jove, tenim les visites guiades habituals del cap de
1: correcte.
0: Setmana, i ara ja només em queda recuperar aquest extra informatiu, aquesta curiositat que em deies que havies après
1: sí,
0: ahir.
1: Sí, perquè resulta que tenim a la sala menjador, uh-huh. tenim un bust, de, en aquest cas, de Valeria Aliné. No, i és curiós, no?, que teníem allà, i, hòstia, va ser molt curiós que una persona, no?, amb aquesta mirada de fora, però amb el coneixement historiador, ens expliqués això, no? També tenim, a l'entrada de l'església, també tenim un... Ara, sempre estem parlant d'un màgic, com es diu en castellà o en català? Tenim un... Ja t'ho diré.
0: D'una escultura estem parlant, o de
1: sí,
0: què?
1: Sí, estem parlant de... No me surt... Jo venia amb tot preparat, eh? Tenim.
0: Tenim, però d'un personatge històric.
1: No, tenim en aquest cas, va fer una... Valeria Aliné va fer una làmpida en commemoració del seu marit que tenim a l'entrada de l'església del castell. Vale? I aleshores, doncs, és dintre de la visita, no desvalem més, sempre amb la idea, no?, de que la gent pugui vindre a descobrir més el castell, doncs tenim a la sala menjador, tenim un bus de Valeria Aliné. També es rumoreja que tenim el seu fantasma, no?, que volta per les nits al castell, i a tothom que vulgui conèixer una miqueta la història, no?, d'aquesta dona que va viure en el poblat ibèric i no desvalem més, doncs convidem a que puguin vindre a les visites guiades, per exemple, del cap de setmana, a conèixer una miqueta la seva història.
0: Sí. Vale, perfecte. Jo he de confessar que ara mateix amb l'ordinador estava buscant Valeria Aliné, perquè més enllà de ser figura històrica, jo estava tota pensant, em sona molt aquest nom d'alguna cosa d'aquí, alguna cosa de Castelldefels, més enllà de la part històrica. I és que tenim l'institut,
1: sí,
0: que m'ha sortit
1: sí.
0: aquí, i ja dic, vale, per això em sonava de l'institut Valeria Aliné.
1: Tot té un perquè, és una figura aquí del municipi. Aleshores, mm-hmm. convidem a tothom, no que faci com molta gent que parla de praliné, acaba parlant de praliné, d'estratxatela, no. Convidem a tota la gent a que pugui conèixer una miqueta la història, el perquè d'un institut amb el nom de Valeria Aliné, perquè tenim un bust al castell i perquè hi ha una làpida en honor del seu marit allà.
0: Perfecte, perfecte. Doncs una curiositat que haurem de descobrir amb aquestes visites guiades o apropant-nos a alguna de les activitats del castell, òbviament.
1: D'això es tracta.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies a Albert Fernández per
1: sí,
0: portar-nos.
1: Fernández, sí,
0: si no,
1: me queda no me l'he canviat.
0: De cop era Fernández, això és Tintín, no? Fernández i Hernández, algo
1: sí.
0: així de que... Bueno, doncs ara ja així ens acomiadem, tanquem aquesta secció del castell fins al dijous de la setmana vinent, que tornarem a tenir aquí de convidat.
1: Ens veiem dijous.
0: Vinga, moltes gràcies.
1: A tu, adéu. Adéu.
2: El castell en agenda.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist el senyal que han posat davant de casa?
2: Un senyal? No, no l'he vist. De què?
1: És un senyal de prohibit aparcar de 8 del matí a 8 del vespre, just davant del supermercat.
2: Ostres, només faltava això. Poc aparcament que hi ha.
1: Mira, no et queixis tant i agafa menys el cotxe, que l'utilitzes per tot.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula senyal és masculina. Per exemple, s'han de respectar els senyals de circulació. O bé, em vaig fer una ferida i m'ha quedat un senyal. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?
5: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
6: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
7: Thank you for that lovely tune, that funky music.
8: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
10: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
11: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
12: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org

0: Arribem a la recta final d'aquest Castelldefels Desperta de dijous 21 de maig i ara tinc la companyia de l'Anna López. Bon dia, Anna, com estàs?
1: Bon dia, Estefania, molt bé, tu?
0: Bé, bé, aquí estem de dijous. Què ens portes a la graella avui de Ràdio Castelldefels?
1: Doncs mira, avui parlarem dels continguts de l'Urri de Mort, aquest programa que s'emet a les 8 en directe, després arribarà a les Formes del Blues, al Club dels Experts, i Musicali a les 10 de la nit. Pel que fa a la resta del programa d'avui, el Coffee, com cada dijous, protagonitzat pel Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest cas avui ens acompanyarà el regidor Cristian Guillamont. També parlarem amb els estudiants del Servei Local de Català, d'un dels graus que s'imparteixen, i de la Super Solidari que organitza l'entitat Malària 40, en Cristina Cama. La nostra unitat mòbil participarà en una altra activitat de les Jornades de la Gent Gran, en aquest cas en un taller de musicoteràpia que s'ofereix avui després de que ahir se celebrés aquest gran acte central en ball i berenar per a la gent gran. El Marc Soler, el regidor de platges, ens parlarà de la temporada de platges, de la distintiu de bandera blava i d'aquesta passera elevada, doncs, amb què compta la platja de Castelldefels. I la Míriam Martínez acaba el programa d'avui, la directora de l'Escola de Dansa, amb les inscripcions per a l'Escola Municipal de Dansa per al curs vinent, que ja s'han obert.
0: Perfecte, Anna. Doncs tots aquests continguts els tindrem a partir de les 10 i fins la 1 del migdia al magazín Així Som. Gràcies per fer-nos aquesta prèvia. Que vagi molt bé el dia.
1: Igualment.

I justament fa pocs minuts s'ha publicat una nova notícia a la web de l'Ajuntament relacionada amb aquesta trobada també que hem mencionat a la secció del Castell, perquè precisament aquesta tarda té lloc l'Assemblea General i Encuentro 20 anys d'Acció Climàtica Local. Aquesta tarda hi ha l'Assemblea, demà hi ha la trobada com a tal de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima. I la notícia que acaben de publicar a la web de l'Ajuntament té a veure amb un canvi del rol per part de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, dins d'aquesta Red Espanyola de Ciudades por el Clima. Ara assumeix la seva presidència. L'alcalde Manu Reyes assumeix la presidència d'aquesta xarxa després que el seu nomenament fos aprovat per la Junta de Govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Això va ser el passat mes d'abril, s'aprovava aquest nomenament, fins ara ocupava la vicepresidència segona de la xarxa i a partir d'ara i en el marc d'aquesta assemblea que es genera, que es celebra aquests dies al castell de Castelldefels, aquesta tarda té lloc aquesta assemblea general, doncs es farà efectiva aquest, es farà efectiu aquest nou càrrec dins de la xarxa. L'entitat va néixer fa 20 anys i la nostra ciutat és una de les ciutats membre d'aquesta xarxa d'acció climàtica. Com dèiem, l'alcalde fins ara ostentava la vicepresidència segona, passarà a ser president i estarem pendents aquesta tarda d'aquesta assemblea, demà aquesta trobada, també ens aproparem des de Ràdio Castelldefels per conèixer totes les novetats i què és el que s'abordarà en aquests 20 anys d'acció climàtica local, aquesta programació que ens porta aquesta tarda i demà dos actes sobre, amb els responsables municipals i persones expertes per compartir experiències sobre la incorporació de polítiques climàtiques en la gestió local. Actualment, la Red Espanyola de Ciudades por el Clima està formada per 372 entitats locals i 3 observadors i s'ha consolidat com el principal instrument de coordinació entre municipis i el govern d'Espanya per avançar en mesures d'adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic. A la web de l'Ajuntament trobareu tota la informació sobre aquesta novetat, aquesta notícia, on ens expliquen que Castelldefels esdevé aquesta tarda i demà divendres la seu de la trobada de ciutats de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima.

0: La danzadora Latencia de Laura Funes és protagonista de la setmana al Viu Dansa, el Festival Internacional de Dansa que encara es desenvolupa a la ciutat. De fet, ho tindrem fins a inicis del mes de juliol. Aquesta nova proposta ens arriba diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Plaza. Per altra banda, també tenim una altra proposta el dissabte, en aquest cas a la sala Margarida Xirgu. Dissabte es viu Transmissions, una conferència ballada sobre danses urbanes. Transmissions combina música, audiovisuals, paraula i moviment per explicar les danses urbanes en una activitat que es dirigeix a tots els públics. Això pel que respecta al festival Viu Dansa al llarg del cap de setmana, però aquest cap de setmana tornem a tenir també proposta cultural. Recordem que la setmana passada, des de dijous fins a diumenge, celebraven amb diversos actes els 44 anys de vida de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Doncs ara aquest diumenge ens arriba una altra proposta cultural, en aquest cas coincidint amb la celebració de la segona Pasqua. Parlem de que els ajuntaments de Castelldefels i Begues organitzen conjuntament l'Aplec de Bruguers. Això serà aquest diumenge 24 de maig a partir de les 9 del matí a l'Ermita de Bruguers. Aquesta trobada inclou cant coral, ball de bastons, de cintes, gegants, castells i també un dinar de germanor, entre altres activitats de l'Aplec. Tot començarà amb la missa solemne a les 9 del matí i a partir d'aquí doncs, ja s'anirà desenvolupant tota aquesta programació amb diverses propostes. També hem de mencionar que el nostre estimat drac, el Garigot, també s'aproparà a aquest aplec de Bruguers i participarà en diferents dels moments de danses, balls tradicionals i actuació castellera. Amb això tenim un altre acte el diumenge que podem apuntar al nostre calendari, però a més tenim també altres propostes. Per una banda, una proposta de medi ambient i per altra, propostes esportives. Comencem amb medi ambient i platges, ja que aquest cap de setmana arriba a les platges de Castelldefels el 9è BioBlitz Metropolità. Emmarcat dins de la Jugateca Ambiental, el dissabte 23 al Baixador i el diumenge 24 a la Pineda, tornen a acollir exploradors i exploradores per fer recompte de flora i fauna dels ecosistemes dunars. L'objectiu d'aquesta jornada de ciència ciutadana als parcs i platges metropolitans és potenciar la participació per fer censos de biodiversitat. L'horari d'aquestes activitats serà els dos dies, des de 11:45 del migdia fins a 2:45, el dissabte a l'Espai Natural del Baixador. Recordem que està ubicat a l'accés des de l'Avinguda República Argentina. I el diumenge, en el mateix horari, des de les 11:30 fins a les 13:30, tindrem la Jugateca a l'Espai Natural Biblioplatja, al passeig marítim davant del Parc del Mar. Hi ha també una notícia publicada al web de l'Ajuntament on trobareu els enllaços per sol·licitar la vostra inscripció en aquestes activitats. I per acabar amb aquesta mirada al cap de setmana, tenim també que a partir de demà i fins al diumenge el Canal Olímpic de Catalunya serà l'escenari d'una gran cita internacional amb 39 equips, 917 palistes i 15 nacionalitats. Això serà al Dragon Boat Fest i a més tenim també la jornada solidària, això el diumenge 24 de maig, Rema contra el càncer, oberta a tota la ciutadania. I aquest Dragon Boat Fest, que potser doncs, no coneixem, ens expliquen des de l'Ajuntament que aquesta cita convertirà Castelldefels en un dels punts de referència europeus d'aquesta disciplina esportiva d'origen xinès, practicada en embarcacions amb cap i cua de drac i basada en la coordinació, el ritme i el treball en equip. I en aquesta competició, que comença demà i fins al diumenge, també comptarà amb una destacada participació d'un equip format per dones que han superat un càncer de mama. En total hi participaran 20 equips i prop de 200 palistes competint en embarcacions de 10 persones. El festival està organitzat pel Club de Piragüisme, Castelldefels, Dracs de l'Aigua, també Dragon Boat Emotions i la Fundació Rema contra el Càncer. I el moment més participatiu del cap de setmana arribarà el diumenge amb aquesta celebració de la jornada solidària Rema contra el Càncer, que tindrà lloc a partir de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda al Canal Olímpic de Catalunya. En aquesta jornada solidària s'inclourà també iniciació al Dragon Boat, una iniciació oberta a tota la ciutadania sense necessitat d'experiència prèvia, i les activitats es complementaran amb sessions de zumba, bachata, meditació, actuacions culturals, música, food trucks i paradetes d'entitats vinculades a la lluita contra el càncer. Tota la informació sobre aquest acte d'agenda i aquest acte solidari també al web de l'Ajuntament, amb aquesta informació sobre activitats concretes que sí que requereixen inscripció. Demà ja és divendres i acabarem de fer un repàs més en detall de tota l'agenda del cap de setmana. També continuarem amb altres novetats, seguirem pendents, com sempre, de l'actualitat informativa i, òbviament, això, l'agenda cultural, l'agenda esportiva dels equips locals, tot això. Demà de nou estarem aquí a les 8 del matí fins a les 10 en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels, el company Gerard Carreras, que m'ha acompanyat al control tècnic, i jo mateixa, Estefania González. Que tingueu un molt bon dia i fins demà.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 10.

0: El president Salvador Illa i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, firmen aquest matí l'acord que garanteix que els pressupostos puguin tirar endavant. El compromís, que s'afegeix al tancat amb Esquerra Republicana, incideix en aspectes vinculats a les polítiques d'habitatge i mesures adreçades al tercer sector. El Departament d'Educació i els sindicats acosten posicions i s'emplacen a continuar negociant aquesta tarda. S'abordarà el tema dels salaris i el govern els demana una contraproposta per escrit. Mentrestant, es mantenen les vagues. Avui és el torn dels docents de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els activistes de la flotilla de Gaza detinguts a Israel ja estan sent traslladats per ser deportats avui via Turquia, segons ha informat el govern espanyol. La diplomàcia europea se suma al rebuig pel tracte d'Israel als membres d'aquesta iniciativa humanitària que apareixen vexats en un vídeo difós per un ministre ultra de Netanyahu. El govern cubà considera que la imputació de Raúl Castro per part de la justícia dels Estats Units busca justificar una intervenció militar nord-americana a l'illa i anuncia una resposta ferma. Washington acusa Castro d'abatre dues avionetes i provocar quatre morts fa 30 anys. Trump nega que busqui una escalada militar. El Ministeri de Consum obre expedient sancionador a una gran immobiliària sense fer-ne públic el nom per possibles infraccions en els contractes de lloguer. S'enfronta a una multa de fins a 4 milions d'euros. I l'Audiència Nacional Espanyola conclou que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte, tot i que la decisió fa referència al sector de l'atenció al client. Els sindicats consideren que té un abast més general. La sentència encara té recorregut judicial. L'Ajuntament de Tarragona promou la protecció dels més de 3.400 gats que hi ha als carrers de la ciutat, defensa la tasca dels voluntaris acreditats que atenen unes 300 colònies i la necessitat d'aquests animals per controlar plagues de rates o ratolins. I avui arrenca el Cornamusa amb el Festival Internacional de Cornamusa d'Olot. Aquest certamen, que va molt més enllà d'aquest instrument de vent, celebra 35 anys amb una llarga llista de concerts i activitats relacionades amb la cultura popular fins diumenge.
1: Esports.
2: El Barça femení viatja avui cap a Oslo per jugar dissabte la final de la Champions i s'espera que tant Graham com Paredes puguin entrar a la convocatòria. El Barça ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que li va adjudicar la UEFA per a la final, segons avança el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol. El central del Barça, Pau Cubarsí, qualifica de bona temporada la que ha fet l'equip, tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions. Declaracions al Toc Costa, Catalunya Ràdio. El Joventut es garanteix plaça de play-off a la Lliga CB després de guanyar ahir el Tenerife per 98-100. I en waterpolo, el Sant Andreu es pot classificar avui per a la final de la Lliga Femenina si guanya contra el Terrassa.
0: I ens queda el temps. Jornada estable i completament assolellada. Avui s'esperen temperatures més caloroses amb un ambient gairebé d'estiu. Termòmetres més frenats cap als 25 graus a la costa i als 30 a l'interior. A Ponent s'aproximaran als 35 graus de manera puntual. Tarda amb algunes nuvolades inofensives al Pirineu.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, assumeix la presidència de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima. El castell acull aquesta tarda de dijous 21 de maig la trobada d'una entitat que va néixer fa 20 anys i de la que la nostra ciutat n'és membre. Manuel Reyes, qui fins ara ostentava la vicepresidència segona, passa a ser ara president després d'aprovar el seu nomenament a la Junta de Govern de la FEMP. ...1.200 persones s'omplien ahir dimecres la plaça de l'Església amb la tarda de festa, aquest gran acte central de les 44es jornades de la gent gran. Durant aquest acte central es va incloure ball, música d'orquestra, lliurament de records i aquest tradicional berenar que oferia 1.200 invitacions gratuïtes. I de cara a l'agenda del cap de setmana, l'Aplec de Bruguers uneix Castelldefels i Begues aquest diumenge en un acte organitzat conjuntament pels dos ajuntaments d'aquestes ciutats. L'ermita de Bruguers acull a partir de les 9 del matí una trobada que inclou cant coral, ball de bastons i cintes, gegants, castells, un dinar de germanor i la presència del drac Garigot. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara.
3: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, open air running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get on rush. El magazine. I get on rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat informativa més pròxima. Continuen les 44enes jornades de la gent gran amb més activitats fins aquest diumenge 24 de maig. Les activitats pel dia d'avui inclouen un taller de musicoteràpia a les 11 del matí al Centre Cívic Frederic Mompou. També està en marxa des de primera hora del matí l'excursió de la gent gran enguany a Empúria Brava. Demà, jornada esportiva a la platja a les 10 del matí a l'alçada de la plaça de les Palmeres i per la tarda una opció teatral amb principiantes a les 6 al Centre Cívic Frederic Mompou. Dissabte, concert vermut de Swing Cavaliers a les 12 al Centre Cívic Frederic Mompou i diumenge ja és el moment del comiat amb el ball de cloenda d'aquestes 44enes jornades, un ball temàtic a les 5 de la tarda, també al Centre Cívic Frederic Mompou. I tornen a la Guaita les càpsules formatives per a persones emprenedores. Estan obertes les inscripcions per a aquests nous cicles d'emprenedoria 2026 destinats a qualsevol persona amb una idea de negoci o projecte empresarial en fase inicial. Per inscriure's en les diferents seccions formatives, cal fer-ho adreçant-se a la Guaita presencialment o a través del telèfon 93 635 25 75. I a l'agenda mediambiental del cap de setmana arriba el 9è BioBlitz metropolità a Castelldefels. Per una banda, dissabte 23 de maig, la jugateca ambiental es durà a terme al Baixador i el diumenge 24 de maig arribarà el torn de la Pineda. Els dos espais tornen a acollir exploradors i exploradores per fer recompte de flora i fauna dels ecosistemes dunars. L'objectiu d'aquesta jornada de ciència ciutadana a parcs i platges metropolitans és potenciar la participació per fer censos de biodiversitat. I fins aquí el repàs informatiu a les notícies destacades d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més titulars. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Doncs precisament són amb nosaltres alumnat del nivell elemental 3, l'últim mòdul del nivell elemental que s'està realitzant al Servei Local de Català. Nosaltres, la professora d'aquest grup, Sarai Navarro. Molt
1: Hola,
0: bon dia.
1: Bon dia.
0: Explica'ns una mica quin és el nivell d'aquest grup i quina és la imatge de les persones que el conformen.
1: Bé, com has dit, aquest nivell és l'elemental 3, és l'últim del B1, del nivell B1. Tenim aquí, no és un grup gaire gros, ni gaire gran, està bé. Hi ha de molts nivells, hi ha gent que porta amb mi des del bàsic 1, pràcticament, hi ha gent que acaba d'arribar, però és un grup bastant ben avingut, i hi ha de gent de tot arreu, tant gent d'aquí com gent de fora, però tots ho fan molt bé.
0: Doncs parlem amb ells, justament. Quant de temps fa que vius a Catalunya? El Jessica, que és una de les alumnes d'aquest grup.
2: Pues jo fa 20 anys que ja viu aquí a Barcelona, primer a Barcelona i després a Sant Boi de Llobregat, i la veritat que m'agrada molt. Me va molt bé per practicar el català i la veritat m'agrada molt practicar perquè a mi m'agrada aprendre idioma i per això un motiu que estic aquí en l'elemental 3 com Sarai.
0: Doncs Norma, una altra de les alumnes d'aquest grup, què és el que més t'agrada de viure aquí?
3: M'agrada tot. És molt bonic viure entre la muntanya i el mar. M'agrada el paisatge, el clima i l'amabilitat de la gent.
0: Serena, per què vas decidir aprendre català?
4: Molt bé, en principi vaig decidir aprendre català per ajudar les meves filles al col·le i després, bueno, per ajudar-la amb els deures, entendre millor les reunions que hi havia amb la professora. I després vaig decidir seguir amb el curs perquè m'ha agradat molt i també per entrar més en la societat de Catalunya.
0: Maribel, quina és la part més complicada? Parlar, entendre, escriure o pronunciar?
5: Per mi, escriure és el més complicat, perquè penso que canvia bastant del castellà i n'hi ha moltes coses a aprendre, com els accents, els pronoms febles, bueno, moltes coses. I per això és més complicat, el que més em costa.
0: Alexandra, on practiques el català fora de classe?
6: Jo practico el català a casa meva amb el meu fill, a la feina amb els companys i moltes vegades amb mis amics del curs de català.
0: I Simon, un altre dels estudiants d'aquest grup, parles català a la feina o amb els amics?
7: Hola, Anna.
0: Hola.
7: No, només tinc un amic català, però ell treballa massa i ens veiem molt poc. Però sí que tinc una intel·ligència artificial amb la qual parlo diari.
0: Molt bé. Doncs fem ara una petita pausa per rebre el segon grup de, com deien, aquest nivell elemental 3, l'últim mòdul del nivell elemental que estan cursant al Servei Local de Català.
8: Així som.
9: Així.
8: El magazín de Ràdio Castelldefels,

0: Doncs estem amb el segon grup que està cursant aquest nivell elemental 3, que recordem és l'últim mòdul de nivell elemental que ho estan cursant al Servei Local de Català. Doncs fem algunes preguntes a aquest segon grup. Joni, com reacciona la gent quan intentes parlar català?
1: Hola, Anna.
0: Hola.
1: En general la gent intenta escoltar-me i fer l'esforç per entendre'm, encara que no se m'entengui o m'equivoqui. Però, a més, hi ha algú que després de conversar en català m'ha felicitat. Diuen-me felicitats pel teu català, encara que no se m'entenia gaire. Així que molt bé, la veritat.
0: Daniel, et fa vergonya parlar-lo o t'hi llença sense por?
2: Tinc molta vergonya. I li agraeixo a Sara que té molta paciència amb mi. I m'agradaria practicar-lo més.
0: Sofia, quin curs estàs fent?
3: Ara estem fent el curs d'Elemental 3. És un curs semipresencial i anem al curs presencial els dilluns.
0: Robert, quin nivell de català vols aconseguir?
4: Hola, Anna. Bueno, vull aconseguir C1, per mínim, pot ser C2. Encara falta una mica, ara estem en Elemental 3. Perquè? Perquè jo vull viure aquí a Catalunya i llavors és la llengua nativa, la llengua oficial i jo crec que és imprescindible parlar-lo.
0: Quin consell, Judy, donaries a algú que comença a aprendre el català?
5: Bueno, jo li diria que no tingui vergonya, que tots cometem errors, que és important practicar, escoltar català, tenir molta paciència perquè al principi costa, però a poc a poc es millora molt.
0: I finalment, Clàudia, què diries a altres persones perquè s'animin a aprendre català?
6: Bon dia, Anna. Bon dia. Jo diria a la gent que s'animi a aprendre català perquè ja és la llengua oficial de Catalunya, perquè és una llengua ja de futur, ja que surt per tot arreu, per Google, per Duolingo, que són aplicacions de traduccions i tot això, per la integració, també una millor integració en Catalunya, i per conèixer gent i integrar-se millor a Catalunya.
0: Doncs moltíssimes gràcies per les vostres contribucions. Joni, Daniela, Robert, Sofia, Judy i Clàudia. Que vagi molt bé. Gràcies per venir.
6: Gràcies a tu.
3: Moltes gràcies.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: Viajando por las ondas.
2: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
1: En Radio Castelldefels.
0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Ana López.

Sents com repica des del fons el meu tambor, que es posa en fase amb el teu.

0: de Ràdio Castelldefels.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: El president Salvador Illa i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ja han formalitzat al Palau de la Generalitat l'acord per als pressupostos. D'aquesta manera, el govern ja té via lliure per portar demà els comptes al Parlament amb els suports assegurats perquè tirin endavant. El gruix dels nous efectius dels Mossos pactats amb el govern espanyol s'hauria de destinar a patrullar pels carrers i àrees d'investigació, ho diuen el sindicat del cos policial, que destaquen la lluita contra un perfil de delinqüent cada vegada més violent vinculat al tràfic i cultiu de la marihuana. El Departament d'Educació i sindicats acosten posicions i s'emplacen a continuar negociant aquesta tarda. S'abordarà el tema dels salaris i el govern es demana una contraproposta per escrit. Mentrestant es mantenen les vagues. Avui és el torn dels descens de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els activistes de la flotilla de Gaza detinguts a Israel ja estan sent traslladats per ser deportats avui a Turquia. Segons ha informat el govern espanyol, la diplomàcia europea se suma al rebuig del tracte d'Israel. Els membres de la iniciativa humanitària que apareixen vexats en un vídeo difós per un ministre ultra de Netanyahu.
1: 3CAT Info.
0: Aturem els titulars perquè hem de marxar en directe cap al Palau de la Generalitat. A aquesta hora compareix Alicia Romero per explicar l'acord de pressupostos signat amb els comuns. La podem escoltar en directe.
2: Són temes també lligats a la inversió territorial i, per tant, al seu equilibri al llarg del país, i temes que ens preocupen, com és la cohesió social, la pobresa energètica i com millorem la igualtat d'oportunitats per a tothom. No? Actualitzem l'acord que ja teníem signat, vull incidir en això, però és cert que amb aquesta actualització de l'acord, doncs, de nou, aconseguim aquest suport per poder aprovar els pressupostos per l'any 26, uns pressupostos que ens aportaran estabilitat.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, repassem ara les notícies locals d'actualitat. Premiada l'aposta per la transformació digital de l'Ajuntament de Castelldefels. L'Ajuntament entra al top 10 dels municipis catalans de més de 50.000 habitants, més destacats en transformació digital i govern obert, segons els indicadors oficials de l'Administració Oberta de Catalunya. La ciutat acollirà per primera vegada l'acte d'alliberament de tortugues del Cram. Serà el pròxim 31 de maig. La platja de la Pineda de la nostra ciutat viurà aquest acte on s'alliberaran tortugues marines recuperades per la Fundació Cram amb la col·laboració de l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Sota el títol Torna a casa, convida la ciutadania a participar en aquesta activitat de recuperació d'espècies marines. I en l'àmbit de cultura, últims dies per les inscripcions fins al 22 de maig, demà divendres, per convertir-se en Nereida o Tritó de les Festes del Mar. I, per altra banda, també últims dies per participar a la Festa de la Música al carrer 2026. Es poden presentar aquells solistes i grups que vulguin formar-ne part. I fins aquí els principals titulars d'aquesta hora, el butlletí Castelldefels avui. Tornarem en una hora, ja amb el torn de l'informatiu local i totes les notícies en detall. Fins ara!
3: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Així som.
2: Així som. Així som.
1: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebit. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?
9: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrita Muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
10: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
11: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
12: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.

0: ya lo hicimos desde hace unos años, que fue una merienda popular para todo el colectivo, y además pues bueno, pues reciben un regalo también de jornadas. Así que bueno, yo les animo a todo el mundo desde aquí que nos estén escuchando, que puedan venir a la plaza si tienen ticket, fenomenal, y si no también que aparezcan y que se pongan a bailar con nosotros, que ahí estaremos todos para pasar un rato agradable.
1: En paral·lel, aquests dies també continuen desenvolupant-se activitats complementàries com tallers, cinema, sardanes o propostes a l'aire lliure que mantenen el ritme del programa fins a la seva cloenda. Aquest mateix matí ha tingut lloc un taller de musicoteràpia.
2: Era como una introducción explicar que es un poquito musicoterapia y sobre todo como la aplicamos con la, amb la gent gran, ¿no? La música sobre todo nos afecta a nivel emocional. Como, bueno, sobre todo la música que a cada uno le gusta, evidentemente, te llega de una manera, bueno, quieras o no quieras, la música te llega, ¿no? Y eso permite que ahí podamos hacer otros trabajos. En la musicoterapia el enfoque sería, yo no intento que aprendan nada en concreto, sino que más bien lo enfoco para alguno de mis objetivos terapéuticos. Por ejemplo, yo trabajo con gente que tiene Alzheimer, pues claro, con ellos nos interesa trabajar mucho la atención, trabajar la memoria, no porque la vaya a desarrollar, pero sí para conservar. Y sobre todo con ellos, pues trabajar mucho, bueno, con todos los colectivos, la parte emocional. La música nos lleva como a fiesta, a diversión, también nos puede llevar muy para adentro, y eso nos puede llevar a ayudar a eso, a acompañar a esta persona quizá en una parte emocional.
1: Aquest tipus de propostes formen part d'un enfocament més ampli que busca treballar aspectes emocionals, cognitius i de benestar a través de la música i la memòria. Les jornades continuaran demà amb noves activitats, en aquest cas esportives, a la plaça de les Palmeres a les 10, i arribaran al seu final aquest diumenge 24 de maig amb el tradicional ball de cloenda al Centre Cívic Frederic Mompou. L'Ajuntament posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària, un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorar-ne la coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. Aquest nou espai es configura com una finestreta única de suport a les associacions locals, amb l'objectiu de simplificar gestions, impulsar la formació i promoure la participació activa de la ciutadania en la vida comunitària. Segons ha explicat la responsable tècnica de participació ciutadana, l'oficina vol actuar com a eix central de suport integral a les entitats.
3: És un espai pensat per donar suport al teixit associatiu de la ciutat, a les nostres associacions locals. L'objectiu és enfortir aquest teixit i facilitar d'alguna manera aquesta participació activa en la vida comunitària. Tenim pensat que tingui dos grans potes, encara que alguna funció més. Una pota principal és el suport i l'acompanyament en tot el tema de procediments i tràmits, tan farragosos, no?, que fem des de les administracions, com per exemple doncs, el tràmit per demanar subvencions o per demanar els equipaments municipals. Per exemple, no? I tot aquest acompanyament en la documentació, els formularis que s'han d'emplenar, etc. També en tot el tema de formacions, no? Anem oferint formacions des de diferents departaments, algunes són transversals, com per exemple constituir-se com a entitat. Doncs també aquest servei pretén centralitzar tota aquesta branca, així com assessoraments generals, no? Com emprendre un projecte, per exemple, que toqui diferents àrees, diferents departaments, o temes, per exemple, de comunicació, no? De com gestionar els canals que tenen les entitats o en col·laboració amb l'Ajuntament.
1: Aquest servei no només se centrarà en la gestió administrativa, sinó també en l'acompanyament a projectes associatius, la formació i la millora de la comunicació de les entitats amb l'Ajuntament. En paral·lel, una de les grans novetats és la integració del punt de voluntariat, que permetrà connectar persones interessades en fer voluntariat amb entitats del municipi i projectes comunitaris actius.
3: L'acompanyament amb tot el tema de l'oficina del voluntariat. Saps que tenim un punt de voluntariat a l'Ajuntament, que gestionem des del departament, doncs aquest serà una altra pota que agafarà aquest nou servei, no? I, per tant, des de fer la recepció del ciutadà o la ciutadana que vulgui apuntar-se en aquesta llista de voluntariat, com posar-lo en contacte també amb les entitats que tenim que volen agafar voluntariat, així com oferir formacions o impulsar d'altres iniciatives.
1: L'oficina també tindrà una funció d'acollida per a persones que vulguin crear una entitat des de zero, oferint assessorament inicial i acompanyament en totes les fases del procés.
3: També podria ser una persona que volgués constituir-se com a entitats i no sapigués ni per on començar, doncs aquest servei també seria la porta d'entrada per seure amb ella.

0: explicar-li, fer-li l'acompanyament necessari. Al final, la persona pot tenir voluntat, però això pot decaure en el camí, no? Sí. En tots els tràmits i procediments que tenim en les administracions públiques. Llavors, això és el que volem, no? Una persona que faci aquesta recepció, aquesta acollida integral, no? Sobretot al teixit associatiu, però també en aquella fase prèvia, no? Encara abans de constituir-se. I, per tant, si cal després acompanyar-lo, derivar-lo en un altre departament per una qüestió concreta, que sempre tinguin aquesta persona de referent, no? I que puguin trucar i que sigui àgil, fàcil i directe aquest acompanyament i no hagin d'anar donant, no?, toms pels diferents departaments, sí, en funció de l'equipament, si ho gestiona un departament o un altre.
1: Finalment, el nou servei també treballarà per millorar la coordinació interna entre departaments municipals i reduir la burocràcia, amb la voluntat de fer més àgil la relació entre entitats i administració. L'oficina s'ubicarà en diferents espais municipals, combinant presència a dependències tècniques i a l'oficina d'atenció ciutadana per garantir accessibilitat i proximitat.
0: Estarà alguns dies en el Departament Tècnic, aquí a Giralda número 6, i d'altres a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Això ho hem d'acabar de definir quan s'incorpori la persona i en funció també de la disponibilitat que tenim a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per també precisament donar més accessibilitat i facilitar també aquesta primera trobada.
1: La ciutat aposta per continuar avançant cap a un esport més respectuós, inclusiu i igualitari amb una nova formació adreçada a entrenadors i entrenadores dels clubs de la ciutat. La proposta porta per títol Igualtat a peu de pista. Escoltem la Paquita Cruz, regidora d'Esports, que ens explica de què tracta aquesta formació.
2: Tenim una pròxima formació d'entitats dintre del marc del Pla d'Igualtat de l'Esport. I és un cicle de formació que es diu Igualtat a peu de pista, com bé has dit, i està recollit, es farà perquè està recollit de la necessitat de les entitats. Es farà a càrrec de la Judit Solanes, que és investigadora i consultora en diversitat, equitat i inclusió i supervisora de treballs de màsters i professora d'INEF. Bueno, és una persona molt professional. Està adreçat a totes les direccions tècniques, entrenadors i entitats de Castelldefels. La durada de cada sessió són 90 minuts. L'objectiu és dotar els equips d'eines per promoure la igualtat i el respecte dintre dels entrenaments, les competicions i els espais de convivència esportiva.
1: La proposta posa el focus en la participació de les direccions tècniques, considerades una peça clau per traslladar els aprenentatges a la resta de l'equip tècnic i generar canvis reals en el funcionament del dia a dia dels clubs. Des de l'Ajuntament destaquen que la iniciativa vol oferir un espai per compartir experiències, reflexionar sobre situacions habituals en l'àmbit esportiu i adquirir eines pràctiques per fomentar la igualtat dins i fora de la pista. Escoltem de nou la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
2: Hi ha tres tallers. El taller 1, que són entrenaments igualitaris, com fomentar el respecte des de la pista. L'objectiu és introduir petits canvis a la manera d'entrenar per afavorir la participació equitativa i el respecte. Aquest és el primer taller. El segon és el llenguatge i el lideratge dins de l'equip, millorar la comunicació de l'equip tècnic, o sigui, els entrenadors, per transmetre valors d'igualtat i confiança als esportistes per igual. I el tercer taller és el vestidor, les famílies, l'entorn i la clau per la convivència. Esto és gestionar l'espai del vestidor i la relació amb les famílies com a espais educatius i de valors. Totes aquests tallers es faran a la sala de conferències del CEM Can Roca i seran els dijous 7, 14 i 21 de maig, de 6 a 7 i mitja de la tarda. I totes les entitats que vulguin incloure aquests tallers a dintre de la seva, del seu programa de formació, doncs només han d'adreçar a la secció d'esports de l'Ajuntament i ho podrem fer.
1: Amb aquesta acció es busca continuar treballant perquè l'esport sigui un entorn més segur, inclusiu i respectuós per a tothom, independentment del gènere, l'edat o qualsevol altra circumstància. La formació s'emmarca en la voluntat de seguir transformant l'esport des de dins i fer equip entre clubs, entrenadors i responsables tècnics per avançar plegats cap a un model esportiu més igualitari. I l'àrea d'esports impulsa també una nova guia d'oferta esportiva inclusiva amb l'objectiu de facilitar a les famílies l'accés a activitats adaptades per a infants i joves amb diferents necessitats. Segons s'explica la regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz, la iniciativa neix de la necessitat de fer que l'esport inclusiu sigui una realitat i no només una declaració d'intencions. En aquest sentit, ha remarcat que perquè una entitat pugui considerar-se inclusiva, cal que disposi d'un programa específic i d'eines per atendre correctament aquests infants.
2: Tenim a Castelldefels una ciutat molt esportiva, Anna, ja ho saps, però també a vegades se'ns omple la boca de que tenim esports inclusius, però realment no és així. Perquè tu tinguis un esport, una entitat tingui un esport inclusiu, tu has de tindre, la base és tindre un programa inclusiu. Si no, és molt difícil. I a vegades és molt difícil també que la inclusió es pugui donar a terme en segons quin esport i en segons quina entitat, perquè tampoc estan preparats, això és veritat. I algunes pues, ho tenen en compte i altres pues, estan posant eines per fer-ho.
1: La nova guia vol actuar com un recurs de suport per a les famílies. Així, quan una família s'adreci al Departament d'Esports explicant les necessitats concretes del seu fill o filla, el servei podrà orientar-la cap a les entitats i activitats més adients. Escoltem de nou la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
2: Nosaltres volem oferir una guia d'oferta esportiva perquè els infants puguin anar a certes entitats o de Castelldefels que puguin oferir aquests esports. Llavors, és un document que pretén ser facilitador. O sigui, nosaltres el que volem ser és ser la secció d'esport facilitadora per a les famílies. És com una prescripció social, però esportiva. Nosaltres som els facilitadors. La família ve i ens diu, tinc un nen que necessita, o té aquesta edat, o té que reforçar, o té aquest tipus de problemàtica. Llavors, nosaltres tenim aquesta guia i l'adrecem a totes les entitats que tenim ara mateix dintre del programa que s'han ofert perquè ja tenen i treballen aquest tipus de programa inclusiu i oferir-ho.
1: Actualment formen part de la guia diverses entitats i clubs de la ciutat que ja disposen d'aquest tipus de programes. La guia també s'està adaptant perquè pugui ser utilitzada per l'equip d'assessorament psicopedagògic, amb l'objectiu que les escoles també puguin orientar les famílies sobre les opcions esportives inclusives disponibles a Castelldefels.
2: També ho hem ofert. S'està ajustant una mica per poder oferir-ho a l'EAP, que és l'equip d'assessorament psicopedagògic de l'Ajuntament de Castelldefels, perquè ells ho puguin oferir directament també a les escoles on treballen. I bueno, tenim activitat aquàtica inclusiva, que és dintre del SEM, l'oferim nosaltres com a Ajuntament, perquè no només per entitats, l'Ajuntament també està oferint activitats inclusives i si tot va bé i tot funciona bé, m'agradaria pues, oferir-ne més. Més activitats, no només aquàtiques, sinó físiques. Ara mateix tenim un problema de pla d'usos, un problema d'espai, però quan tinguem més espai, perquè tindrem dos pavellons més, a mi m'agradaria agafar un trosset de pavelló de tant en tant com a ajuntament i poder oferir esport físic per a aquest tipus de persones.

I amb aquestes darreres notícies de l'àmbit d'esports hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem ara un repàs als titulars destacats de la jornada d'avui, dijous 21 de maig, a Castelldefels. El Castell acull aquesta tarda i demà l'Assemblea General de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima amb l'alcalde Manuel Reyes com a nou president. La ciutat reuneix avui i demà representants de més de 370 municipis de tot l'Estat per abordar estratègies d'adaptació al canvi climàtic, transició energètica i sostenibilitat urbana. Recte final de les jornades de la gent gran amb alta participació a totes les activitats. Les 44-enes jornades de la gent gran continuen fins aquest diumenge 24 de maig, després de viure ahir el seu gran acte central, una trobada emotiva amb música en directe, berenar multitudinari per 1.200 persones i reconeixement a les parelles que enguany celebren 50 anys de casats. I l'Ajuntament posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària. Es tracta d'un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorar-ne la coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. Amb aquest darrer recordatori dels titulars que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà divendres. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: a fons.
1: Avui, als micròfons de Ràdio Castelldefels, parlem d'un servei essencial que sovint només recordem quan passa alguna emergència, però que treballa cada dia per garantir la nostra seguretat. Parlem de protecció civil. En un municipi com Castelldefels, marcat pel litoral, els episodis de pluges intenses, el vent o les onades de calor, la tasca de protecció civil és clau per prevenir riscos, informar la ciutadania i coordinar actuacions quan sigui necessari. Per conèixer millor com funciona aquest servei, quins són els principals riscos del nostre municipi i com podem col·laborar com a ciutadans en la nostra pròpia seguretat, avui ens acompanyen dos tècnics de protecció civil, que són el Joan Álvarez i Javier Delgado. Amb ells dos parlarem de prevenció d'emergències i de la importància d'estar informats i preparats com a ciutadans. Benvinguts, Joan Álvarez i Javier Delgado. Per a aquelles persones, no, que vulguin saber, per exemple, què vol dir protecció civil o què entenem per protecció civil, què els hi diríeu?
2: Bueno, bon dia, Patricia. Gràcies per acollir-nos al teu programa. I, bueno, la protecció civil pues la podríem definir com la protecció de persones, béns i medi ambient, en aquest ordre, en situacions de greu risc col·lectiu o de catàstrofe o de grans emergències, no? Diguéssim que és la raó de ser. Aquestes emergències, aquestes grans emergències, pues poden bé ser de caràcter antròpic, és a dir, per emergències que es puguin produir en accidents en una indústria, grans accidents de trànsit o de tren amb moltes víctimes, i també de caràcter natural, no? És a dir, de fenòmens meteorològics, també pues, casos de la pandèmia, per exemple. Seria aquesta una mica la raó de ser de protecció civil.
3: Jo afegiria...
1: Sí.
3: La veritat és que la pregunta és per respondre de sempre ganar la típica resposta és m'encanta que facis aquesta pregunta. Perquè lo normal no... És difícil dir el que és la protecció civil. La gent no ho té clar. Jo, quan hem fet xerrades als nens, les demano, què entendeu per la protecció civil? I tot, els bombers, la policia... Clar, tots tenen els cossos que intervenen, els equips professionals que intervenen quan hi ha una emergència. I jo sempre he dit, la protecció civil som tots. Tots. El bomber, el policia i sobretot vosaltres sou la protecció civil. I no solo intenta de mitigar o d'actuar quan hi ha una emergència, sinó es tracta també d'adavantar-se a aquesta emergència, preparar-la i posar mesures correctores perquè, si en cas de produeixi, sigui el mínim possible en aquest sentit. Con lo qual, tot tenim una responsabilitat en el sistema de protecció civil i els ciutadans tenen molta sota la seva responsabilitat en aquest sentit.
1: I en el cas d'aquests fenòmens, per exemple, quines mesures preneu o com funciona quan dius que realment, no, protecció civil és molt més, no, que el que d'una primera vegada podem tenir al cap? Com us arribeu a organitzar tots els actors que esteu implicats a protecció civil?
2: Bueno, diguem-ne que també una de les raons perquè moltes vegades no se'ns coneix és perquè costa més, com diu el Javier, ens costa que la ciutadania ens vegi més al carrer que, per exemple, policia, bombers, al CE, no? Ambulàncies o altres cossos d'emergència que responen, diguéssim, d'una manera més directa a l'emergència. Nosaltres, la gran majoria de la nostra tasca és preventiva. Diguéssim que tenim 6 funcions, en la qual 4 d'aquestes són preventives. Una és la previsió, és a dir, fer una identificació i anàlisi dels riscos que ens pot afectar, en aquest cas, a Castelldefels, no? Després, el que és l'adopció de mesures preventives o mitigadores del risc, que segons el risc poden variar molt. Després, el que és planificar la resposta a aquesta emergència, és a dir, coordinar tots els actors que impliquen, com va dir el Javier, policia, bombers, els grups sanitaris, els grups d'acollida, serveis socials, la pròpia població, pues planificar una mica aquesta resposta. Després també tenim una funció de formar els grups actuants pel que fa a aquesta formació de grans emergències i també d'informar la població, de sensibilitzar, de donar consells d'autoprotecció. I hi ha la part més operativa, que és en la que ens costa més veure'ns, perquè és només en grans emergències, ja seria pues, en la fase de resposta a aquestes grans emergències i en la fase de, un cop ha finalitzat l'emergència, retornar a la normalitat, és a dir, prendre aquelles decisions o aquelles accions que ens permetin tornar de manera més ràpida i també segura a la nostra vida quotidiana com a societat.
3: En aquest sentit, nosaltres, com Castelldefels, tenim una sèrie de riscos. En concret, ja simplement per el fet d'existir, per el fet de ser Castelldefels, hi ha un risc. Tota persona, el risc zero no existeix, té un risc. I aquest risc és el risc del territori, és el que nosaltres llamem, anomenem el PROCICAT, el Pla de Protecció Civil de Castelldefels, en concret. Nosaltres tenim un pla bàsic tot terreny que podem activar a qualsevol incidència o qualsevol emergència que es pugui donar, que no estan tipificades dintre dels riscos que ara t'enumbraré, que són els més coneguts, que són els riscos específics que nosaltres tenim, els riscos especials que nosaltres tenim. Específics. Per exemple, tenim el risc d'inundacions. Som una zona en la que podem patir inundacions. En aquest sentit, quines mesures... Nosaltres com treballem per a prevenir aquestes inundacions o per actuar, adaptar-nos a qualsevol incidència? La primera és prever quan pugui haver un episodi d'inundació. Però com comentava Joan, la nostra tasca és tindre l'estudi dels serveis de les estacions meteorològiques, dels avisos del Meteocat, de la MET, tota la informació meteorològica que tenim i els avisos que es puguin donar de perill, lo analitzem i lo apliquem al nostre territori. A partir d'aquí es posa el pla, ha comentat el tema planificació, hi ha un pla que es defineix que quan hi ha un risc detectat, quines mesures preventives hem de fer. I són mesures que depèn de l'Ajuntament i depèn també de la ciutadania. En concret, en el tema d'inundacions, pues posa en marxa la neteja d'invernars, de les conques de captació, és a dir, revisem el sistema perquè quan comença a ploure estigui a punt. El mateix que quan vas al mecànic perquè t'ajusti, que has de fer un gran viatge perquè t'ajusti i te faci una revisió al motor i al cotxe perquè no tinguis problema, nosaltres activem a tots els grups d'intervenció que estan implicats en aquesta planificació, que són dels diferents departaments de l'Ajuntament, aquí posen en marxa aquestes activitats preventives, de revisar que estigui tot a punt, que el clavegueram estigui netejat, les conques, les sortides al mar despejades, de que no hi ha cap problema, que tot el sistema estigui a punt. I avisen a la ciutadania de que tinga coneixement d'aquest perill i posa en marxa les mesures d'autoprotecció. És a dir, va ploure, doncs de revisaré la teulada, el meu vessant, que no tinguin cap problema, que no em pugui ser cap inundació. Estaré atent al tema dels parcs meteorològics. Intentaré, si m'aconsellen de no apropar-me a les pas soterrats o a les rieres o això, doncs intentaré aplicar-los en aquest sentit. El mateix que t'he dit d'inundacions, te diria també d'incendis forestals i podem acabar el tema de ventades.
1: Llavors podíem identificar clarament que hi ha dues parts, no? La part preventiva, que és com tota la feina que feu de seguiment de la situació així més actual de la meteorologia, no? Tot el tema que comentaves, i també la part més operativa. A la part preventiva, com seria el vostre dia a dia o amb qui... quines passes seguiu o amb quins altres actors participeu?
2: Bueno, nosaltres a nivell preventiu, que és, com dius bé, practicant el nostre dia a dia, la manera que comencem el dia és primer fer el seguiment dels riscos diaris, és a dir, en especial els meteorològics, que és una mica pues, aquests riscos que podem tenir previsió sobre aquests. No podem preveure un accident de trànsit, no podem preveure un accident ferroviari, un accident en una indústria. En canvi, els meteorològics sí. i doncs, cada dia doncs, mirem al servei meteorològic a veure quins avisos de perill ja ha emès, l'EMET també, per contrastar una mica, utilitzant una mica uns models una mica diferents. I bueno, també també l'estat de la xarxa viària i tal, que si bé no es poden prediure, no? També si es veu que hi ha una afectació a la normalitat, també ens afecta. Això per començar. I després, el nostre dia a dia, a nivell preventiu, pues, sobretot centra molt en la preparació de dispositius aquí a Castelldefels, amb la resta de departaments de l'Ajuntament, cultura, festes, joventut. Sempre que volen fer algun acte, pues, estem una mica per fer una mica la inspecció de les mesures d'autoprotecció que prenen per aquests esdeveniments i també per donar-li suport, és a dir, donar-li consells, escolteu, aquí pues, podeu tenir un risc d'incendi, recomanem que aquí prengueu mesures d'autoprotecció, poden ser tindre extintors, o també que s'organitzi una mica en la resposta de que abans de que arribin els serveis d'emergència, és a dir, com actuaríeu en cas d'una gran emergència aquí? Per on evacuaríeu o confinaríeu? Una mica fer aquesta tasca, no? Després també tenim els actes on nosaltres participem. Ara, d'aquí dues... Bueno, el dia 14 ja comencem el Carnestoltes, que és un dispositiu en el que participem activament. I pues, estem pues, una mica preparant el recorregut també amb policia local i veiem una mica totes les qüestions de seguretat. També coordinem els serveis sanitaris en aquests dispositius i bueno, també durant l'estiu pues, portem la coordinació del servei de socorrisme i no sé si em deixo alguna cosa al respecte. Oi?
3: Bueno, no, això que estàs comentant és molt important. Una de les tasques principals de Protecció Civil és, que Ibamas ha comentat quan ha fet els 7 punts de les funcions de Protecció Civil és la planificació. Normalment les emergències hi ha molt desordre, és així, les emergències és desordre, però aquest desordre hem de tindre la capacitat d'ordenar-lo. I en aquesta ordenació ha d'entrar totes les altres funcions que nosaltres hem dit, com és tot el tema de la predicció, la previsió, la capacitat d'actuació, i una vegada si es produeix matèria a l'emergència, luego pues, la rehabilitació, el tornar al punt de partida. I aquesta planificació és tant per als riscos del municipi com aquestes activitats que nosaltres desenvolupem diàriament i que comporten un risc. Com ha dit el Joan, nosaltres la previsió dels riscos naturals pues, ja tenim tota una sèrie de sistemes que nosaltres monitoritzem diàriament i inclús analitzem i proposem millores en aquest sentit. Per exemple, tenim proposta d'augmentar la red de sensors meteorològics, de tindre models de predicció molt, molt implicats aquí al municipi, que no es puguin adelantar i manifestar i quantificar aquest risc, en aquest sentit, des del minut zero. En aquesta previsió, d'aquests actes que tu te pots adelantar normalment, hi ha previsions o es pot anunciar la seva materialització abans perquè comença a ploure i comença a detectar que hi ha cabals importants. Tenim els altres que, com deia dir, doncs, en un acte, una emergència, qualsevol coseta d'aquesta és imprevisible. El que intentem és fer tota una sèrie de planificació que es diu plans d'autoprotecció per a aquests esdeveniments multitudinaris o per a aquesta indústria o per a aquest aconteixement o el que sigui. Aquests plans d'autoprotecció, que és responsabilitat dels titulars d'aquestes activitats o aquestes infraestructures o aquests establiments industrials, tot el que és responsabilitat del municipi nostre, que està organitzat per nosaltres intervenim en aquesta planificació.
1: Feu tot un esforç llavors de planificació prèvia, d'acompanyament a altres entitats, no? De previsió del que pugui passar, el que comentàveu.
3: Correcte, establint l'organització, si sorgeix algun, com has d'actuar, i tot una perquè sigui el més ordenada la resposta a les emergències i les mesures d'autoprotecció inicials.
2: També tenir ben identificats els responsables, contactes d'emergència, és a dir, com ens comuniquem des de l'exterior cap a dins. I també que no ho he mencionat, pues, ara aquests últims mesos hem estat acabant d'elaborar el DUPROCIM, que és el document únic de protecció civil municipal. que en aquest document recollim tots els plans d'actuació, tots els plans de protecció civil del municipi per cada risc, inundacions, vent, nevades, accidents de, bueno, riscos territorials, com poden ser accidents que poden ocórrer en qualsevol part del municipi, no? I, disculpeu. I, bueno, hem estat treballant en aquest sentit. I,
1: el Duprocim, bueno, llavors, és com la part més... la planificació que després us servirà per a la part més operativa d'emergències i d'actuació i desplegament de dispositius, entenc.
3: Sí. No, servirà per a tot.
1: Per tot.
3: Perquè ahí estan detectades, hi ha un anàlisi del risc, com s'ha de preveure aquest risc, què activitats de divulgació i de sensibilització de la població hem de fer, quines campanyes hem de fer d'aquests riscos i, en cas de materialitzar-se, com s'organitza l'Ajuntament per a nivell tant orgànic com funcional per a fer front a aquesta emergència. Està la estructura estratègica i l'estructura operativa en aquest sentit. I, una vegada passada l'emergència, com on vehiculem i activem els mecanismes per retornar a la normalitat.
1: Suposo que llavors són molts esforços també de coordinació, de seguiment i de treballar plegats.
3: Correcte. Jo al principi us he dit, què és la protecció civil? I hem dit, som tots. Però aquest tot s'ha de coordinar. I en aquest sentit té aquest pla. Es podrien dir la partitura de com he tocat perquè els diferents instruments de l'orquestra facin una música. Si cada un ho toca pel seu compte, no hi ha música, hi ha soroll. En aquest sentit, la partitura que és aquesta planificació i el director d'orquestra, en aquest sentit, podríem dir, és protecció civil, intentar un poc que tots siguin mateix en el mateix compàs.
1: No sé si vols afegir alguna cosa més.
2: No, i crec que Javier ho ha dit tot respecte al tema del Duprocim. Al final, per fer una mica un verosímil, és com si fos un pla d'autoprotecció, però de tota la ciutat. És la manera d'organitzar-se, com que si fos un acte, pues és un municipi de 70.000 habitants, ja, una mica més.
1: Sí, Déu-n'hi-do. O sigui, també ens veiem això, no? Que cada cop més la població va augmentant i que llavors doncs hem d'anar molt més coordinats. També m'agradaria saber, que suposo que molta més gent té interès en saber com s'informa a la població en casos d'emergència.
2: Sí. Bueno, nosaltres el primer que fem, posant l'exemple d'una prealerta o d'una activació de plan alerta per un risc meteorològic, és a dir, que tenim una previsió, nosaltres automàticament el que fem és fer un comunicat, bé de prealerta o bé d'activació de pla, i ho difonem a nivell intern de l'Ajuntament a les diferents àrees que tenim, no? Doncs, pues, com poden ser els serveis territorials, on estan brigada, on estan els serveis ambientals, Jarfels, també a la direcció del pla de protecció civil, que pues, són alcaldes, regidors implicats, al Departament de Premsa i Comunicació. I perquè arribi a la ciutadania és molt, molt important aquest departament de comunicació de l'Ajuntament, perquè són els que gestionen les xarxes socials, el portal web i bueno, els altres mitjans de comunicació amb la ciutadania, no? I en aquests comunicats nosaltres el que volem reflectir és d'una manera el més senzilla possible dir quin és el risc que ens afecta, per quin període, a quina zona, si és possible acotar-la, i també donar els consells d'autoprotecció una mica a la ciutadania perquè tinguin en compte com actuar en aquests casos. També ens ajuda molt altres organismes. Tenim per sobre la Protecció Civil de la Generalitat, que ja tenen els seus propis mitjans, les pròpies seves xarxes socials, i és molt fàcil que també acabin arribant a la ciutadania, o també de municipis veïns, o també de particulars que estan al dia amb aquestes qüestions. Per tant, en aquest sentit, la comunicació, sigui de l'Ajuntament o de fora, si anem tots a una, ens ve bé igual.
1: Doncs totalment. Vull dir, al final és un esforç també comunicatiu d'arribar a la màxima població possible davant d'una situació de risc. No sé si tu, Javier, vols dir...
3: En aquest sentit, sí. Quan us he comentat que el Duprocim, aquest pla de protecció civil, que és un document únic de protecció civil, contempla pues, l'estructura tant estratègica com operativa en cas d'emergència o com es materialitza totes les accions que hi ha allà. En aquesta estructura, una de les peces importants dintre del que és el comitè d'emergència és el gabinet d'informació. Aquest gabinet d'informació és el Departament de Comunicació de l'Ajuntament, que està integrat dintre del que és l'emergència i al que arriba els nostres missatges. I ell és l'encarregat de difundir a la ciutadania totes aquestes tasques. He de dir que el servei, aquest servei de protecció civil cada dia estem avançant, intentem millorar en aquest sentit. Cada vegada s'està rellevant com més important dintre del que és la societat. Abans era més desconegut. I a nivell informatiu també. Vosaltres ara esteu en una graella nova de programació en què nosaltres ja estem parlant de poder tindre tota una sèrie d'activitats divulgatives i d'informació per donar a la ciutadania, no tant quan hi ha emergència, sinó en temps de pau, que és el que hem d'entendre també, que la protecció civil té molta, molta importància en temps de pau. Com tu dius, l'emergència pot durar res, un dia o dos, però tota la resta s'ha d'estar treballant en la protecció civil,
1: sí.
3: En implementar millores, en implementar conscienciació, sensibilització a la ciutadania, en treballar en nous protocols, i aquesta és una de les tasques nostres diària.
1: Doncs amb aquesta entrevista acabem amb la intervenció de Javier Delgado, on ja hem entès una mica, no?, com funciona protecció civil, com és la seva tasca i realment doncs, tota la importància que se li està donant ara mateix davant les darreres emergències. Us acomiadem als dos tècnics, a Javier Delgado i Joan Álvarez, per estar aquí amb nosaltres en aquesta entrevista. Moltes gràcies per venir a Ràdio Castelldefels.
3: Moltes gràcies a vosaltres i donar-nos aquesta oportunitat, brindar-nos aquesta oportunitat de donar-nos a conèixer i de poder contactar-te a la ciutadania.
2: Moltes gràcies, perquè bueno, espero que tornem aquí de manera recurrent una mica a informar la ciutadania, sobre en especial en aquests casos que hi hagi previsions de risc, pues, per intentar arribar al màxim nombre de persones possible. Així que fer una tasca molt important. Moltes gràcies.
0: A fons. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: El sí dels comuns assegura definitivament els pressupostos al govern d'Illa. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura ja tenen garantits els vots necessaris per poder tirar endavant després que els comuns hagin actualitzat avui el seu acord al mes de febrer amb el govern, Joan Bota.
3: Demà mateix l'executiu de Salvador Illa es reunirà de manera extraordinària per aprovar els comptes que arriben als 49.000 milions d'euros i enviar-los immediatament després al Parlament, aquest cop amb la seguretat que acabaran aprovats.
1: Connectem amb la Generalitat i amb la seu dels comuns, Albert Prat i Jordi Corbalan.
4: Ara ja sí, amb l'aval d'Esquerra i els comuns, el govern confia que els primers pressupostos del mandat entraran en vigor a mitjans de juliol. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha agraït la responsabilitat dels dos partits perquè l'executiu de Salvador Illa no arribi asfixiat al final de la legislatura.
5: Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
6: Govern i comuns han acordat dedicar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge el que queda de legislatura i 1.200 per rehabilitar barris. També es comprometen a accelerar al Parlament una llei que permeti destinar a habitatge, oficines i locals comercials en desús.
7: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. En la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
1: Al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de la contraproposta que els sindicats de l'ensenyament presentaran aquesta tarda al govern després de rebutjar ahir l'última oferta del Departament d'Educació.
3: Amb les parts lluny encara en qüestions clau com els sous o l'augment de plantilla, tot i el canvi de to de les últimes hores, avui la vaga es manté i s'ha traslladat aquest dijous al sud del país.
1: A les Terres de l'Ebre hi teniu a Tortosa el Jordi Barranca.
8: Sí, una delegació del miler de docents i professors que s'han manifestat pels carrers de la capital ebrenca estan reunides ara amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament per expressar aquestes menys ràtios, més personals i augments salarials per fer front a unes situacions com les que ens denunciava d'aquesta forma una mestra d'una escola rural del Montsià.
9: El dia a dia és que estàs més apagant focs que estan a dintre de l'aula, donant la teva matèria.
1: Mentrestant, els sindicats dels Mossos d'Esquadra demanen que l'increment d'agents acordat ahir a la reunió bilateral Generalitat-Estat es destini, sobretot, a patrullar els carrers i a les àrees d'investigació.
3: Sentiu Imma Viudes, portaveu del sindicat majoritari FAPOL.
10: La prioritat ha de ser reforçar el carrer, la seguretat ciutadana, la resposta ràpida als incidents, perquè això al final fa millorar la percepció de seguretat a la ciutadania i la millora del servei públic.
1: Això, però, l'endemà d'un altre tiroteig, aquesta vegada a Viladecans, David Àngela.
11: Nou tiroteig, aquesta vegada sense víctimes ni ferits, ahir al vespre en una terrassa d'un bar davant la clientela a Viladecans. Sembla que una discussió que va sortir de mare va derivar en aquest enfrontament armat entre dos homes. Els Mossos confien aclarir els fets aviat i identificar els protagonistes que van fugir en cotxes.
1: I a aquesta hora, Israel ha de començar la deportació dels activistes de la flotilla Global Sumut, que ha interceptat els últims dies en aigües internacionals. Corresponsal Jordi Brascó.
12: L'operació d'expulsió dels més de 400 activistes s'està duent a terme des d'un aeroport del sud del país després que hagin passat la nit a la presó d'Axiot. A terra només s'hi quedarà una de les membres de la flotilla, l'israeliana Zoga Regev, l'única a qui han fet comparèixer davant del jutge.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. El Barça ja està en mode Champions. El femení viatja en els pròxims minuts cap a Oslo, on juga dissabte la final, Marta García.
13: Esperant convocatòria, l'equip viatjarà, com deies, d'ací a pocs minuts, i també ho fan ja molts culers que se traslladen també cap a la capital noruega. Un dels capitans de l'Espanyol, Edu Expósito, ha parlat de l'impacte de Monchi en el club i del futur del tècnic Manolo. En Madrid tenen un lío més perquè els àrbitres volen denunciar al club i a Florentino Pérez. I atenció a la Unió Esportiva Lleida, que se complica encara més el seu futur. En el programa ho explicarem i també que el Joventut de Badalona s'ha classificat per als play-offs de l'ACB de bàsquet.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs a aquesta hora, a banda de les retencions habituals a les dues rondes de Barcelona, destaquem que a l'AP7 a Castellbisbal, sentit Tarragona, hi ha trànsit dens d'uns 3 quilòmetres per l'avaria d'un camió que talla un carril. Densitat també a la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu, sentit Barcelona, per una altra avaria que talla un carril. I atenció, està tallada l'A2 a Bell-lloc d'Urgell, sentit Lleida, per un incendi de vegetació.
1: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
1: Seguim amb aquest temps gairebé estiuenc.
16: Doncs sí, li podem dir del tot estiuenc. Ara mateix a Torroja del Priorat o a Vinebre, Priorat i Ribera d'Ebre, respectivament, 32 graus. I entre els 30 i 31, a molts punts de ponent, extensos. I ara mateix, sense núvols, gairebé. Domini del sol, 4 núvols al Pirineu més oriental, sobretot. I així continuarà la tarda. I demà i demà passat toquen sostre la les temperatures superaran lleugerament els 30. A les valls pirinenques podrien superar els 35 en algun punt de ponent i al voltant de 24, 28 o 29 a gran part de Catalunya. I a partir de demà, la possible novetat, alguns bancs de boira en zones costaneres.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Ara ja sí. El govern de Salvador Illa té tots els vots garantits per poder aprovar els seus primers pressupostos al Parlament de Catalunya. El president ha acabat de tancar l'acord amb els comuns aquest mateix matí i demà mateix ja ha convocat els seus consellers a primera hora per tal de donar llum verda als números i tornar a començar la tramitació parlamentària. Anem al Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
17: Què tal, Òscar, bon dia.
1: Demà al matí tornarem, doncs, a veure la consellera d'Economia entrant al Parlament amb el projecte de pressupostos sota el braç i esperen que entrin en vigor a mitjans del mes de juliol.
17: Sí, diverses fonts del govern reconeixen que han suat per arribar fins aquí, però finalment demà l'executiu tornarà a portar els pressupostos al Parlament, sabent que aquest cop sí hi ha aigua a la piscina. A les 9 del matí els aprovarà per segona vegada amb la previsió que Esquerra i els comuns li convalidin al Parlament abans de marxar de vacances a mitjans de juliol. Si tot va com ha d'anar, per tant, Salvador Illa complirà el seu primer objectiu, el de tenir pressupostos, en un moment clau per encarar la segona meitat del mandat, tal com ha destacat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
5: Aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís, ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat i que ens permetrà encarar els reptes, les oportunitats que tenim a Catalunya.
17: Després d'una setmana maratoniana que va començar amb l'acord amb Esquerra, Romero ha sortit a celebrar l'acord a 3, que, per cert, no posa per escrit cap nova concessió pels mestres i professors.
5: Crec que el millor és que siguem prudents, que donem aquesta confiança a la consellera Niubó i al seu equip en aquesta negociació, però no ens hem de preocupar en el sentit de que si calen més recursos, si cal doncs, explorar vies diferents, doncs, tant els comuns com Esquerra han estat generosos dient si cal modifiquem algun acord.
17: Tot això mentre el sindicat majoritari de l'ensenyament ha vingut reclamant en les últimes hores no deixar passar aquesta oportunitat en plena tongada de vagues.
1: Els comuns han donat aquest matí el seu sí als pressupostos després d'haver acordat amb el govern les seves noves demandes, sobretot en matèria d'habitatge, que ja va ser el tema estrella de les negociacions al primer acord al mes de febrer. Seu dels comuns, Jordi Corbalan.
18: Bon dia. L'acord preveu destinar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge, el que queda de legislatura, que sobretot han de servir per construir i pisos de protecció oficial. Hi ha també el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges oficines i locals comercials en desús. L'acord preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar 120 barris degradats urbanísticament. També es crea una nova Direcció General de Disciplina en Habitatge encarregada de sancionar els propietaris que incompleixin la normativa. Sobre trens, l'acord preveu que el 2030 la nova línia llançadora entre l'aeroport i Barcelona, que es posarà en marxa l'any que ve, s'acabi integrant a Rodalies i formi part de la R4 Nord fins a Terrassa o Manresa. Jessica Albiach avisa al govern que el sí als pressupostos no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de legislatura.
19: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos. Ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
18: No hi ha hagut acord, en canvi, per crear un impost de les grans fortunes i els comuns registraran una llei amb la seva proposta al Parlament per mirar que arribi al Congrés. Els comuns mantenen l'objectiu d'aprovar a l'estiu la llei contra la compra especulativa que van pactar amb el govern, encara que tot just ara comencen a buscar suports parlamentaris.
1: Mentrestant, aquesta tarda es reprenen les negociacions al Departament d'Educació. Els sindicats del comitè de vaga han fet arribar una contraproposta unitària al Departament on exposen les seves peticions en matèria de sous i d'escola inclusiva. A l'espera de conèixer el detall, des d'USTEC apunten a un augment de sou del 8% ja al curs que ve, que serien uns 200 euros més al mes, i arribar fins al 30% d'augment l'any 2029. La proposta també contempla un fort augment de personal docent, que seria més del doble que l'última proposta del Departament de 2.400 efectius. Però mentre no arriba aquesta reunió, i per tant no arriba l'acord, avui estan cridats a la vaga els docents del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. És la desena jornada de mobilitzacions aquest mes de maig. Anem a Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
8: Hola, Òscar, bon dia. Sí, un miler de manifestants s'han plegat en aquesta manifestació aquí a la capital ebrenca, segons dades dels Mossos d'Esquadra. Ara una petita delegació d'aquests mestres i docents està reunit amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa, un consistori governant, recordem-ho, per Esquerra, Movem i el PSC, perquè transmetin als seus diputats al Parlament i pressionin perquè el govern mogui fitxa. Niubó, escolta, això és una revolta, menys policia i més educació, o Comissions Obreres i UGT, sindicats del PSC. Són només tres d'algunes dels crits i proclames que s'han sentit en tota la marxa. Aquí a les Terres de l'Ebre es dona la circumstància que hi ha molta presència d'escoles rurals amb unes problemàtiques molt concretes i que tot plegat es tradueixen en això que ens anunciaven alguns dels seus mestres.
20: Teníem, per exemple, sense anar més lluny, a lo millor dos alumnes amb diagnòstic TEA a l'aula, i jo em trobo que jo estic sola fent la classe d'anglès amb només una, per exemple, una vetlladora, i que a lo millor està una amb la vetlladora, està amb un dels infants, i jo he d'estar amb l'altre, i que la resta d'alumnes no poden fer la classe.
21: El dia a dia és que estàs més apagant focs, que has d'anar dintre de l'aula, donant la teva matèria.
22: Per exemple, les hores d'atenció d'educació especial, per exemple, les tenim repartides entre els tres centres de l'ESER.
8: A primera hora, conjuntament, la jornada ha començat a primera hora, volíem dir, amb un tall a la Nacional 340, Vinaròs al Baix Maestrat, que ha durat hora i mitja amb mestres ebrencs i també valencians. Aquest matí, a banda, també hi ha hagut mobilització del sector educatiu, en aquest cas a la ciutat de Tarragona, amb talls durant tot el matí pels diversos accessos a la ciutat, sobretot per la Nacional 240 i també la 7.
1: Bé, doncs estarem pendents d'aquesta reunió aquesta tarda dels sindicats amb el Departament d'Ensenyament. Mentrestant, els sindicats dels Mossos d'Esquadra demanen que el gruix de l'increment de fins a 25.000 agents que es va acordar ahir a la bilateral Generalitat-Estat es destini a patrullar els carrers i a àrees d'investigació. Els sindicats adverteixen de la falta d'efectius i de l'envelliment de la plantilla, Miquel Jarque.
23: Segons els sindicats, falten agents al carrer per combatre la sensació d'inseguretat amb un perfil de delinqüent, diuen, cada vegada més violent i amb accés a armes blanques i de foc que es vincula al tràfic cultiu de la marihuana. Imma Viudes és portaveu de FEPOL, sindicat majoritari als Mossos.
10: La prioritat ha de ser reforçar el carrer, la seguretat ciutadana, la resposta ràpida als incidents, perquè això al final fa millorar la percepció de seguretat a la ciutadania i la millora del servei públic. Però també cal reforçar tot el que sigui relacionat amb la ciberdelinqüència, crim organitzat, multireincidència, violències sexuals...
23: Des del sindicat USPAC, Albert Palacio també subratlla que en el context actual falten agents.
24: Avui en dia, amb la delinqüència que tenim, això arriba a tot Catalunya, a tot el país. O sigui, sí que l'àrea metropolitana, Barcelona, s'endú la palma, però agressions sexuals, tractaments violents, està a tot el territori del nostre país. Llavors, falten Mossos? Sí.
23: Els sindicats adverteixen que també la plantilla dels Mossos està envellida.
1: I és que pràcticament cada dia hem d'explicar notícies com aquesta. Els Mossos d'Esquadra confien a identificar aviat els autors del tiroteig sense víctimes ni ferits que hi va haver ahir al vespre en una terrassa d'un bar de Viladecans, al Baix Llobregat. Segons diverses informacions, una discussió entre clients d'un bar va derivar en un enfrontament armat i en una fugida en cotxe dels protagonistes. Viladecans, David Àngela.
11: Els Mossos confien a resoldre aviat aquest incident armat d'ahir a la via pública. A banda dels testimonis presencials, també estan recollint imatges de càmeres de videovigilància, rastrejant les matrícules dels vehicles implicats i fins i tot poden obtenir informació del radar que hi ha en aquest mateix tram on els implicats van fugir en cotxe a alta velocitat. En José, un dels responsables d'una de les cinc terrasses que hi ha a la zona, ens resumia els fets.
25: La història fue que las dos personas que originaron los disparos que subieron en distintos coches y se marcharon y quedó todo esto que parecía una revolución con policía, ambulancia y todo esto. Todo el mundo metiéndose dentro de los bares y gente saliendo corriendo de las mesas.
1: Aquests fets, David, es produeixen poques hores després de la detecció d'un home a Cervelló, també al Baix Llobregat, que tenia diverses armes de foc a casa seva.
11: Doncs sí, dimarts, en una intervenció conjunta de Mossos amb la Guàrdia Civil, es va escorcollar el domicili d'un veí que emmagatzemava armes de foc a casa seva. Segons fonts properes al cas, els agents van requisar diverses armes curtes, com pistoles i revòlvers. Segons aquestes mateixes fonts, el detingut podria manipular les armes per distribuir-les després entre diversos grups criminals, entre ells alguns que podrien estar relacionats amb el tràfic de marihuana i els narcoassalts.
1: Un quart de tres de la tarda. El govern aprovarà la setmana que ve una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris, interventors i tresorers municipals. És una reivindicació de molts municipis, sobretot els més petits, que arran de la falta de personal pateixen retards per fer els tràmits, Pilar García.
13: Sí, serà la primera convocatòria que farà l'executiu des que el desembre va assumir les competències en aquesta matèria, després d'un acord amb el govern espanyol. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat al Parlament
0: que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure. Aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent per fer funcionar també el món local.
13: De les prop de 1.600 places que té assignades Catalunya, 630 les ocupen funcionaris de carrera, però la resta, un 60%, no estan cobertes adequadament per funcionaris reconeguts per fer aquesta feina. Una feina que és bàsica per a la gestió econòmica i administrativa del dia a dia dels consistoris.
1: I a Madrid, la Moncloa defensa el rescat de Plus Ultra, que ha derivat, ja ho sabeu, en la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Tot va ser legal, auditat i va rebre el vistiplau de diferents organismes, segons que sosté la Moncloa. En un comunicat, a més, l'aerolínia diu que col·laborarà i mostra respecte pel procés judicial engegat. Mentrestant, el govern espanyol mira cap a una altra banda, tot i la pressió dels socis i del PP, i es blinda entorn a la defensa de Zapatero. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. Fons de l'executiu assegurant que complia tots els requisits per rebre 53 milions d'euros després de la pandèmia. Ho va analitzar el mateix govern a través de la CEPI, però també auditors externs, la Comissió Europea o el Tribunal de Comptes. I recorden que un jutjat va arxivar la investigació sobre el rescat. Els socialistes segueixen el camí marcat per Pedro Sánchez, que ha expressat tot el suport a l'expresident. Òscar López, ministre.
4: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
2: Però entre els ministres de Sumar ningú parla de la innocència de Zapatero i es limiten a reclamar que s'esbrini tot. Però el PP veu en la imputació un abans i un després i ho lliga al futur de Sánchez. Isabel Díaz Ayuso.
6: Aquí se está juzgando corrupción. Y Zapatero es el padrino del sanchismo.
2: Avui l'empresari Víctor de Aldama ha tornat a apuntar contra Zapatero i davant del jutge del cas Mascaretes ha afirmat que l'expresident feia servir telèfons de prepagament per no deixar rastre dels seus negocis en Venezuela.
1: I no deixem la política espanyola perquè Sumar i Podem s'obren a formar part d'una candidatura encapçalada per Gabriel Rufián a les pròximes eleccions espanyoles. Ho han dit poques hores després de l'anunci que feia ahir a la tarda a Madrid el portaveu d'Esquerra al Congrés.
7: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
1: Ja ho sentiu. Rufián ahir va fer un pas més i es va oferir a encapçalar una llista que agrupi esquerres espanyoles i també les sobiranistes, Raúl Flores.
9: Ni Sumar ni Podem tenen cap de cartell per a les properes eleccions espanyoles i reben bé l'aposta de Rufián perquè ell encapçali la llista. Ho apuntava el ministre de Sumar, Pablo Bustinduc.

0: Diputat al Congrés, Alberto Ibáñez.
1: Trabajamos para que pueda haber una papeleta única de las izquierdas emancipadoras que incluya a Esquerra Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Esquerra Republicana.
0: Esquerra, però, continua tancant la porta a afegir-se a una aliança estatal i Rufián els adverteix que si volen que repeteixi com a cap de cartell, hi posarà condicions.
2: Les 2:19. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
3: Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
4: Quan la solidaritat es posa en marxa, les històries canvien. Potser t'has preguntat, puc tenir en compte els nens i nenes atrapats en la pobresa al meu testament sense perjudicar la meva família? Sí que pots. Amb un testament solidari decideixes lliurement quina part de la teva herència destines a les causes que per tu són més importants, respectant sempre la legítima dels teus hereus. Si inclous ajuda en acció en el testament, treballaràs contra la desigualtat i donaràs oportunitats de créixer en un entorn segur a la infància més vulnerable. És un gest senzill, legal i segur que converteix el teu llegat en educació, desenvolupament i un futur digne per qui més ho necessita. Informa-te'n a www.aftestamentosolidario.org i descobreix com fer aquest pas. El testament solidari va amb mi.
5: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
6: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa amb olla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Catalunya migdia. D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Israel deporta gairebé tots els activistes de la flotilla, més de 400, detinguts en aigües internacionals en el seu camí cap a Gaza. Des de l'exterior encara apareixen crítiques renovades al vídeo vexatori publicat ahir pel ministre ultra Ben Gavir. Itàlia i Espanya, per exemple, demanen que no se'l deixi entrar a la Unió Europea i Polònia es planteja prohibir-li l'entrada al país. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
7: Bon dia. Una mesura, la de prohibir l'entrada a Ben Gavir, que ja va aprovar fa temps el govern espanyol i que ahir va insistir que hauria de prendre també la Unió Europea en el seu conjunt. La performance del ministre de Seguretat Nacional israelià, gravada en vídeo i penjada a xarxes pel mateix Ben Gavir, en què humiliava els membres de la flotilla, va provocar un escàndol internacional, però també a nivell intern. Fins i tot Netanyahu va condemnar-ho. Això sí, l'actitud del ministre, en cap cas, el tracta denigrant els detinguts vistos agenollats amb el cap contra el terra. Avui hem conegut més detalls gràcies al periodista italià Alessandro Mantovani, que formava part de l'expedició.
8: A nosaltres ens van portar a l'aeroport Ben Gurion amb manilles i cadenes als turmells. Em van tenir tancat ahir tot el dia en una cel·la d'una comissaria de policia de Ben Gurion a Tel Aviv.
7: La deportació massiva de la resta d'activistes ja ha començat des de l'aeroport de Ramon, al sud del país. Han passat la nit a la presó de Xiot i s'espera que al llarg del dia d'avui tots ells abandonin Israel. Només s'ha quedat a terra una activista, Zoha Regev, ciutadana israeliana, que aquest matí ha comparegut davant del jutge a Ashkelon, com ja van haver de fer Saïf Abukashek i Tiago Ávila fa dues setmanes.
2: Mentrestant, el Pakistan redobla els esforços de mediació en les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. El règim de Teheran està revisant l'última proposta de la Casa Blanca per posar fi a la guerra, que fa sis setmanes que es troba en un alto el foc fràgil, sense gaires progressos a les negociacions, Jordi Baró.
9: El Pakistan ha enviat a Teheran tant el cap de l'exèrcit com el ministre de l'Interior per reforçar el seu paper de mediador. L'Iran està revisant el darrer document de Washington per la pau i a l'espera de la resposta endureix la seva postura. El líder suprem assegura que l'urani enriquit s'ha de quedar al país i no es pot enviar fora. l'ordre de Mojtabah Khamenei pot complicar les negociacions. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, assegura que estan llestos tant per negociar com per lluitar.
10: Si fos necessari, si els interessos de l'Estat ens dicten que ens preparem en el camp de la diplomàcia, de la discussió, de la negociació, aleshores ens prepararem, però amb força, la mateixa força amb què les forces armades es preparen a la defensa.

0: del país.
1: Trump ha assegurat en les últimes hores que no té pressa excessiva per tancar l'acord de pau sempre que diu sigui un bon pacte.
2: I Cuba denuncia que la imputació nord-americana contra l'expresident cubà Raúl Castro és una maniobra política amb la intenció de preparar una intervenció militar a l'illa. La Xina i Rússia han donat el seu suport a l'Havana i han demanat als Estats Units que posi fi a les pressions sobre l'illa Vicent Mifsud.
3: El govern cubà diu que les acusacions d'assassinat contra Castro per uns fets de fa 30 anys no tenen cap fonament i només busquen l'escenari per a l'operació militar. El número 2 d'exteriors, Carlos Fernández de Cosío, advertís que Cuba oposarà resistència.
4: Que cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra estos compañeros dentro de Cuba se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano. Es lo que yo puedo decir sobre estas acusaciones.
3: El Departament de Justícia nord-americà acusa Raúl Castro d'ordenar que abatessin dues avionetes d'una organització de l'exili del 1996, una acció que va provocar 4 morts. Castro, de 94 anys, era aleshores ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort en cas de ser condemnat als Estats Units. Donald Trump ha dit que les acusacions no busquen una escalada militar amb l'illa, però ahir mateix l'armada nord-americana va traslladar els portaavions Nimitz a aigües del Carib.
2: La Comissió Europea empitjora les seves previsions econòmiques a la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà, excepte les d'Espanya. És l'únic país a qui millora el pronòstic de creixement. Li apuja una dècima per aquest any, fins a arribar al 2,4%, segons els càlculs del govern comunitari. L'economia espanyola aguanta gràcies al bon ritme de despesa de famílies i d'empreses. Brussel·les, Bruno Forte Amiras, bon dia.
5: Hola, bon dia. La Comissió Europea diu que el creixement del mercat laboral, gràcies a l'arribada d'immigrants, és un dels altres factors que sostenen l'economia espanyola. En canvi, els altres grans països europeus sí que moderen el seu creixement. Es revisen a la baixa els pronòstics de França, Itàlia i, sobretot, Alemanya. Al conjunt de la zona euro, l'economia continuarà creixent, però de forma raquítica. Només guanyarà un 0,9% a finals d'any, segons Brussel·les, 3 dècimes menys del que havia previst abans que esclatés la guerra a l'Orient Mitjà. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la crisi energètica, però no és gaire optimista amb la situació actual.
6: El conflicte continua, l'estret d'Hormuz continua bloquejat i la finestra d'oportunitat per normalitzar les condicions del subministrament energètic s'està fent cada cop més estreta.
5: Per culpa dels preus de l'energia, la inflació de la zona euro continuarà pujant i tancarà l'any amb un 3%, segons Brussel·les. Això és un punt i una dècima més del que preveia abans de la guerra. Si el conflicte s'acaba i la crisi energètica es resol, la situació millorarà lleugerament l'any que ve, però en l'escenari més advers, la Comissió Europea avisa que el pic de la inflació encara estaria pendent d'arribar i que tocaria màxims durant l'any que ve.
2: Tornem a Catalunya perquè aviat es podran començar a demanar les ajudes estatals per les persones que comprin un cotxe elèctric. A més, la Generalitat anuncia noves subvencions també pel sector de l'automoció, Jordi Canal.
7: Empreses i administracions s'han reunit en una jornada a Barcelona per parlar dels plans d'impuls de l'electrificació que preveuen inversions públiques i privades, l'ampliació dels punts de recàrrega i també aquestes ajudes a la compra. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol, més 1.000 més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir, però el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustega, assegura que la tramitació s'obrirà les pròximes setmanes.
8: Antes de verano serà operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20%, eléctricos puros y electrificados. Tanto estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
7: La indústria automobilística i de components diu que també li calen ajudes per transformar-se i el president Salvador Illa n'ha anunciat una de nova. Són 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
2: El Ministeri de Consum obre un expedient sancionador a una gran immobiliària, no ha dit quina, que gestiona milers de pisos a tot l'Estat, per possibles pràctiques abusives contra els seus llogaters. Un cop més s'ha vist com s'obliga els inquilins a contractar assegurances que no els pertoquen i com els fan pagar despeses que ells tampoc no haurien d'assumir. No fan ni un mes, Consum imposava ja una multa de 3,6 milions d'euros a Alquiler Seguro per fer exactament el mateix, Sara Riera.
0: Amb la consciència que hi ha una crisi d'habitatge galopant, ja fa uns anys que va arribar també la determinació per posar la lupa sobre les immobiliàries, i ara és quan es comencen a veure els resultats. Aquesta darrera investigació, que podria acabar amb una altra multa milionària, és un pas més per protegir els llogaters de pràctiques que s'està veient que són molt comunes. Obligar-te a tenir una assegurança que la llei no et requereix, penalitzar-te de manera desproporcionada per cada dia de retard en l'entrega de l'habitatge, o fer-te pagar també despeses que la llei diu que ha de pagar el propietari. La multa més elevada fins ara, 64 milions, l'han imposat contra Airbnb per irregularitats en la publicació d'anuncis d'habitatges de lloguer per turistes. Pablo Bustinduy, ministre.
9: Lo hemos hecho en el caso de inmobiliarias que se aprovechan de una supuesta posición de vulnerabilidad o de indefensión de los inquilinos para multiplicar todavía más los beneficios de su cuenta de resultados. Vamos a continuar con esta labor para que en España se cumpla la ley.
0: Bustinduy també ha animat els llogaters que detectin aquestes pràctiques a anar a Consum a denunciar-les.
2: I encara més denúncies, perquè una trentena d'associacions de consumidors europees han denunciat Meta, TikTok i Google a la Comissió Europea per desprotecció dels usuaris davant d'estafes financeres, Joan Garcia.
6: Les entitats denunciants argumenten que aquestes plataformes incompleixen la llei de serveis digitals de la Unió Europea perquè no han previngut, detectat o retirat l'allau d'anuncis fraudulents de caràcter financer. Patricia Suárez és la presidenta d'ASUFIN, l'Associació d'Usuaris Financers.
10: Hemos denunciado 900 anuncios sospechosos y solamente se retiró un 27%, casi un 75% sigue estando en la red, sigue estafando a millones de consumidores a pesar de la Ley de Servicios Digitales Europea.
6: Segons ASUFIN, Meta, que és la propietària d'Instagram, Facebook o WhatsApp, rep ingressos d'alguns dels anunciants denunciats que representen al voltant del 10% de la seva facturació total. Per això creu que la Comissió Europea hauria d'imposar multes. Les associacions de consumidors lamenten que Brussel·les no aplica filtres de seguretat i que amb aquestes pràctiques deixen milions de consumidors europeus exposats al frau financer.
2: I una cosa més abans de la publicitat. 8.000 persones assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona, que oficiarà el Papa Lleó XIV el dia 10 de juny. Entre el públic hi haurà més de 4.000 feligresos de parròquies de la mateixa ciutat de Barcelona. Són detalls que ha donat avui el patronat del temple, que assegura que tots els actes del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que acabarà a finals d'any, tenen un cost de 3,2 milions d'euros que paguen íntegrament empreses col·laboradores, Marriera.
11: Més de 200 cardenals i bisbes de tot el món acompanyaran el Papa a l'acte central de la Sagrada Família. A més de les autoritats eclesiàstiques a la missa, també hi assistiran els reis, els presidents del govern espanyol i també català. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, a més de 600 cantaires, i a fora 4.000 persones més estaran assegures i podran seguir també aquest acte amb dues grans pantalles al carrer Marina. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com ha explicat Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora.
12: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
11: Després de la missa, el Papa sortirà fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, i hi haurà alguna sorpresa que no han volgut avançar. Martínez també ha explicat que tots els actes d'aquest centenari han tingut un cost total de 3,2 milions d'euros que es financien completament amb empreses patrocinadores del temple i que uns 200.000 euros d'aquest pressupost seran per la il·luminació del dia 10 de juny que assumeix Endesa. Sobre per on arribarà el Papa a la Sagrada Família encara és una incògnita, dependrà del protocol i també les mesures de seguretat, però tot fa pensar que ho farà pel carrer Sardenya i tots els aspectes de mobilitat i trànsit dependran, això sí, de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Passant 3 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
13: Catalunya migdia. Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
14: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. ¡Y pago!
15: todo en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Esperaves que passés això, que veuríem el fill d'Àndic emmanillat entrant a jutjat?
2: El que investigaven els Mossos és un delicte molt greu, que és el delicte d'homicidi.
1: Si està passant, a la tarda t'ho expliquem.
3: Al cap més cot l'hem vist sortir més recte, amb una actitud més decidida.
1: Que han estat pas ràpid, ho donem fer, perquè els teus esbufecs són...
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: A la tarda tenim de tot.
0: Catalunya migdia.
4: Passant 5 minuts de 2 quarts. El Disseny Hub Barcelona obre demà al públic una nova exposició que reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa. La mostra, que coincideix amb la Capitalitat Mundial d'Arquitectura de la ciutat de Barcelona, reuneix més de 500 peces, Montse Mas.
5: Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Cert, Coderc o Arc Arquitectes que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
6: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
5: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectes de finals de juny.
6: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
5: L'exposició Seny i Rauxa, que es pot visitar fins al setembre, també homenatja les dones arquitectes, sovint invisibilitzades, amb la música de fons d'Anna Bofill, germana de Ricard Bofill.
4: I ara, teatre. Hi ha hagut reflexions aquest matí a la seu de l'ESGAE sobre la situació actual de les arts escèniques. N'han parlat alguns dels finalistes dels Premis Max que es concediran d'aquí a poc més d'una setmana. Barcelona, Valeria Obreda.
7: Per la directora artística del TNC, Carme Portacelli, el talent al nostre país és inqüestionable, però la falta d'ajudes o excés de burocràcia ho frena tot.
8: És una llosa estructural que tenim i que, francament, no sé en sèrio com es pot solventar en aquest país. És una llosa que, tristament, arrosseguem amb un país on hi ha un talent indescriptible.
7: Miqui Esparvé, finalista a millor actor per Los Nuestros, ha posat en valor la seva professió.
9: És dels pocs reductes on a dia d'avui hi ha un compromís en un lloc on tu pots anar i durant una hora i mitja, dues hores, la gent es presta a poder desconnectar i a centrar-se en allò que li estigues explicant per fer un viatge plegats.
7: I també aspira a millor actor Tom Vieira per La Tercera Fuga i ha explicat la seva evolució en el paper.
10: Connectar amb aquest joc, entrar a sala i jugar amb el públic, explicar aquesta història, a veure com s'emocionaven, i jo també m'emocionava fent el que feia, ha sigut molt divertit. O sigui, el que va començar amb moltes pors es va acabar convertint en un joc molt, molt, molt, molt, molt gustós.
7: Els premis es donaran l'1 de juny a Mèrida.
4: I ara cinema.
11: Oi,
4: aquesta cançó icònica dels anys 70, El por qué te vas, de Janet, ha ressonat al Festival de Cinema de Cannes, on s'han celebrat els 50 anys de Cria Cuervos, la pel·lícula de Carlos Saura, gràcies a la qual es va fer famosa. La cantant l'ha interpretat al costat de dos dels fills del director desaparegut fa 3 anys, abans que es presentés una còpia restaurada mai vista fins ara. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
12: Cria Cuervos forma part de la secció Cannes Clàssics i la presentació del film en 4K a la sala del cinema a la platja quedarà com un dels moments més especials d'aquesta 79a edició. En declaracions a Catalunya Ràdio, Janet i Anna Saura explicaven les seves sensacions.
13: A mí eso de cantar esta canción, o sea, el por qué te vas en la playa, me parece como un sueño, como una cosa irreal. Todo el mundo conocía la canción, todo el mundo a cantar la canción. Digo, esto es increíble, yo no me lo esperaba.
14: Pues es muy emocionante, ¿no?, el hecho de estar en el Festival de Cannes, que es un festival, pues, ¿no?, el más importante del mundo, que le rinda este homenaje, ¿no?, en el 50 aniversario de la película, y también, pues eso, en este año, ¿no?, en el que el cine español está tan presente, y qué maravilla, pues que también esté Saura, que esté nuestro padre aquí, que esté esta película.
12: Anna Saura i el seu germà gran Antonio estan convençuts que el seu pare hauria estat encantat amb aquest homenatge, amb una pel·lícula que continua sent absolutament contemporània i amb la que amb cada visionat es descobreixen coses noves.
4: I encara una mica més de cinema.
11: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen burundanga.
4: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, s'obrirà amb la premiere mundial del film Burundanga, amb direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions, més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. Tarragona, Manel Sastre.
15: L'organització ha seleccionat 82 produccions, hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen, la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galceran, Burundanga, dirigit per José Corbacho i amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FICCAT.
16: Molt contents, aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes i la més sonada és Burundanga. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
15: Aquesta comèdia, protagonitzada per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tanit. El FICCAT també ha triat una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que enguany té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a Joel Joan, actor, director, guionista i productor.
0: Catalunya migdia.
4: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
4: El Barça femení el tenim a punt de volar cap a Oslo.
17: A 2 dies per la final de la Champions coneixerem una mica més les rivals del Barça.

0: El Barça marxa d'aquí una estona, a 3:45, cap a Oslo. A la convocatòria destaca la presència de Caroline Graham, que ja ha rebut l'alta mèdica. També hi és Irene Paredes, encara sense l'alta, i avui ha seguit fent treball específic, però viatja, i també viatjarà, tot i que està lesionada, Laia Aleixandri. Dissabte, l'equip disputarà la final de la Champions contra l'Olympique de Lió, i qui coneix bé el rival francès és l'exjugadora de la Real Societat, Isarne Sarasola, ara futbolista del Nantes, amb qui l'Olympique ha jugat el seu últim partit, i amb ella hi ha parlat la Rut Vila.
1: El Nantes i l'Olympique de Lió van jugar fa pocs dies la semifinal del play-off de la Lliga Francesa amb una contundent victòria de les lioneses per 8-0. El Nantes hi va aterrar a l'estiu la jugadora basca Isarne Sarasola, en un moment en què necessitava canviar d'aires i tenia pocs minuts a la Real Societat. Sarasola va jugar fins al novembre amb el Nantes i quan es començava a adaptar al seu nou equip es va trencar els lligaments del genoll. A mig camí de la llarga recuperació que necessita per tornar a calçar-se les botes, Sarasola adverteix de la qualitat de l'equip de Giraldez.
2: Yo cuando siempre me preguntan digo que es el Barça de España, son muy buenas, para mí van sobradas como el Barça. La verdad es que aquí la liga me parece como más física, igual el Barça juega más con el balón y el Lyon pues las delanteras tienen muy rápidas, las transiciones al final eso son muy rápidas arriba y atacan muy bien y tienen gol.
1: Isarne Sarasola aposta per la victòria del Barça a la final i dona algunes pistes de com es pot fer mal a l'Olympique de Lió.
2: Tener posesión y luego igual ganar las espaldas también a las defensas. El punto más débil igual de ellas y diría que atrás, pues eso, si les pillas ahí un poco pues despistadas.
1: I si ha destacat una jugadora del Lió, la migcampista del Nantes ho té clar.
2: Chawinga es muy buena, tiene mucho gol, es muy rápida, es muy difícil de pararla. Eso a mí me gusta mucho com a jugadora.
1: Veurem si Chawinga juga finalment des del principi en l'Olympique de Lió. Els últims mesos ha tingut problemes físics, però tot i que ja està recuperada, tampoc és una jugadora fixa en l'11 de Giraldez. Que Chawinga, estant bé, no sigui titular a la davantera de les lioneses, és un clar exemple de la qualitat de la plantilla del rival del Barça en aquesta final de la Champions.
0: Una final que, ja sabeu, la podreu seguir per TV3 en directe i també a Catalunya Ràdio amb la TDG, i de fet per TV3 també hi ha l'opció d'àudio on podreu seguir la transmissió de la TDG. I si el Barça guanya aquesta Champions dissabte, la celebració es farà diumenge a partir de les 5 a l'Avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona, on se situarà un escenari per a diverses actuacions i alguna altra sorpresa. Tot això al Barça femení, que pensa en aquesta Champions, i l'equip masculí el que va fer ahir va ser el sopar de celebració de la temporada, amb protagonisme novament per al comiat de Lewandowski, i abans d'aquest sopar, Pau Cubarsí va passar pel tot costa. Ramon Salmurri.
3: Cubarsí, que s'està exhibint com un dels líders d'aquest vestidor, recordaràs aquelles paraules de Hansi Flick durant aquesta temporada, reconeixent que al Barça li faltaven lideratges. Doncs Cubarsí, en aquesta entrevista del Tot Costa, on repassa la temporada, s'exhibeix com un d'aquests futurs líders del Barça, de Hansi Flick.
4: Al final també és anar jugant, anar visquent situacions del partit que jo crec que al final t'ajudaran quan vagin passant el temps. També tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp, i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema, perquè el lideratge és important.
3: El lideratge esportiu i lideratge també fora del terreny de joc, perquè és on se centra ara mateix l'activitat de l'equip. Ho deies ahir, sopar de celebració de la plantilla amb protagonisme per Robert Lewandowski, que va rebre una placa de mans del president Rafael Juste i també el president electe Joan Laporta. Tant Juste com Laporta van fer discursos d'agraïment cap a Lewandowski i cap a l'esforç de tot l'equip. També Ronald Araujo, com a capità, va dirigir unes paraules als seus companys i també a Robert Lewandowski. També era present Deco, el director esportiu, que és ara el gran protagonista d'aquest tram de temporada a les oficines del Futbol Club Barcelona, un Deco amb moltes carpetes obertes, entre elles la del substitut de Robert Lewandowski.
5: Es imposible substituir a Robert, porque como ya estamos hablando ahí, Robert ha sido el mejor delantero de los últimos años, y todo lo que ha hecho en el Barça es muy difícil de que pueda alguien substituir, pero el fútbol es así. La verdad que este año, vuelvo a decir, nos ha ido un jugador importantísimo que es Robert, y por supuesto tenemos que intentar reforzar el equipo.
3: I avui és dia festiu al conjunt blaugrana, perquè toca la, gairebé diria, Laia, ja tradicional visita a PortAventura. Avui els futbolistes del primer equip, acompanyats de les seves famílies, aniran al parc d'atraccions.
0: Doncs això, el Barça masculí, el Madrid no està gaire per anar a parcs d'atraccions. Els àrbitres fan un pas més contra Florentino Pérez. Ara han denunciat el president del Madrid davant la comissió antiviolència, Marcos García.
6: El sindicat d'àrbitres ha presentat, de fet, dues denúncies davant d'aquesta comissió antiviolència. Una, com dius, contra Florentino Pérez directament, l'altra contra el Real Madrid com a club i Real Madrid Televisió per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral, les habituals dels vídeos i les dels darrers dies de Florentino Pérez. Els àrbitres consideren que Florentino i el Madrid els assenyalen i diuen que la roda de premsa de Florentino de fa uns dies i els vídeos que fa el Madrid poden contribuir a generar, literalment, hostilitat i violència contra els col·legiats.
0: I a tot això, avui tindrem novetats en clau electoral del Madrid.
6: L'empresari Enrique Riquelme té previst informar avui la Junta Electoral del Madrid la seva intenció de presentar-se a les eleccions. Riquelme ha d'enviar avui un mail i dissabte té previst presentar l'aval requerit. La Junta Electoral, aleshores, validaria aquest aval, ho faria la nit de dissabte. Diumenge, si està tot en ordre, és a dir, si fa el pas d'avui, fa el pas de dissabte, eleccions del 24 al 7 de juny. Veurem si Riquelme acaba presentant-se, però persones molt ben connectades amb ell, amb l'empresari alacantí, ens asseguren que farà el pas.
0: I a l'Espanyol, un dels capitans de l'equip i un dels jugadors amb més pes dins del vestidor, Edu Expósito, ha començat a fer balanç de la temporada. Però no només això, perquè també ha començat a posar el focus en el futur de l'equip, Sergi Andreu.
7: Sí, un Expósito que ha posat en valor la unió del vestidor i la fortalesa mental dels jugadors a l'hora de treure endavant una situació tan crítica com la que han viscut en aquests últims mesos. Ha dit literalment Expósito que no es podien permetre un altre descens amb l'Espanyol a segona divisió. Això sí, espera moviments de cara a la temporada que ve en els propers mesos per tal de trobar ja, d'una vegada per totes, l'estabilitat que tant reclama l'Espanyol. En aquest sentit, és clau la figura de Monchi, ha lloat Expósito, el director general esportiu, que per cert el presentaran dimarts de la setmana que ve, ha dit que és il·lusionant la seva arribada. I sobre Manolo i la continuïtat del tècnic blanquiblau, quan li han preguntat si seria l'entrenador ideal la temporada que ve, Expósito ha estat molt clar.
8: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más, y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado. Y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
0: I un apunt més a futbol, l'Aston Villa d'Unai Emery ha guanyat l'Europa League davant el Friburg per 0-3. És la cinquena Europa League del tècnic basc i es converteix en l'entrenador que més n'ha guanyat, Maria Txena.
9: Sí, Emery amplia i de quina manera el seu palmarès europeu i és ara l'entrenador amb més títols d'Europa League. Aquesta copa amb l'Aston Villa s'afegeix a les tres que ja havia aconseguit amb el Sevilla i la que va aixecar també amb el Villarreal. El tècnic d'on arribia, però, diu que no se sent protagonista i destaca la feina feta amb l'equip.
10: I am not feeling the king in this competition.
11: No em sento el rei d'aquesta competició, però em sento molt agraït. Som els reis junts i, per descomptat, tinc la meva responsabilitat com a entrenador d'aconseguir els títols, però no puc dir que em sento el protagonista d'aquesta competició.
10: Myself only protagonist in this competition.
9: Tres anys després d'aterrar a Birmingham, Emery ha tornat a portar l'Aston Villa a la glòria europea. Una victòria inapel·lable contra els alemanys ha servit per aconseguir el primer títol continental dels anglesos des del 1982.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després atenció perquè es complica i molt la situació del Lleida Esportiu.
12: Catalunya migdia. Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
13: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
12: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
13: També a la web i l'app.
12: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
13: Consulta'n les condicions al Corte Inglés Pones.
14: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
15: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
17: La Fàbrica de la Imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
18: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
19: Molt bé.
18: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
22: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
23: Escolta, que passo per la setmana de les ofertasses del Corte Inglés. Agafaré rentabaixelles Finish Ultimate, que no em queda i està amb la segona unitat al 80%. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Bé, no?
24: Setmana de les ofertasses a Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga web i app.
25: Sou molt bona gent! Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
26: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu.
27: El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
28: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
29: Som 3cat. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
29: Som 3cat.
30: Som 3cat.
0: Falten 7 minuts per les 3 de la tarda i el que us dèiem abans a la pausa, atenció amb el Lleida i el que està passant a Lleida, perquè la situació esportiva de la històrica Unió Esportiva Lleida ja era força delicada i ara se li suma, Isaac Vilalta, l'estafa de l'inversor que els havia de salvar.
31: Doncs sí, fa només uns dies el club anunciava que havia arribat a un acord amb un inversor que es faria càrrec del deute. Avui, però, Marc Torres, adjunt a la presidència de Lleida, ha explicat que no era un inversor, sinó un estafador.
32: Me n'adono d'aquestes, potser, irregularitats, aquestes coses que no m'acabaven d'encaixar amb el que ell deia, amb la documentació. Els Mossos inicien una investigació i la identitat que aquest senyor ens va facilitar no era la real, no era l'autèntica.
31: Marc Torres creu que darrere d'aquesta persona hi ha una mà negra, algú amb interessos en aquesta qüestió. Ara el club queda tocat de mort. La data límit per salvar-lo és el 5 de juny.
32: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa en aquests moments. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta i la resta de diners per tancar els acords.
31: El presumpte inversor ja ha estat detingut pels Mossos i es troba sota investigació policial.
0: I en bàsquet, Ernest Macià, la penya ha aconseguit classificar-se per als play-offs de la CB, ho va aconseguir ahir, després de guanyar el Laguna a Tenerife, per 2 punts, 98-100, un final de partit molt treballat.
33: Sí, a la pròrroga i amb un tap de Ricky Rubio que li va valer doncs, a la penya classificar-se ja matemàticament pel play-off, perquè això és el que té la penya, ser un dels 8 millors ja matemàticament garantit a falta de 3 jornades. Ara la penya ha de buscar assegurar ser 6è i compte que aquí podria donar-se un Barça-Penya al play-off de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest que sentirem és Dani Miret, el tècnic.
34: Supone un objetivo conseguido para nosotros. En una liga que tiene un mérito el equipo increíble, a llegar a estar tan arriba, siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, creo que se merece el equipo, la afición, el club, la enhorabuena porque es muy difícil.
33: La penya encara matemàticament podria aspirar a ser cinquena. I avui el València ha arribat a Atenes per començar a jugar demà a la Final Four. Demà, Laia, si et sembla, en parlem.
0: I tant, en parlarem demà. I a la competició femenina, la base sueca Clara Holm no seguirà l'Uni Girona la pròxima temporada. En futbol sala, el Barça última detalls per a la Final Four de la Copa del Rei, que es disputa aquest cap de setmana a Càceres. La gran novetat, Maria Chesena, és la tornada d'Antonio.
1: Sí, es va lesionar fa unes setmanes i el Barça el recupera per aquesta Final Four. El defensa blaugrana arriba amb moltes ganes i amb la intenció de treure's l'espineta de la final de la Copa d'Espanya que van perdre al març.
2: Con muchas ganas después de la lesión, tenía muchas ganas de volver. Al final no podemos controlar eso de las lesiones. Fue también una acción así con mucha mala suerte en la que me resbalé y bueno, se produjo la lesión. La verdad que afronta este partido con muchas ganas también desde aquella final de la Copa de España que perdimos en penalti.
1: El Barça precisament juga aquesta semifinal contra el Jaén, que els va eliminar de la Copa d'Espanya i que també forma part de la trajectòria d'Antonio. El jugador nascut a Jaén es va formar en les categories inferiors del club fins als 18 anys, quan va debutar amb el primer equip. Fa 3 temporades que va fitxar pel Barça i aquest partit té una càrrega emocional per ell. Les semifinals es jugaran dissabte, Barça-Jaén i Cartagena a Valdepeñas, i la final serà diumenge.
0: I tot i que encara falten 8 mesos perquè es disputi la mitja marató de Barcelona, ja podem dir que hi haurà un rècord de participació perquè està a punt d'exaurir-se'n les inscripcions. Jan Ortúzar, s'ha fet tot això en poc temps.
3: S'ha aconseguit aquesta fita en un temps rècord. El regidor d'Esports de Barcelona, David Escudé, l'ha qualificada de fet històric, els converteix en la mitja marató amb més participants de l'estat espanyol. El creixement pel que fa a les inscripcions als últims anys és destacable i ha passat de 21.500 inscripcions al 2023 fins a les 40.000 assolides de cara al 2027. Escudé també ha volgut destacar que aquest any la participació de dones equival a un 41% dels participants.
4: Dels 40.000 corredors, també dic corredores, perquè el 41% ja són dones. I això jo crec que és una altra fita a remarcar, a accentuar, perquè jo crec que possiblement serem la mitja marató del món, m'atreviria a dir, amb més corredores que en prenen part.
3: Una altra dada molt destacada per Escudé ha estat que es tracta de la mitja més ràpida del món, però això no està reconegut per World Athletics.
0: I ara us parlem de pàdel. I Dana Ortiz és una jugadora d'Altafulla que acaba de guanyar el seu primer torneig internacional d'aquest 2026, el FIB Bronze d'Alexandria, i d'aquesta manera fa una passa més per certificar la seva carrera, Carles Vila.
5: Ana Ortiz és una de les noves jugadores catalanes que s'està fent un forat al pàdel internacional. La seva victòria a Alexandria, formant parella amb l'argentina Maria Luisa Ferreira, ratifica la seva progressió, que a més queda més reforçat pel fet d'haver aconseguit un sponsor principal que aquest any li permetrà disputar més tornejos del circuit internacional.
6: Soc de les que pensa que al final el resultat premia el treball diari. No res, principalment aquest és el meu objectiu i després també a nivell professional doncs seguir competint internacionalment i que tot això, és clar, surti positiu i tractar doncs, de seguir treballant per aquestes oportunitats de patrocinis que jo pugui col·laborar i puguin col·laborar amb mi segueixin sortint amb el meu esforç diari.
5: Una altra jugadora de les comarques de Tarragona, la jugadora de Vilaseca, Alba Gallardo, també ha guanyat aquest passat cap de setmana, en el seu cas, a Tailàndia.
0: I amb què acabem, Marta García?
7: Doncs amb dos apunts. Àlex Márquez no correrà les pròximes dues curses del Mundial de MotoGP, segons ha informat el seu equip Gresini Racing. El pilot de Cervera, que en el Gran Premi de Catalunya va tindre una greu caiguda i va passar pel quiròfan per operar-se de l'espatlla dreta, se perdrà, per tant, el Gran Premi d'Itàlia el 31 de maig i també el d'Hongria el 7 de juny. I el Sant Andreu pot classificar-se avui per a la final de la Lliga Femenina de Waterpolo si guanya en casa contra el Terrassa en el segon partit del play-off de semifinals, un partit que començarà a 7:45.
0: Ens acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia a Catalunya Ràdio, més esports a partir de les 7 amb el Tot Costa, i ara seguim amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.
8: Són les 3.
9: Catalunya migdia.
8: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que el sí definitiu dels comuns als pressupostos de la Generalitat garanteix els primers comptes de Salvador Illa com a president i li estabilitza la legislatura. Això mentre continuen les negociacions entre els sindicats d'ensenyament i el departament per acabar amb les vagues a l'educació. Els Mossos, per la seva banda, reclamen que els nous efectius que l'Estat i la Generalitat van pactar, que incorporarà al cos, es destinin sobretot a patrullar els carrers. També hem passat per Israel, que aquest migdia comença a deportar els activistes de la flotilla Global Summit, que ha interceptat els últims dies en aigües internacionals. Això després de ser humiliats pel ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Ben Gavir, que es va gravar ahir increpant-los en un vídeo que països com Espanya ha qualificat d'indignant. I ens hem fixat també en l'últim moviment de Gabriel Rufián, que insisteix en encapçalar una candidatura unitària de les esquerres espanyoles i sobiranistes. Esquerra Republicana descarta la maniobra i el partit i el seu líder a Madrid semblen cada vegada més lluny. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
9: Doncs que el Tribunal Suprem anul·la el registre únic de lloguers turístics i de temporada que funcionava des de l'any passat per identificar i controlar els habitatges que es poguessin comercialitzar en aquestes modalitats. El Tribunal ha acceptat ara un recurs dels molts que es van presentar al seu dia en contra d'aquest registre únic, concretament el de la Generalitat Valenciana, i sentencia que no té validesa perquè l'Estat no té competències per crear-lo. A més, entén que se sobreposa als registres autonòmics que ja existeixen per aquesta finalitat. A Catalunya, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona havia denunciat en múltiples ocasions la duplicitat de feina que suposava haver d'inscriure cada pis turístic en tots dos registres. I encara sobre el Tribunal Suprem, ha prohibit a Antena 3 l'emissió de El Rosco. La prova final del popular concurs passa per l'obra. El Tribunal confirma la sentència de l'Audiència de Barcelona i reconeix que l'espai és una creació original protegida per la propietat intel·lectual. D'aquesta manera, els magistrats desestimen els recursos de 3 Media i donen la raó a la productora neerlandesa que és propietària d'aquest format. Mentrestant, al País Valencià, mestres i professors continuen amb la vaga indefinida. Avui, més de 200 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació. Anem a València, Alba Barbosa.
10: Bona tarda. Avui és el 9è dia de vaga i centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per pressionar el govern valencià, que els ha presentat una última proposta d'acord amb una pujada salarial de 200 euros mensuals i que els sindicats han rebutjat. No hi ha nova data per reobrir negociacions i els equips directius també s'han mobilitzat. Cristina Rodríguez, directora d'un centre de Sagunt.
11: No podem més. No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
10: Representants dels docents han interromput la sessió de control de les Corts reclamant la dimissió de la consellera.
9: De la crònica internacional, la situació als hospitals de la República Democràtica del Congo, pròxims a la zona d'Ituri, on s'ha detectat un brot d'Ebola, s'està complicant. Les unitats d'aïllament per als casos sospitosos i també pels malalts estan col·lapsades, segons Metges Sense Fronteres, que té diversos equips sobre el terreny. De moment han mort 139 persones i els casos sospitosos no paren de créixer. Ja n'hi ha uns 500. I de tornada a Catalunya, l'empresa del sector de l'automòbil Ficosa rebaixa el nombre d'acomiadaments previstos a l'ERO a la planta de Viladecavalls. Inicialment se'n plantejaven 172. Ara la companyia vol fer fora 113 treballadors d'aquesta planta de producció en lloc de 125 i fer un expedient de regulació d'ocupació temporal de 38 persones al Departament d'Enginyeria. El sindicat CGT ho considera insuficient i ha convocat una assemblea de treballadors aquest vespre per decidir si convoquen vaga per començar aquesta mateixa nit.
8: Passen 4 minuts de les 3.
12: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
8: Des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
13: Bona tarda.
8: La Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
8: I el Marc Molins, advocat. Bona tarda.
15: Bona tarda.
8: Benvinguts els tres. Tot bé? Gràcies. Tot bé amb la cadira,
14: home,
8: Lourdes, o no?
14: Home, aquí intentant... A veure si... Perquè sóc baixet i no. Em queda...
8: Sembla el primer dia que vas amb les cadires. Tenen aquí un, com una mena de palanqueta aquí al costat.
14: Ara ja està,
8: ja està. Tot situat.
14: Sí, així ja veig des de la distància, des de l'alçada.
8: No prenguéssim mal. Esteu molt ben acostumats, perquè habitualment els dijous qui us proposa el primer tema és la Llucia Ramis, que és algú que rumia les dèries, que se les treballa i posa uns temes de nivell. No sé si avui estarem a l'alçada. Per
13: perquè hem canviat el Darian, podríem dir. Iu Forn, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. A tothom menys a tu. No, no, evidentment anem pel pedregar. En el primer lloc, demano disculpes per aquesta veu, perquè és que m'he menjat, fa dies que em vaig menjant tot el polen de diverses ciutats catalanes i fins que no l'expulsi, em posin cap per avall i comencin a picar-me.
16: Pensava que era una ametlla.
15: No és una ametlla, no. No, és polen. Per tant, intentaré estar a l'alçada. Però crec que no sóc l'únic dels que estan per aquí que té una dèria també de menjar polen. Jo no miro a ningú.
17: Sí, amb la moto, el casco, els ulls, la gola, tot és constant.
13: Acabareu venint a la meva, que és molt millor l'hivern, que no pas aquesta època, i acabareu venint a mi. Però bé, jo ja us espero.
15: I he vingut amb americana i samarreta per seguir el tema d'ahir.
13: Ja, sí, per... no hi va haver dures crítiques a les persones com ara el meu fill, que va pels puestos amb americana i samarreta els dies que s'ha de mudar.
17: Però la graduació, no?
13: Sí, la graduació. I Santi Villas el va criticar durament i veig que Iu Forn, en solidaritat...
16: El Santi va criticar el teu fill.
13: Bé, sí, ell no parlava del meu fill, parlava de la gent que va amb samarreta i americana, que es veu que segons el Santi Villas això no va bé. Però avui no paro de rebre inputs, perquè l'Iu Forn això, i ara m'han enviat també una foto en què ahir Robert Lewandowski va anar al sopar de gala del Barça amb americana i samarreta, per tant...
16: Crec que el Santi no té raó.
13: Jo, sobre el tema moda, no penso combatre amb ningú, perquè el meu coneixement de moda és 0 o menys 10.
16: No en tinc ni idea, però no em sembla bé.
13: Què?
15: Doncs mira, un article que jo crec que és de fa un mes, de la Maria Nicolau al País, que explicava que el senyor Mercadona, Juan Roig, ha decidit treure la botiga, el que vindria a ser la peixateria, no que no vengui peix, ha tret la peixateria dels seus establiments, ho ha decidit, i ara vendrà tot el peix ja a tall. I llavors la Maria aprofitava, a més, d'una manera molt intel·ligent, aprofitava per donar algunes receptes bàsiques de coses que es poden fer quan tu compres un peix a la peixateria. Dius, guarda'm el cap, guarda'm l'espina, guarda'm el coll, segons quins... Bueno, el coll, les...
16: Blanque.
15: No, les cocotxes, diguéssim. Sí. Doncs, i amb això es poden fer brous, etc. Es poden fer l'aprofitament del peix. I explicava que Juan Roig ha arribat a aquesta conclusió perquè creu que les cuines desapareixeran de la nostra vida. La cuina de casa, o sigui, serà un element que acabarà desapareixent.
13: Viurem en cases sense cuina.
15: Sense cuina, perquè ja no cuinarem. Ja ho comprarem tot fet, per tant, el peix simplement el que farem serà comprar-lo i passar-lo per la paella i adiós. No farem fumets, no farem brous, etc. Jo no tinc res a dir sobre això, perquè Juan Roig en sap molt més, ha muntat un imperi, jo no. Jo estic aquí amb l'Òscar Fernández.
13: Això són fets, són proves. No són indicis, són proves.
15: Però sí que la reflexió aquesta, clar, a mi que m'agrada observar, fixeu-vos que cada cop hi ha més supermercats, les caixes, les antigues caixes ara són o supermercats o una altra cosa que diré d'aquí un moment, tot grans cadenes de supermercats que cada cop venen més productes d'alimentació ja fets i a més individuals, que és el que molta gent dina o el que molta gent s'endú a casa per sopar. Per tant, anem cap aquí. Fixeu-vos que hi ha molts supermercats que ja tenen microones, que és un tema que vau tocar fa poc, tenen microones i taules. I estan plenes.
13: Sí, tant.
15: Hi ha gent que va a dinar o a sopar a un supermercat, que és una cosa que no havíem vist. Però, per altra banda, s'està posant de moda els macarrons. Hi ha un munt de restaurants de Barcelona que tenen un cert nivell que diu, has d'anar a Can... I és una bodega.
13: A menjar macarrons.
15: A menjar macarrons. Que és una cosa inaudita en un món en el qual els macarrons estaven absolutament... O sigui, passen coses molt estranyes.
13: L'altre dia sentia el Sergi Pàmies amb l'Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio. El tema Canaló. Diu, tota la vida, tu quan anaves al restaurant i demanaves canalons amb S, perquè n'hi havia mínim 3 canalons. Diu, ara s'ha perdut la S, ja només n'hi ha un. I ara hi ha un canaló de... No sé si, i és veritat, ara vas al lloc...
15: Gros, més llarg,
13: però un canaló. O sigui, hem perdut un parell pel camí.
15: Clar, però fixa que... I d'altra banda, per exemple, cada cop hi ha més rostisseries. Per exemple, al costat de casa n'hi ha una que fa menú. I per 9 euros... Clar, i vosaltres direu, això és gent jove o gent que treballa. Digueu. Sí, és gent jove. Doncs no. És gent gran. No. Gent gran que s'estalvia haver d'anar a comprar, haver-s'ho de cuinar, a manegar les cassoles, etc, compra el menjar... Clar, té 4 primers, 4 segons cada dia, pot anar, potser no hi va cada dia, però pot anar canviant de menú sovint, i a més són quatre primers 4 segons, una ampolla d'aigua, o sigui, et dona una ampolla d'aigua i ja corre. Bé, doncs s'està produint aquest fenomen. Però, és clar, a la vegada, tornem a menjar macarrons. No els fem a casa, però i si el resulta que d'aquí no gaire es posa de moda i tornem a fer els macarrons a casa? Ho dic per dos fets que veiem sovint, i un d'ells és aquests locals que eren caixes d'estalvis. Si estan a una cantonada, ara és una cafeteria que en diríem de preu baix, per no dir noms en anglès. I les cadenes ja sabeu quines són. Totes les cantonades estan ocupades per aquestes cafeteries, que el cafè és molt barat, la qualitat, bé, és la qualitat del que pagues, amb gent, i això ve per l'informe Fènix també, que lliga amb això, que no és un valor afegit aquest tipus de negoci, gent que amb un euro amb 50 et fots un cafè amb llet, una pasta, i a sobre et fan un massatge als peus, diguéssim, no? en el pack. Què està passant amb això? Que estan desapareixent les cafeteries de tota la vida que se'n deien, el bar de tota la vida desapareix perquè no pot competir amb això, i desapareixen forns, pastisseries de tota la vida perquè no poden competir amb el pa que venen aquí. Per tant, aquest fenomen de precarització de l'alimentació i del món laboral ha provocat un efecte contrari, que és que el nom és sensacional, el cafè d'especialitat. El que li va trobar el nom la va clavar. Què vol dir? Quan tu dius cafè d'especialitat, és un look com si estiguessis a Oslo, el 15 de gener, a Oslo, i un tallat val 2,50 €, que és el que prenc jo. Primer dia arribo, 2,50 €, hòstia. Dius, estava bo, sí.
13: Vaig a demanar un préstec i ara torno per pagar el cafè.
15: Tinc dos ronyons i ara quan torni ja només en tindré un. Però s'ha produït aquest fenomen. I ara hi ha un munt de locals de cafè d'especialitat. Per tant, s'ha produït l'efecte contrari. O sigui, hem anat a que no tenim diners, la precarització, el low cost, etc. Però anem a això. I trobo que és un fenomen bastant interessant i que té a veure també amb un altre fenomen, que és el del branch. Que és una cosa molt barcelonina, aquests de Barcelona, que us dediqueu, que està ple de guiris i expats i no sé què, i els agrada això del branch, que és una cosa que cadascú menja el que vulgui. Però el fenomen, s'ha produït el fenomen contrari, oposat, que és la reivindicació de l'esmorzar de forquilla.
13: Home, i tant, a favor.
15: I cada cop hi ha comptes a Instagram, a Twitter, de gent que recomana, aneu aquí a esmorzar, que fan una truita de patata, uns macarrons, uns peus de porc, un cap i pota.
18: Gent que esmorza galta.
15: Sí. I sóc capaç, eh?
13: Tu no, veig.
14: Jo crec que és un estudi sociològic. El que acabes de fer és com un estudi sociològic.
18: M'agrada molt, però no. Però
15: fixa't, s'ha produït... O sigui, s'estan produint uns efectes, però per una banda s'està produint l'efecte absolutament contrari. Per això deia, potser el senyor Mercadona, Juan Roig, sí que detecta això, però que ves que no passi, que hi hagi, igual que hi ha hagut el cafè d'especialitat, hi ha hagut a l'esmorzar de forquilla, ves que no es produeix un efecte contrari i ara tots com a locos comencem a fer macarrons a casa o fer canelons, que és la cosa més complicada del món de fer i laboriosa, o comencem a fer mandonguilles amb sípia, no ho sé, eh?
18: Sí. Vull dir...
13: No sé com ho veieu.
18: No ho sé, mira, jo el tema aquest del Mercadona i de la Maria Nicolau, jo també vaig llegir...
13: El Ferran ha agafat carrerilla, eh?
18: Sí, és interessant. No, perquè vaig llegir l'article, m'agrada molt la Maria Nicolau, perquè trobo que és una gran divulgadora. No he anat mai quan treballava al restaurant de Vilanova de Sau, eh? Però com a divulgadora la trobo que és un 10. I vaig llegir aquest article que comentes del Mercadona i del Peix. I clar, és evident que el que sí que aprofitarà aquests menuts i aquestes restes del peix i els caps i les espines i tot això és Juan Roig. És el propi Mercadona, els proveïdors de Mercadona, doncs, per fer brous, per fer croquetes, per fer alimentació per gats o pel que sigui. Vull dir, ell no ho llançarà segur. Això és Mercadona, en la seva estratègia comercial... I ho enganxo amb el que deies de les botigues o de les cafeteries que s'han perdut aquí, doncs, malauradament, això també té a veure amb el nostre canvi d'hàbits, no? Amb que cada cop ens faci més mandra, ens agradi menys cuinar, perquè al final cuinar és una qüestió de temps, no? I de voler-te dedicar a cuinar, i en lloc d'anar a donar un tomb o d'estar veient sèries a Netflix... I alhora també en el tema de les cafeteries i tal, que comentaves, de les nostres prioritats de despesa. És a dir, jo sóc i em sento molt solidari cada cop que penso, ostres, ha tancat una llibreria, ha tancat una botiga, la gent no va tant al mercat com hi anava abans, però també és culpa nostra. És
15: clar.
18: A dir, segur que les administracions hi podrien fer més. Mm-hmm. Segur que si no hi hagués tant turista, doncs no hi hauria tant, o tant expat, no hi hauria tant branch. Però els principals culpables som nosaltres. Nosaltres triem com consumim.
14: És una evolució social. Tens tanta oferta, tantes possibilitats de fer coses diferents i diverses, i a diferents escales de preu i de nivell. Per exemple, això del senyor Mercadona, que dius tu, a més de retruc, s'estalvia mà d'obra, s'estalvia persones treballadores, perquè les persones peixateres que tenia despatxant, netejant el peix que tu estaves esperant, doncs ja no hi són. L'obtenen segurament en un magatzem, en cadena, i a lo millor si abans en tenia quatre, amb una i mitja, una jornada completa i mitja jornada ja fa. I a més, encara pot explicar de què lluita contra el malbaratament alimentari. Perquè tu, com a persona sola que vius a casa teva, és molt difícil encertar les mides a l'hora d'anar a comprar i no haver de llançar mai res. Per tant, dius, escolta, jo em compro un peix, que jo, un tall de lluç, i una bossa de patates, d'aquestes que tallen precuites, i a casa me les escalfaré. I no llances menjar. Per tant, podria ser una cosa també un punt a favor. Ara, quina és la qualitat de tot aquest producte? No sé si afecta o no afecta amb la qualitat del peix, perquè a mi m'agrada veure el peix, veure-li el cap, els ulls, quan vas a la peixateria i dius, ui, aquest no, me'l posis.
13: Avui és fresc fer... o no és fresc? Eh? Aquest fa bona pinta o no?
14: Sí, volia fer lluç, però potser avui no farem lluç, farem sèpia, perquè no té gaire bona ganya, no? També et permet col·locar cosa...
17: Jo comparteixo la reflexió i més que evolució social, el que plantejaria és si estem davant d'un canvi, no? Mm. I em preocupa, i crec que pot afegir criteri, quan jo em plantejo si és evolució o és canvi, amb algú tan concret com és la desaparició de la cuina. No? Mm. Ostres, la cuina. Clar. És que la cuina és un espai essencial en un domicili. És a dir, el protagonisme funcional el té el menjador. Però la cuina és la cuina. No? Jo quan penso i penso en alguns familiars i penso, me'ls imagino... Jo recordo la meva àvia preparant la crema catalana a la cuina. No? Mm. És la primera imatge que tinc que em ve d'ella. És a dir, la desaparició de la cuina com a símptoma de quelcom molt més profund, no? De la pèrdua de la identitat. Perquè al final els macarrons d'aquests d'autor seran fantàstics, però com els que tu et cuines a casa i mentre els veus bullir aprofites per fer petar la xerrada, per prendre't una cervesa i arreglar algun problema domèstic sense cap importància, aquest moment és el que veritablement ens defineix. No? Per tant, posats en la tesitura de si estem en una evolució, en un canvi... A la mesura en què la desaparició de la cuina en sigui el símptoma o la conseqüència, totalment en contra, no? I totalment a favor dels open floor plans, no? Aquests projectes que integren la cuina, insisteixo, com a espai de convivència. Aquests espais en els que a primera hora del matí et trobes, no?, amb tot el mal humor i què tal, quin dia tens tu, i fas el cafè, i de vegades és una conversa que, precisament per intrascendent, esdevé tan important, no?
14: M'has fet pensar en això, a mi també a casa meva, el de dir, va, anem un moment a la cuina que t'haig d'explicar una cosa. I sobre la taula...
17: La cuina és la cuina.
14: I anem, a veure, és que tu dius, no?, petits problemes familiars, o grossos, o marrons. Dius, bueno, a veure, què has passat això? Sí que m'has fet pensar que la cuina és un element nuclear. Home, jo desapareixer no ho crec, no, que desaparegui.
18: I fiqui, que no. Bueno, fixa't que ara molts pisos...
14: Clar, com que no hi ha metres als pisos, igual sí, no?
18: Sí. Clar, no, i que la majoria de pisos nous no tenen cuina, ja. Uh-huh. És a dir, la cuina està integrada al menjador.
13: Sí.
18: Per tant, amb una cuina integrada al menjador...
13: Però com es deien, cuina americana. Eh?
18: Clar, sí, però una cuina
14: és diferent,
18: integrada...
14: Eh?
13: Sí.
18: Vull dir que jo cuino molt poc, eh? Però una cuina integrada al menjador convida poc a cuinar molt.
17: Però és curiós inclús com...
18: Convida el que diu Liu, no?, a passar una cosa per la paella, pim-pam, però no convida a fer una escudella.
17: Mm. Quants menjadors acaben poc utilitzats, no?, o acaben sent pocs espais en els que de veritat es menja i es fa allò tan essencial i tan definitori com és parlar i conversar i tal, acaba passant mitja dotzena vegades l'any, i en canvi les cuines, cada vegada, com bé expliques, que són més petites i més furtives i tal, però acaben sent els nuclis on es fa la vida diària, no? On

0: És que viuen quatre famílies en quatre habitacions.
1: Sí, sí. No.
0: I oblida't, no, no cuina, no. O sigui,
2: oblida't.
1: I a vegades veus això, aquestes cuines que estan integrades a pisos que són petits i que no són, i que no són gegants, i clar, hi ha quatre armaris i penses, bueno, els estris de cuina, el rebost, clar, estan pensades per això, per no fer cuina. Una cuina de supervivència, no?
3: Esperem que no tingui raó Juan Roig.
4: Us llegeixo un parell de comentaris que ens arriben a través de X. Hi ha un Vicent que diu, si recordeu la sèrie Big Bang Theory, hi ha multitud d'escenes menjant i en cap camp ni una escena cuina cap d'ells.
0: Bueno, perquè és una altra cultura, o sigui...
4: Ja, deu ser això, però...
0: aquí el senyor Lletrat, quan deia... clar, és que és molt mediterrani. És molt, això nostre és mediterrani. Tu vas als Estats Units, ningú menja sopar, no ho sé, però pel carrer, veus? La gent menja pel carrer. O sigui, no es planteja la possibilitat de seure en un lloc i estar... ja no et dic la sobretaula. Això és de covards, allà. Però la gent va menjant pel carrer. O sigui, l'invent aquest del que aquí ja en diem també... en comptes de dir per emportar, no, fem takeaway. És el que és per emportar.
1: D'això, exacte, d'això en parlarem un dia de la...
2: dels neologismes.
1: Gilipollada, què és això?
4: Molt bé.
1: Parlant clar.
2: Que del takeaway o del concepte
4: dir,
2: en anglès?
4: Un dia farem que el Ferran faci la dèria i serà això.
2: Sí.
1: Follow up.
3: Però quan dius gilipollada, vols dir asshole o...
1: No, vull dir que si no hi ha una paraula en català, endavant. Però per què hem de dir deadline si podem dir data límit?
0: Jo hi ha reunions.
1: Per què hem de dir follow up si podem dir seguiment?
0: Jo hi ha reunions, he sortit de reunions, de dir... No
4: meetings, digues meeting.
0: Escolta, aquest paio que ha vingut... O sigui, des que he dit bona tarda fins que s'han anat, tot això que he dit al mig, què os, vull dir, què he dit?
1: Sí, perquè això ho cobren més, eh?
0: Tot. Sí, no, perquè farem un suplement. Fareu un petejai. Sí, sí. Escolti, a la idea, cortita i al pie. Bueno, deies dos comentaris, només t'han deixat fer un.
4: No, veig, no. És que en tenia un altre que deia que, clar, ara, si tu, deia, si tu vas a qualsevol subhasta de peix de qualsevol confraria catalana, veus qui acapara, qui compra gran part del peix de les nostres costes. En canvi, si es ven al tall i envasat, a saber si seguiran comprant-lo aquí o vés a saber on.
1: Clar.
4: Per tant, també és un altre... més difícil de seguir, de fer el seguiment d'on ve.
1: La traçabilitat.
2: Sabeu exacte. Com es diu food truck en català? Ho vaig aprendre ahir, abans d'ahir, no fa gaires dies. Gastroteca.
4: Bueno, a l'Iu no li agrada ni una ni l'altra.
0: No sé,
4: va, que no t'agrada ni gastroteca ni food truck.
2: Hem de dir gastroteca.
0: Menjant rodes.
4: No, escolta, amb una furgoneta de tota la vida, una xurreria. Aquelles xurreries
2: no, furgoteca,
4: que
2: perdó.
4: Furgoteca. Molt bé.
2: Perdó, furgoteca.
0: Bueno, ja se costa.
2: Sorry, ja se costa més.
0: El que passa que no dius res de menjar, dius furgoteca és allò...
2: Bueno, jo vaig agafar la teca per la teca.
0: Ah!
4: Mira, no, és que se t'ha d'explicar tot. Se t'ha d'explicar tot.
0: No estic.
4: Iufor, gràcies. Bona tarda.
0: Bona tarda.
4: 7 minuts i seran 2:15. Ara tornem.
5: Catalunya migdia.
6: Uns en diuen temps de qualitat. Uns altres, deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
7: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor. Amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat. D'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa. I amb unes bones postres, tot ben amanit.
8: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
7: I amb productes del territori.
8: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: Vinga, va, comencem!
8: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
9: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
2: Ostres.
9: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
10: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
11: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
13: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
12: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros

0: el web del poble espanyol.
1: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
2: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
1: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Catalunya migdia.
4: Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
4: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Bolins. Volem aprofitar que tenim el Marc, sempre tirem d'ell com a advocat, perquè aquesta setmana hem sabut que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha decidit qualificar com a investigat l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marc de la causa que té oberta pel rescat amb diners públics de l'aerolínia Plus Ultra. El jutge, amb una interlocutòria que es va fer pública abans d'ahir, situa Zapatero al vèrtex del que diu que és una piràmide de tràfic d'influències. Diu que era el cervell estratègic d'una trama en què participaven intermediaris amb les empreses dubtoses. La qüestió és que el jutge investiga d'una banda el rescat de l'aerolínia, si es va fer o no correctament, i de l'altra si Zapatero efectivament va fer tràfic d'influències i va cobrar per les seves gestions. Avui el govern de Pedro Sánchez ha revisat tot el procediment pel qual es van donar els diners al rescat de Plus Ultra, assegura que tot es va fer segons la llei, que es van complir tots els requisits i que es van fer tots els informes tècnics que van avalar la concessió d'aquelles ajudes. El govern afegeix que tot el procediment es va revisar diverses vegades, també per la Comissió Europea, per pèrits judicials, i el va fiscalitzar el Tribunal de Comptes, i que mai ningú no va trobar cap errada. Ara bé, l'aerolínia Plus Ultra tenia negocis amb Análisis Relevante, que és l'empresa de Julio Martínez, un dels directius de Plus Ultra, íntim amic de Zapatero. L'expresident del govern espanyol feia feines per a aquesta empresa i és a través d'això que el jutge assegura que Zapatero i la seva família haurien cobrat 2,5 milions d'euros, unes feines que, segons Zapatero, són legals i per les quals va fer factures. Crec que t'has llegit la interlocutòria. Mm-hmm. Què t'ha semblat tot plegat?
9: Jo potser tinc un biaix, que és el, el que em dona el coneixement del magistrat, amb qui he tingut ocasió de treballar en diverses causes.
8: Parlen bé d'aquest jutge, no? Perquè, per exemple, ahir, fins i tot fons socialistes marcaven moltes distàncies amb el jutge Peinado. Deien que Calama no és Peinado.
9: Efectivament, comparteixo. És a dir, jo crec que és normal i legítim que tinguem reticències, perquè al final la funció del jutge és molt visible. És normal, legítim, i cal que se'n parli. Exactament igual que quan un jutge mereix un punt plus en el meu cas de confiança, també es pugui verbalitzar amb tranquil·litat, no? Calama Teixeira és un home molt treballador, un jurista excepcional, amb una trajectòria consolidada a Plaça Castilla, primer amb jutjats d'instrucció i en aquests moments desempenyant la seva escomesa en els centrals d'instrucció, que com bé se sap són aquests jutjats que analitzen les macrocauses, no? amb una multitud de perjudicats, en aquest cas l'erari públic. Per tant, la interlocutòria jo ja la llegeixo amb el biaix de qui em mereix una especial confiança. És important entendre que la interlocutòria per la qual se li dona a un ciutadà la condició d'investigat només és una hipòtesi. No és un prejudici, no és una bestreta de la sentència, no. És una hipòtesi basada, evidentment, en uns indicis. Aquesta és una causa que fa 5 anys que estava oberta i en investigació, inicialment a Plaça Castilla i posteriorment al Central d'Instrucció, on s'han pogut fer múltiples informes, s'han anat fent a copi de dades i hi ha hagut un moment en el que precisament per otorgar plenes garanties, i la màxima garantia és el dret de defensa, el que ha fet Calama Teixeira és explicar-li, a través d'aquesta resolució, a Rodríguez Zapatero, que li ha de donar la condició d'investigat, i convidar-lo a que doni explicacions i que exerceixi el dret de defensa. Però, insisteixo, i acabo, La interlocutòria, al meu entendre, des d'una perspectiva formal i material, és un document de molta qualitat.
3: Sí, jo crec que aquí estem davant d'un cas en què algunes de les coses que s'atribueixen a Zapatero, de les gestions, de la intermediació que pugui haver fet per fer determinats negocis, doncs pot ser que siguin legals o que no siguin perseguibles judicialment, però segurament són poc ètiques i segur que són incoherents amb el que ha de ser un expresident del govern i una persona que s'erigeix en una mena de referència moral de l'esquerra espanyola. Jo no sé si som davant de la bala de plata que pot acabar amb Pedro Sánchez per aquest cas de corrupció. Jo crec que segurament no, perquè sabem també quins són els tempos de l'Audiència Nacional, i si l'Audiència Nacional ha trigat 11 anys per jutjar els Pujol, doncs amb Zapatero, per bo que sigui aquest jutge, i sabent doncs l'embut que tenen i com van les instruccions, doncs segurament això no es jutjarà i no quedarà vist per sentència o hi haurà sentència fins després de les eleccions generals. Però sí que políticament el mate o l'inhabilita, diguem-ne, no? I aquest paper que deia de referència moral que tenia dins de l'esquerra espanyola i que l'havia convertit pràcticament en l'únic vincle que tenia Pedro Sánchez amb el PSOE anterior a Pedro Sánchez, no? Perquè alguns no hi són i altres com Felipe González, Alfonso Guerra o José Bono o Jordi Sevilla estan clarament enfrontats a l'actual president del govern, doncs no hi és. I a més, Zapatero tenia un paper rellevant, per exemple, per la seva bona relació amb Pablo Iglesias, la seva bona relació amb Junts i amb Esquerra Republicana, però sobretot amb Junts, perquè, de fet, l'interlocutor de Junts era Santos Cerdán. Quan s'aparta de Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero pren protagonisme. Per tant, amb un partit com Junts, amb el que les relacions són difícils, hem vist com en poc temps els dos interlocutors han quedat cremats.
7: I al costat de, i són interlocutors en aquest cas propers, íntimament propers a Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, sí, és el que diem, o sigui, clar, hi ha una causa judicial que s'ha de veure i la presumpció d'innocència ha d'imparar i per tant s'ha de permetre que es faci tot el procediment que toqui i desitgem que la major brevetat possible. Ara, políticament això no és innocu, no és gratis. Dos secretaris d'organització, la dona, el germà, el seu ascendent polític o referent polític, no ajuda a tenir un final de mandat tranquil, i jo crec que això, sumat al fet de que no hi ha pressupostos, doncs el que fa és deixar molt mal parat a Pedro Sánchez, i no sé si és el final de la seva carrera política, efectivament, el fet de que tingui tanta corrupció al voltant, o presumpta corrupció al seu voltant, no ajuda a insuflar confiança en el govern. I, a més, les qüestions calen mesures a nivell ciutadà per tirar endavant moltes propostes i molts projectes que avui en dia no hi ha capacitat de tirar endavant perquè no hi ha pressupostos. Llavors, jo vaig veure, a més, ahir, si em permeteu, un Pedro Sánchez, que jo crec que discrepo de l'opinió general, que a mi em va sorprendre el que va dir. Perquè per mi Pedro Sánchez no va fer una defensa de José Luis Rodríguez Zapatero. Quan a la interpel·lació que li fa a la sòcia de control Feijó, ell defensa les polítiques de José Luis Rodríguez Zapatero. I diu, José Luis va fer tots els avenços socials i de progrés que Pedro Sánchez va tenir a bé recordar. Però en cap cas va parlar de l'honestedat, l'honorabilitat, la credibilitat que li mereixia Pedro Sánchez. Zapatero. Per tant, per mi, va fer una defensa en el Congrés. Per mi no va fer una defensa de la situació personal o del Zapatero personalment. No. I va fer una defensa política.
8: Sí. També pot ser que Pedro Sánchez des del PSOE tingui molt clar l'exemple de Santos Cerdán. És a dir, quan es comencen a parlar de què hi ha amb Santos Cerdán, tot el PSOE va sortir en tromba posar la mà al foc per Santos Cerdán. I quan es va fer públic el sumari, amb els àudios, amb totes les informacions, van quedar, fins i tot, en estat de xoc.
7: Bueno, que n'han après, vols dir?
8: Que no ens torni a passar el que ens va passar en Santos Cerdán. Perquè recordem que de moment tenim la interlocutòria, però no tenim el sumari.
3: Fixa't que aquest cop això li ha passat una mica a Gabriel Rufián, que va sortir de cop a defensar Zapatero, després ahir ja va recular més, i la vegada de Santos Cerdán li va passar a Jordi Turull, que la primera reacció que va fer va ser com de solidaritat amb Santos Cerdán i després va haver de tirar enrere, i també li va passar a Bildu. Clar, vull dir que al final també la proximitat política, doncs, en aquest
7: la
3: cas,
7: relació que
3: dels
7: tenir
3: companys
7: personal
3: o dels socis, doncs fa que tinguis un plus de confiança amb aquella persona que, clar, quan comences a veure els indicis, clar, els indicis que hi ha acusatoris contra Zapatero són molt potents. Però també és veritat que no hi ha una gravació, no hi ha un... És a dir, que tot és gent que diu que Zapatero ha fet.
9: Uh-huh. Jo voldria, a més, trencar una llança molt conceptual, que en alguna mesura ja s'ha comentat, eh? Però el catàleg o el perfil de les conductes és totalment diferent. És a dir, per mi la singularitat que es predica respecte d'aquestes acusacions que indiciàriament dirigeixen contra Rodríguez Zapatero, la singularitat està en una situació d'evident anomia legislativa. És a dir, no hi ha llei, no tenim una pauta, una norma que ens permeti distingir d'una forma clara entre el que representa la diplomàcia corporativa, el lobbisme, tal com l'entenem col·loquialment, del tràfic d'influències. Sí que tenim uns paràmetres, perquè la jurisprudència s'ha pronunciat en múltiples ocasions sobre el que és el tràfic d'influències, però en ocasions, i en defecte d'una norma clara, ens trobem en aquesta situació de grisos, no? De matisos. És a dir, i aquesta és la qüestió que planteja que la mateixa era inclús a la seva pròpia resolució, no? I ella sent amb la necessitat intel·lectual, amb el repte intel·lectual, inclús en aquest moment, que és molt inicial en el procés, de posar-ho blanc sobre negre. I ho diu. Diu, aquesta és la clau en aquest procediment. I en la seva honestedat diu, jo crec que estem amb la hipòtesi del tràfic d'influències, identifica les raons. Però insisteixo, hi ha una singularitat, i és aquesta manca de legislació, de la que, per cert, Catalunya n'és una excepció, perquè Catalunya des de l'any 24 té una llei que regula els grups de pressió, que exigeix transparència, però no hi ha norma a nivell estatal. No? I això fa que supòsits com, per exemple, el de la Begoña Gómez, que no sabem exactament quins són els límits, supòsits com les activitats, que aquestes famoses oficines de representació que tenen presidents i expresidents, que no tinguem una norma que regula de forma clara i nítida on comença la influència, on acaba l'activitat empresarial o personal legítima, això contribueix a
7: mi,
9: aquesta incertesa.
7: El que em crida l'atenció, que dius això, Marc, és el fet també de que qui entra enmig de la trama, suposada trama, són les filles.
9: Aquest és un dels grans indicis del que parla Cala Mateixeira. Diu, les societats interposades, la manca de transparència en les factures... El que passa és que, insisteixo, això només són hipòtesis, però efectivament són dades molt rellevants que són les que porten el jutge a concloure en defecte d'una explicació, perquè ara seran citades perquè donin una explicació, que indiciàriament estem més abonats o més abocats a la hipòtesi del tràfic d'influències que a la d'aquesta diplomàcia corporativa.
3: Tràfic d'influències que alhora és el delicte sempre més difícil de provar.
9: Molt difícil.
7: Però posar les filles al mig... És a dir, fins a quin punt...
8: Tenen una empresa, no?, de màrqueting digital,
7: sí,
8: i sembla
7: sí,
8: que...
7: Però, sí, amb unes facturacions fora mida... Ostres, que són... No sé...
8: Bé, veurem com evoluciona aquest cas. Per cert, ha aparegut en algun moment el nom, en aquesta conversa, de Gabriel Rufián. Gabriel Rufián, que ahir a Madrid va dir que acceptaria liderar una candidatura que agrupés les esquerres a les pròximes eleccions generals espanyoles. Ara posa condicions per repetir com a candidat d'Esquerra Republicana. Ho va dir ahir en una conferència al Club Siglo XXI de Madrid.
10: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
8: La novetat és que es posava ell com a possible cap de llista. Fins ara Rufián havia defensat aquesta unió de les esquerres, a l'esquerra del PSOE, però no havia verbalitzat ser ell el cap de llista. Avui, Suma i Podem han obert els braços a formar part d'una candidatura encapçalada pel mateix Rufián, tot i que li demanen què passa amb Esquerra Republicana. La direcció del partit republicà creu que arribaran a un acord amb el seu candidat i diuen que estan disposats a mirar quines són les seves condicions que ahir va explicar.
10: Conviene una sèrie de condicions, no hablo a nivell particular, ¿eh? No estoy hablando a nivell personal, que un poco también, sino a nivell de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, yo no estaré.
8: Isaac Albert, el portaveu d'Esquerra, va assegurar ahir al Més Nit a Tres Catifo que veia normal que Rufián vulgui tenir un equip amb qui pugui treballar amb comoditat en un intent de retenir Rufián i de pactar les llistes a Madrid, però el fet és que ni Sumar ni Podem no tenen cap de llista a hores d'ara, reben bé l'aposta de Rufián, Esquerra Republicana ja ha dit que no vol participar en una confluència com aquesta, tampoc el BNG, tampoc Adelante Andalucía, que li han anat molt bé ara les autonòmiques andaluses. Compromís és l'única d'aquestes esquerres, podríem dir, nacionals, que com a mínim no s'hi ha negat, però tampoc no s'hi ha sumat amb emoció. No sé com ho veieu tot plegat.
7: Que agafes tu la pilota, Ferran, sí, com sempre? O...
3: No, i, clar, jo crec que aquí...
8: Bueno, aquest com sempre, de la Lourdes.
3: Sí, no?
7: És que dones un cert ordre, no? Dius, comença ell...
9: En tot cas que la passi en algun moment.
3: Estic pillant. No, jo crec que, clar, aquí Gabriel Rufián és evident que té una bona imatge si mirem les enquestes, no? Quan pregunten qui hauria de ser president, qui és el polític més ben valorat, doncs és evident que té una bona imatge entre les bases electorals del seu partit i més enllà.
8: A vegades més fora del seu partit que dins del seu partit, eh?
3: La base electoral dels comuns, de Sumar i fins i tot del PSOE. Però... una cosa és que tu tinguis una bona imatge i l'altra és que algú et vulgui gestionar a dins el teu partit o fora del teu partit. Perquè jo tinc una mica la sensació, i avui, per exemple, al matí escoltava doncs, la Jèssica Albiach, que l'espai dels comuns i de Sumar no volen a Rufián, però tampoc li volen dir que no a Rufián. I volen que, si de cas sigui Esquerra Republicana, la que digui que no, i d'alguna forma ell queda salvat. És evident que a Gabriel Rufián li agradaria, perquè no ho ha amagat i creu que tindria sentit doncs, liderar aquesta candidatura de l'esquerra, de tot el que hi ha, diguem-ne, a l'esquerra del PSOE, però no tinc clar que algú li demani. Segur que el seu partit no li demana, i crec que la resta, si hi ha d'haver independentistes amb aquesta candidatura, doncs tampoc s'hi sentirien còmodes. Ell està tibant la corda, està fent un pols amb la direcció d'Esquerra Republicana i amb Oriol Junqueras, és evidentíssim, i és evidentíssim que la direcció d'Esquerra Republicana opte per fer veure que no hi ha un problema, on és evident que hi ha un problema, perquè hi ha un problema d'estratègia, és a dir, de quina és l'estratègia de l'independentisme a Madrid. Ell va tibant la corda perquè vol fer el grup parlamentari a mida, a tots els nivells, i corre el risc de que aquesta corda en algun moment es trenqui. És a dir, en algun moment la balança interna dins Esquerra Republicana es decanti i entre tenir un grup parlamentari que vagi d'acord i que estigui plenament alineat en la que en cada moment sigui l'estratègia del partit o tindre un líder mediàtic, doncs optin per la primera opció, encara que els doni dos diputats menys, diguéssim.
7: Jo, en la línia del que diu el Ferran, el que crec és que ara mateix l'Esquerra Republicana, pel que fa al grup parlamentari Madrid i cap de llista, deu ser com el més semblant a un vestidor d'un partit d'un equip de futbol on hi ha un déu, que és el golejador, i que aquest ego és molt complicat de gestionar. I jo crec que Rufián, doncs, el tema d'Esquerra fa temps que li ha quedat petit, que vol aspirar a altres coses, el partit li ha quedat petit, ell aspira a tenir aquesta repercussió a nivell estatal, que per altra banda, doncs les enquestes diuen que és una persona molt ben valorada a nivell d'opinió pública, i ell vol doncs, aquest ego satisfet d'alguna manera, de dir, no és la primera vegada que desafia Junqueras va dir per activa i per passiva i fa mesos des del minut zero que no volia aquesta confluència a l'esquerra del PSOE. Rufián tant se li va fumbre i va continuar doncs, desacreditant el seu líder polític a nivell de partit, si és que tingués disciplina de partit, i que les coses són difícils de gestionar, ho parlava avui, per exemple, amb les declaracions, avui o ahir, les declaracions del portaveu d'Esquerra, que parlava d'Esquerra i de Rufián. Llavors, no parlava de nosaltres. Ella parlava, diferenciava clarament doncs, el personatge del grup parlamentari. I penso que, per acabar, que un altre ingredient d'aquesta Macedònia és que no crec que Junqueras o Esquerra vulguin ser els que fan fora és Rufián, perquè deuen considerar que és un actiu, no? Com de fet...
3: ningú vol quedar-hi malament.
7: Exacte. De dir, bueno, en tot cas que marxi. I l'altre ja ha dit també, Rufián ha dit que, bueno, jo, en tot cas que em facin fora. Exacte. I aquí tenim un problema que va molt més enllà d'una confluència d'Esquerra, sinó que per mi, resumint, és un problema de gestió d'un ego gros.
9: Jo molt en el mateix sentit, però per intentar baixar aquesta certesa, no? Aquesta certesa empírica, aquesta popularitat de Rufián, només fer-me ressò d'unes estadístiques que acabo de trobar. Són del CIS de l'any del març del 26. A la pregunta qui preferiria que fos president del govern, Pedro Sánchez està en el número 1 amb 40%, Feijó amb un 15%, Abascal tercer amb un 14%, i Gabriel Rufián amb un 9. Una pregunta a nivell estatal, és a dir, és el quart líder, és un indici evident d'una popularitat que en alguna mesura deriva d'una forma d'entendre el parlamentarisme, la comunicació, amb la que jo no estic necessàriament d'acord, però que és evident que té una projecció que en alguna mesura el porta a tenir, com és evident que té un projecte propi, no? Sobre l'objectiu d'aquest projecte, aquesta configuració, aquesta confluència d'esquerres, des d'una perspectiva estrictament política, jo crec que és sensat, perquè una de les circumstàncies que castiga la llei d'ON precisament és el fraccionament del vot, no? Si sumem percentualment el número de vots que s'emportaria aquesta esquerra de l'esquerra i després fem una valoració amb el número d'escons o la representació parlamentària, veurem aquesta servitud, no? Per tant, el projecte personal, jo estic d'acord, Lourdes i Ferran, amb que probablement estigui per sobre del projecte polític d'esquerra, però el discurs de fons és molt sensat i potser també en alguna mesura esquerra s'hauria de mirar la projecció i el potencial que li dona aquest projecte.
7: Una cosa molt breu, una cosa és el bé que puguis caure i el molt que puguis agradar i l'altre és que et votin.
3: És que això no va dir...
7: No va de la mà.
3: És a dir, va coincidir en el temps una enquesta que va treure l'Ara de les eleccions al Parlament de Catalunya que li donava a Esquerra, no sé si 26 o 27 diputats, com rotllo una franca recuperació. I just l'endemà em va sortir un El Mundo de les eleccions espanyoles que li donava a Esquerra un 1,9% de vots a nivell estatal, que és exactament el mateix que va obtenir l'any 2023, i 8 diputats, un diputat més, perquè per allò dels restos, doncs, caient allò millor a l'enquesta devien quedar, tot i que la mostra a Catalunya, lògicament, és petita, però vull dir que sembla que Esquerra i Gabriel Rufián, una cosa és que ell agradi molt i que agradi molt i que pugui agradar, lògicament, a l'electorat d'Esquerra Republicana, hi ha electorats d'altres partits que els hi agrada el candidat d'Esquerra, però que no voten Esquerra.
8: Veurem com evoluciona tot plegat. Passa un minut de 3/4, fem una pausa i de seguida tornem a un tema que vam conèixer ahir i que té a veure amb el reconeixement per part d'un tribunal que els treballadors poden recuperar aquells dissabtes que són festius. Podran fer festa un altre dia entre setmana si hi ha un festiu que cau en dissabte. Ara ho abordem.
11: Catalunya migdia.
12: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
13: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
14: La nit dels ignorants s'hereda.
15: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
14: Pot arribar a travessar oceans.
16: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
14: Veu com creixen els seus oients màgics.
17: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
14: I posa la pell de gallina.
18: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
19: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
18: És que m'heu posat la pell de gallina.
11: Catalunya migdia.
20: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
21: Bon Preu i Esclat.
22: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
23: Tota comunitat necessita un cor.
24: Un cor? Per què?
23: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
24: I reforçar la identitat?
23: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
24: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
0: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
2: Quina raó mou el teu món?
4: Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
25: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
26: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
28: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
27: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
28: També a la web i l'app.
27: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
28: Consulten les condicions al corteinglés.es.
29: Embarassada? I què penses fer?
30: No ho sé.
31: La Kavita trobarà la resposta en una amiga de la mare Teresa de Calcuta.
30: La coneixes molt bé, oi?
32: Sí, des que va fundar les missioneres de la caritat.
31: I és que la mare Teresa també es va sentir perduda.
32: I si la fe m'està abandonant?
31: La mare Teresa i jo és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
33: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3Cat i els punts habituals.
34: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
35: Catalunya Ràdio.
34: Som 3Cat.
35: Som 3Cat.
8: D'aquí a 9 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Marc Molins i la Lourdes Ciuró. Dèiem que l'Audiència Nacional diu que els festius que cauen en dissabte s'hauran de compensar amb un dia de festa a tot el personal que treballa de dilluns a divendres. Això en el cas dels centres d'atenció al client que han plantejat aquest conflicte col·lectiu per modificar el conveni del sector. El tribunal ha donat la raó als sindicats que van interposar demandes contra l'Associació de Companyies d'Experiència amb el client que representa les empreses d'aquest tipus. En la sentència, l'Audiència Nacional assegura que en cas que una festa caigui en dissabte, no es pot donar per descomptat que els treballadors de dilluns a divendres ja la fan i, per tant, se'ls ha de compensar amb un dia de festa que hauran de fer en un termini màxim de 14 dies. Ara els sindicats asseguren que aquesta sentència, que de moment només afecta aquest sector, el dels centres d'atenció al client, bàsicament call centers, es podria fer extensiva a altres sectors, ja que consideren que els 14 dies festius que hi ha cada any els han de fer tots els treballadors, independentment del torn de feina que tinguin. L'any passat, el Suprem ja va establir aquest mateix sistema pels festius que s'escauen entre setmana i pels treballadors que tenen fixat en els seus dies de descans setmanals entre dilluns i divendres. Ara, de fet, l'Audiència Nacional ho amplia també els dissabtes, una decisió que, si la patronal dels centres d'atenció al client recorre, haurà de tornar al Tribunal Suprem. Saludem Nacho Parra, que és advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Nacho, bona tarda.
36: Hola, bona tarda.
8: Què et sembla aquesta sentència de l'Audiència Nacional?
36: Doncs, home, sembla una sentència molt novedosa. Molt novedosa en relació amb el tema que tracta. És a dir, per primer cop, el que se'ns diu és que aquells festius, els 14 festius, dels quals tothom tenim dret a gaudir, que acaben un dissabte, si dissabte és el nostre dia de descans o un dels nostres dies de descans setmanal ordinari, s'ha de compensar. És a dir, m'han de donar un altre dia festiu a compte d'aquell dissabte.
8: Bàsicament, la gent ho entengui, si la gent que ens està escoltant treballa de dilluns a divendres, si, per exemple, el dia de Nadal cau en dissabte, el que diu la sentència és que aquell dia l'has de també tenir entre setmana, per tant, has de tenir un dia extra de festa a banda del dissabte i el diumenge.
36: Efectivament. El que ve a dir és exactament això. És a dir, que independent, si tu treballes de dilluns a divendres, com que els festius que estan reconeguts, la seva naturalesa va més enllà del que és simplement el descans setmanal, és a dir, el dissabte i diumenge, si jo treballo de dilluns a divendres, és per descansar, no? Després de 5 dies de treball. En canvi, els festius, la seva naturalesa està orientada a una altra cosa. No és només descansar, sinó també celebrar, perquè són dies marcats en el calendari, no? Són festivitats que tenen un determinat rerefons cultural, religiós o el que sigui. Llavors entén que no són naturaleses, les dues tipologies de dies no són naturaleses idèntiques i que, per tant, malgrat que caigui en el teu descans setmanal, el dissabte, si aquell festiu cau en dissabte, tu tens dret a que et donin un altre dia per poder recuperar-lo. És a dir,
2: doncs, si Nadal és dissabte, tindràs un altre dia, o si el primer de maig cau en dissabte, sí. Et tocarà un altre dia, com ha passat aquest any.
8: O el 15 d'agost, que, per exemple, aquest any cau en dissabte. O sigui, la primera data en què veurem això serà aquest 15 d'agost, que cau en dissabte, i si algú està treballant el mes d'agost, de dilluns a divendres, doncs potser podrà recuperar aquest dia. De moment, però, és veritat que aquesta decisió té a veure amb aquest col·lectiu de treballadors que van presentar el recurs, per tant, són ells els que es veuen afectats. Veurem si després hi ha recursos, per tant, això encara pot tenir recorregut, però tens la sensació que això s'acabarà aplicant a tots els col·lectius, perquè ara tothom, tirant d'aquesta sentència, pot anar presentant demandes?
2: Jo crec que sí. És a dir, com bé deies, ara de moment el que tenim és una sentència de l'Audiència Nacional, haurem de veure si fan recurs o no fan recurs. Si es fa recurs i el Suprem confirma aquest criteri, jo crec que el raonament que es conté a la sentència és plenament aplicable a qualsevol altre sector. Així com teníem una sentència prèvia del Suprem a la que fèieu referència abans, que deia, no, home, si les, no, aquelles persones que treballen de dilluns a diumenge i tenen els seus descans setmanal entre setmana, si cau el festiu, no, coincident amb el seu descans intersetmanal que el tenia entre setmana, tenien dret a recuperar-ho. Aquella sentència del Suprem estava fent referència a un supòsit molt específic, però aquest nou pronunciament de l'Audiència Nacional sí que és cert que, tal i com ho regula, tal i com ho raona, és perfectament aplicable a qualsevol altre sector. Ja sigui contact center, ja sigui comerç, ja sigui indústria, ja sigui el que sigui. Llavors crec que si finalment el Suprem, si finalment hi ha recurs i el Suprem entra a decidir i confirma aquesta sentència a l'Audiència Nacional, la meva opinió és que efectivament això acabarà afectant a tota la resta de sectors productius i de sectors econòmics, a totes les empreses del país.
8: Com deia, si el Suprem ja va establir aquest mateix sistema pels festius que s'escauen entre setmana, dient que si un treballador té fixat el dia de descans, un dimecres, per exemple, el pot recuperar, tens la sensació que si aquest tema arriba al Suprem farà aquesta mateixa decisió i, per tant, refermarà la decisió que ha fet a l'Audiència Nacional?
2: Jo crec que sí. La meva sensació és que sí, perquè al final la sentència de l'Audiència Nacional no agafa únicament aquell criteri, sinó que agafa altres criteris d'altres sentències del Suprem que s'han anat dictant i diu tota la jurisprudència, totes les decisions judicials que s'han anat prenent van en la mateixa direcció. Per tant, jo crec que sí, que el Suprem entenc que refermarà, o jo, la meva opinió és que el Suprem ratificarà el criteri que ha adoptat l'Audiència Nacional. Cal tenir en compte, a més, que cada cop més aquest tipus de problemàtiques relatives a dies festius, a dies de descans, etcètera, etcètera, es van fent interpretacions judicials, diríem, progressistes o favorables als interessos dels treballadors. Tenim també una sentència de l'Audiència Nacional bastant recent, que evidentment és jurisprudència, que per tant no es pot aplicar, però que ve a dir, escolta, si a mi m'acomiaden un divendres, m'han de pagar també els dos dies dels caps de setmana, no? que he generat i que no he gaudit. Vull dir, fins ara la pràctica ordinària és que no t'havien de pagar. No? Independentment del dia que poguessin fer-te fora, no t'havien de pagar el temps de descans proporcional del cap de setmana, si de les vacances, i en canvi sembla que també s'obre una nova via en aquest sentit. Per tant, si jo agafo quin és el tarannà del criteri o del recorregut jurisprudencial que està existint en els darrers temps, sota el meu parer, aquest criteri serà ratificat, probablement, pel Tribunal Suprem. I, per tant, quedarà ja establert que si el festiu coincideix amb un dia de descans setmanal, independentment de si aquest dia de descans setmanal és entre setmana o és en cap de setmana, aquest festiu s'ha de recuperar.
8: Em queden dos minuts i la Lourdes em demanava fer una pregunta.
3: Sí.
8: Lourdes
3: Ciuró,
8: que et vol fer una pregunta.
3: Per fer una projecció, és a dir, a partir d'ara, imagina que això estigués així implementat ja, que estigués reconegut, per tant, 14 dies que hi ha anuals que toquen, més 3 dies, posa-li, 15 d'agost, 1 d'octubre, o sigui, el 1 de novembre,
8: i
3: el 25 de desembre. 3 dies festius, per tant, 14 més 3, 17 de festa.
2: No, són 14 festius. Si aquest festiu cau, sí? És a dir, si el dia de Nadal cau en un dissabte, llavors s'ha de traslladar un altre dia. És a dir, aquell dia és el meu descans setmanal, no serà el meu dia festiu. Jo aquell any hauria gaudit de 13 dies festius i el que fan és dir, no, vostè té dret a fer 14, per tant, ha de fer un altre dia.
8: Aquest que perdia, entre cometes, no, perquè aquest festiu el perdia perquè era un dissabte i el feies igualment, aquest el pot recuperar per tornar-ne a tenir 14, per entendre'ns.
2: Efectivament. És a dir, si ara caia en dissabte i si queden 3 festius en dissabte, la realitat és que jo tenia els caps de setmana i només 11 festius, no 14. Recordeu que quan els festius sí que acaben en diumenge,
36: existeix la potestat del govern de dir trasllado a un determinat dilluns o trasllado a un altre dia, festiu, no? Algun festiu que acaba en diumenge, però això no succeeix amb els dissabtes. I el dissabte al final és també dia de descans setmanal per la gran majoria de persones.
8: Doncs queda aclarit, Nacho, per l'advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
36: Gràcies a vosaltres.
8: I també al Ferran Casas, al Marc Molins i a la Lourdes Ciuró. No sé si teniu algun comentari, però us ha sorprès aquesta notícia, eh?
3: Home, està, a veure, es va... el passa que, bueno, tot això s'ha d'anar implementant i veure com funciona, però aquí hi ha una sèrie d'obligacions de comerços petits que ja m'explicaràs com no, podran gestionar tot això, no?
8: Si els professors poden recuperar un dissabte que és festiu, vol dir que els nens tindran un dia més de
3: més
8: festa.
3: Més de festa, per exemple.
8: Tant, si no coincideix amb el que els pares tenen, tot el que això genera a nivell familiar.
6: És difícil discrepar amb l'expert, en aquest cas amb el Nacho Parra, però jo tinc els meus dubtes, no?, que es pugui extrapolar un criteri en un sector tan concret com és el dels call centers, que es pugui extrapolar a nivell general, no? En tot cas, estàvem al calendari al davant mirant-me l'any que ve.
3: Com autònom.
8: Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Adéu.
8: Pràcticament les 4, de seguida arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
7: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, assumeix la presidència de la Red Espanyola de Ciudades por el Clima. El castell acull aquesta tarda de dijous 21 de maig la trobada d'una entitat que va néixer fa 20 anys i de la que la nostra ciutat n'és membre. Manuel Reyes, qui fins ara ostentava la vicepresidència segona, passa a ser ara president després d'aprovar el seu nomenament a la Junta de Govern de la FEMP. ...1.200 persones s'omplien ahir dimecres la plaça de l'Església amb la tarda de festa, aquest gran acte central de les 44es jornades de la gent gran. Durant aquest acte central es va incloure ball, música d'orquestra, lliurament de records i aquest tradicional berenar que oferia 1.200 invitacions gratuïtes. I de cara a l'agenda del cap de setmana, l'Aplec de Bruguers uneix Castelldefels i Begues aquest diumenge en un acte organitzat conjuntament pels dos ajuntaments d'aquestes ciutats. L'ermita de Bruguers acull a partir de les 9 del matí una trobada que inclou cant coral, ball de bastons i cintes, gegants, castells, un dinar de germanor i la presència del drac Garigot. I fins aquí el repàs informatiu, els titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls, open air running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
5: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
4: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Doncs precisament són amb nosaltres alumnat del nivell elemental 3, l'últim mòdul del nivell elemental que s'està realitzant al servei local de català. Nosaltres la professora d'aquest grup, Sarai Navarro. Molt
1: Hola,
0: bon dia.
1: Bon dia.
0: Explica'ns una mica quin és el nivell d'aquest grup i quina és la imatge de les persones que el conformen.
1: Bé, com has dit, aquest nivell és l'elemental 3, és l'últim del B1, del nivell B1. Tenim aquí, no és un grup gaire gros, ni gaire gran, està bé. Hi ha de molts nivells, hi ha gent que porta amb mi des del bàsic 1, pràcticament, hi ha gent que acaba d'arribar, però és un grup bastant ben avingut, i hi ha de gent de tot arreu, tant gent d'aquí com gent de fora, però tots ho fan molt bé.
0: Doncs parlem amb ells, justament, quant de temps fa que vius a Catalunya, el Jessica, que és una de les alumnes d'aquest grup?
2: Pues jo fa 20 anys que ja viu aquí a Barcelona, primer a Barcelona i després a Sant Boi de Llobregat, i la veritat que m'agrada molt. Me va molt bé per practicar el català i la veritat m'agrada molt practicar perquè a mi m'agrada aprendre idioma i per això un motiu que estic aquí en l'elemental 3 com Sarai.
0: Doncs Norma, una altra de les alumnes d'aquest grup, què és el que més t'agrada de viure aquí?
3: M'agrada tot. És molt bonic viure entre la muntanya i el mar. M'agrada el paisatge.

0: Paisatge, el clima i l'amabilitat de la gent.
1: Serena, per què vas decidir aprendre català?
2: Molt bé, en principi vaig decidir aprendre català per ajudar les meves filles al col·le i després, bueno, per ajudar-la amb els deures, entendre millor les reunions que hi havia amb la professora. I després vaig decidir seguir amb el curs perquè m'ha agradat molt i també per entrar més en la societat de Catalunya.
1: Maribel, quina és la part més complicada? Parlar, entendre, escriure o pronunciar?
3: Per mi escriure és el més complicat, perquè penso que canvia bastant del castellà i n'hi ha moltes coses a aprendre, com els accents, els pronoms febles, bueno, moltes coses. I per això és més complicat, el que més em costa.
1: Alexandra, on practiques el català fora de classe?
4: Jo practico el català a casa meva amb el meu fill, a la feina amb els companys i moltes vegades amb mis amics del curs de català.
1: I Simon, un altre dels estudiants d'aquest grup, parles català a la feina o amb els amics?
5: Hola, Anna.
1: Hola.
5: No, només tinc un amic català, però ell treballa massa i ens veiem molt poc. Però sí que tinc una intel·ligència artificial amb la qual parlo diari.
1: Molt bé. Doncs fem ara una petita pausa per rebre el segon grup de, com deien, aquest nivell elemental 3, l'últim mòdul del nivell elemental que estan cursant al Servei Local de Català.
6: Així som.
7: Així som.
6: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Doncs estem amb el segon grup que està cursant aquest nivell elemental 3, que recordem és l'últim mòdul de nivell elemental que ho estan cursant el Servei Local de Català. Doncs fem algunes preguntes a aquest segon grup. Joni, com reacciona la gent quan intentes parlar català?
1: Hola, Anna.
0: Hola.
1: En general la gent intenta escoltar-me i fer l'esforç per entendre'm, encara que no se m'entengui o m'equivoqui. Però, a més, hi ha algú que després de conversar en català m'ha felicitat, diuen-me felicitats pel teu català, encara que no se m'entenia gaire. Així que molt bé, la veritat.
0: Daniel, et fa vergonya parlar-lo o t'hi llença sense por?
2: Tinc molta vergonya. I li agraeixo a Sara que té molta paciència amb mi. I m'agradaria practicar-lo més.
0: Sofia, quin curs estàs fent?
3: Ara estem fent el curs d'Elemental 3. És un curs semipresencial i anem al curs presencial els dilluns.
0: Robert, quin nivell de català vols aconseguir?
4: Hola, Anna. Bueno, hola. Vull aconseguir C1, per mínim, pot ser C2. Encara falta una mica, ara estem en Elemental 3. Perquè perquè jo vull viure aquí a Catalunya i llavors és la llengua nativa, és la llengua oficial i jo crec que és imprescindible parlar-lo.
0: Quin consell, Judy, donaries a algú que comença a aprendre el català?
5: Bé, jo li diria que no tingui vergonya, que tots cometem errors, que és important practicar, escoltar català, tenir molta paciència perquè al principi costa, però a poc a poc es millora molt.
0: I finalment, Clàudia, què diries a altres persones perquè s'animin a aprendre català?
6: Bon dia, Anna. Bon dia. Jo diria a la gent que s'animi a aprendre català perquè ja és la llengua oficial de Catalunya, perquè és una llengua ja de futur, ja que surt per tot arreu, per Google, per Duolingo, que són aplicacions de traduccions i tot això, per la integració, també una millor integració en Catalunya, i per conèixer gent i integrar-se millor a Catalunya.
0: Doncs moltíssimes gràcies per les vostres contribucions. Joni, Daniela, Robert, Sofia, Judy i Clàudia. Que vagi molt bé. Gràcies per venir.
6: Gràcies a tu.
7: Moltes gràcies.

0: Magazín de Ràdio Castelldefels.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Així som.
2: Així som.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 21 de maig. Fem primer un repàs als principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels acull l'Assemblea General de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima amb l'alcalde Manuel Reyes com a nou president. La ciutat reuneix aquesta tarda i demà representants de més de 370 municipis de tot l'Estat per abordar estratègies d'adaptació al canvi climàtic, transició energètica i sostenibilitat urbana. Recte final de les jornades de la gent gran amb alta participació a totes les activitats. Les 44enes jornades de la gent gran continuen fins aquest diumenge després de viure ahir el seu gran acte central, una trobada emotiva amb música en directe, berenar per 1.200 persones i reconeixement a les parelles que celebren 50 anys de casats. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària. Es tracta d'un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorar-ne la coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. I una vegada repassats aquests tres principals temes informatius, comencem l'informatiu. La ciutat acull aquesta tarda i demà la 18a Assemblea General de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, una trobada que reuneix representants municipals de tot l'Estat per abordar polítiques locals contra el canvi climàtic. Durant aquestes jornades, l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, assumirà la presidència de la xarxa estatal impulsada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. El secretari general d'aquesta federació, FEMP, Luis Martínez Cicluna, ha explicat a Ràdio Castelldefels quin és el paper d'aquesta xarxa creada ara fa 20 anys.
1: Se creó hace ya 20 años, de hecho, mañana, el día 22, vamos a celebrar un encuentro precisamente para conmemorar estos 20 años. Se creó en el año 2005 y tiene como finalidad pues el ayudar a las entidades locales en todo lo relativo al cambio climático. El cambio climático es una realidad que supone riesgos para la población. Todos somos conscientes de que cada vez son más frecuentes.

0: y más intensas las olas de calor, y a su vez el cambio climático también provoca alteraciones del clima en forma de incendios, en forma de sequía, en forma de inundaciones. Por lo tanto, lo que se trata es trabajar en red, que es el espíritu precisamente de esta red española de ciudades por el clima, para proporcionar documentos técnicos y apoyo técnico para que las entidades locales puedan trabajar y puedan adaptar sus entornos urbanos a este fenómeno del cambio climático.
1: La xarxa treballa especialment per ajudar els ajuntaments en matèria d'adaptació climàtica i transició energètica.
0: La Red Española de Ciudades por el Clima es una de las redes más importantes con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias. Efectivamente, son 371 entidades locales, 371 ayuntamientos los que conforman actualmente la red, pero lo más importante es que estos 371 ayuntamientos suponen una población de 33 millones de habitantes. Prácticamente el 70% de la población española, de la población de nuestro país, vive en ciudades que componen esta red del clima. Y esta red del clima trabaja para, como digo, para facilitar a los ayuntamientos que puedan adaptarse al cambio climático y también todo lo relativo a lo que es la transición energética. ¿Y qué hacemos? Pues de una parte se elaboran documentos técnicos. La Red del Clima colabora con la Oficina Española del Cambio Climático y en ese sentido elaboramos documentos técnicos.
1: Entre les eines que impulsa la xarxa hi ha guies tècniques i plans locals per afrontar els efectes del canvi climàtic.
0: Por ejemplo, se elaboran guías, guías que permiten a los ayuntamientos conocer cómo incorporar avances en materia del cambio climático de la eficiencia energética. Por ejemplo, hay una guía sobre el establecimiento de comunidades energéticas locales o hay una guía sobre la aplicación precisamente del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que sabes que es el PNIEC, que es un plan estatal que lleva del 21 al año 2030. Y, en concreto, en la reunión que mantendrá hoy, que es la 18ª Asamblea General de la Red, en el plan de trabajo se va a contemplar la elaboración de una nueva guía precisamente para facilitar la aprobación de planes locales en supuestos de inundaciones o la aplicación de la guía recientemente aprobada sobre incendios en la interfaz urbana forestal. Y también se van a seguir avanzando en la elaboración de planes locales para afrontar altas temperaturas, que incluyen la figura de los refugios climáticos. Por lo tanto, esta red supone un apoyo importante para que los ayuntamientos vayan adaptando su realidad a las circunstancias indeseables del cambio climático y, por tanto, trabajando para el bienestar y la seguridad de nuestra población.
1: La jornada d'aquesta tarda es celebra al Castell i se centra en l'Assemblea General de la Xarxa i en l'aprovació del nou pla de treball pels pròxims anys.
0: En lo que es esta tarde, que como digo es la 18ª Asamblea General, ahí lo que se va a hacer por parte de del conjunto de municipios que conforman la red, se van a aprobar los planes de trabajo correspondientes al 2026-2027, donde se contemplan estas guías que te he comentado, la relativa a inundaciones, la relativa a incendios. Se va a aprobar también a programar la elaboración de una nueva guía sobre los riesgos de sequía y una cuestión importante también, se va a acordar la convocatoria del undécimo premio de buenas prácticas en materia de clima. Estos son premios que se establecen con carácter bianual, con cinco categorías: movilidad sostenible, economía circular, transición energética, adaptación al cambio climático y una quinta categoría relativa a la sensibilización y concienciación pública. Eso es la carga de trabajo que tiene planteada la 18ª Asamblea de hoy.
1: Demà, la trobada servirà també per commemorar els 20 anys de la xarxa espanyola de Ciutats pel Clima.
0: Se va a celebrar también en Castelldefels el encuentro con motivo de los 20 años de acción climática. Ese encuentro va a contar con la intervención de dos anteriores presidentes de esta red y va a contar también con, por supuesto, la intervención del nuevo presidente de la red, Manu Reyes, que toma posesión del cargo con ocasión de esta asamblea y de este encuentro. También va a intervenir el vicepresidente primero, que es el alcalde de Rota, y después se van a hacer dos mesas en relación precisamente con la adaptación de las ciudades al cambio climático. Por lo tanto, bueno, es una agenda de trabajo, la de hoy y la de mañana, muy intensa, y estoy seguro que este encuentro que vamos a celebrar en Castelldefels pues va a marcar un hito dentro de lo que es la actividad de esta potente red con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias en el ámbito del cambio climático.
1: Aquesta jornada commemorativa tindrà lloc al Castell, a Castelldefels, i servirà també per fer oficial l'inici de la presidència de Manu Reyes al capdavant de la xarxa estatal de municipis pel clima. Les jornades de la gent gran de Castelldefels entren en la seva recta final, s'allargaran fins aquest diumenge 24 de maig, amb activitats repartides en diferents espais del municipi i una participació que es manté elevada en pràcticament totes les propostes. Des de l'Ajuntament, el regidor de gent gran, Nico Cerpa, destaca el bon funcionament del programa i la implicació del conjunt d'entitats i serveis municipals que fan possible aquestes jornades.
2: Decirte que nosotros tenemos un colectivo muy implicado también. Yo creo que todo lo que podamos ir haciendo, todo lo que podamos ir consiguiendo en cuanto a este colectivo, se lo merecen. Aquí no tenemos a Gen Gran, no tenemos a un colectivo de Gen Gran, sino que tenemos a Gran Gen, a grandes personas. Y yo creo que eso, desde el consistorio del equipo de gobierno, lo tenemos que valorar. Todo lo que hagamos por ello, yo creo que es poco. Nosotros habitualmente hacemos la jornada de la Gent Gran repartidas en dos semanas. Hemos empezado esta semana. Lo que sí te puedo decir es que todas las actividades están siendo un éxito.
1: El consistori subratlla que el programa es desenvolupa amb una elevada participació en pràcticament totes les activitats, que en molts casos arriben a omplir espais i aforaments previstos. Així també ho destaca en l'equip tècnic darrere de les jornades. Escoltem ara Efrem Huasqué, de l'àrea de Gent Gran.
3: Realmente todas las actividades han estado a full, tanto el teatro como hasta las habaneras que nos llovió, al final hizo buen día y acabamos teniendo todas las sillas llenas. Las 500 sillas que teníamos previstas estaban a reventar en las habaneras. También hay que decir, bueno, domingo fue un poco más flojo, pero porque coincidía con un mogollón de actos, entonces estaban como muy repartidos en todos los actos, pero también en el baile, tanto en el country como en las sevillanas, como los bailes en línea, bailes salón, estaba había mucha gente en la plaza.
1: Durant aquests dies, el programa combina activitats culturals, esportives i de salut, amb especial protagonisme dels espais Centre Cívic Frederic Mompou, la plaça de l'Església i el Teatre Plaza. Ahir, precisament, era el moment del gran acte central de celebració, la tarda de festa de la gent gran, que va començar a les 6 de la tarda, i que comptava amb el Parlament de les autoritats i el lliurament de diversos records. El regidor de gent gran, Nico Cerpa, a qui teníem aquí als estudis de Ràdio Castelldefels el passat dilluns, també destacava la importancia de qué acta.
2: El miércoles quisiera recordar que tenemos la merienda el miércoles por la tarde, a las 7 de la tarde en concreto, tenemos la orquesta que habitualmente es la Bisbal, insisto, a las 6 de la tarde, donde hemos repartido 1.200 tickets ya, 1.200 tickets. Aquí nos encontramos también que siempre falta alguno, bueno, es la merienda típica. Entonces, quisiera remarcar que esa cantidad de personas no es el poder de convocatoria que tienen estas jornadas, pues elevadísimo en nosotros y yo en este caso como responsable, pues estoy contento en lo siguiente.
1: 1.200 persones van gaudir del berenar multitudinari i en aquest acte també s'incloia un homenatge a les parelles que celebren les Noces d'Or 2026 i altres reconeixements. Així ho subratllava la monitora del programa Salut i Diversió per a la Gent Gran, Sílvia Soriano.
4: La verdad es que es el más emotivo, el más emocional. Reciben pues un homenaje a las personas que cumplen 50 años de casados, las bodas de oro. Este año creo que hay 7 más una boda de platino y además creo que va a ir también, falta confirmar, la persona de mayor edad a la plaza. porque es muy bonito. Además viene una orquesta que es, la verdad es que hace una primera parte de un concierto lírico. Hay un parón donde se reciben las bodas de oro, se hacen estos homenajes y luego pues hay una parte más bailable. Además allí pues bueno, se recoge un pequeño obsequio, una merienda que hacemos, que ya lo hicimos desde hace unos años, que fue una merienda popular para todo el colectivo, y además pues bueno, pues reciben un regalo también de jornadas. Así que bueno, yo les animo a todo el mundo desde aquí que nos estén escuchando, que puedan venir a la plaza si tienen ticket, fenomenal, y si no también que aparezcan y que se pongan a bailar con nosotros, que ahí estaremos todos para pasar un rato agradable.
1: En paral·lel, aquests dies també continuen desenvolupant-se activitats complementàries com tallers, cinema, sardanes o propostes a l'aire lliure que mantenen el ritme del programa fins a la seva cloenda. Aquest mateix matí ha tingut lloc un taller de musicoteràpia.
5: Era como una introducción explicar qué es un poquito musicoterapia y sobre todo cómo la aplicamos con la gent gran, ¿no? La música sobre todo nos afecta a nivel emocional. Como, bueno, sobre todo la música que a cada uno le gusta, evidentemente, te llega de una manera, bueno, quieras o no quieras, la música te llega, ¿no? Y eso permite que ahí podamos hacer otros trabajos. En la musicoterapia el enfoque sería, yo no intento que aprendan nada en concreto, sino que más bien lo enfoco para alguno de mis objetivos terapéuticos. Por ejemplo, yo trabajo con gente que tiene Alzheimer, pues claro, con ellos nos interesa trabajar mucho la atención, trabajar la memoria, no porque la vaya a desarrollar, pero sí para conservar. Y sobre todo con ellos, pues trabajar mucho, bueno, con todos los colectivos, la parte emocional. La música nos lleva como a fiesta, a diversión, también nos puede llevar muy para adentro, y eso nos puede llevar a ayudar a eso, a acompañar a esta persona quizá en una parte emocional.
1: Aquest tipus de propostes formen part d'un enfocament més ampli que busca treballar aspectes emocionals, cognitius i de benestar a través de la música i la memòria. Les jornades continuaran demà amb noves activitats, en aquest cas esportives, a la plaça de les Palmeres a les 10, i arribaran al seu final aquest diumenge 24 de maig amb el tradicional ball de cloenda al Centre Cívic Frederic Mompou. L'Ajuntament posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària, un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorar-ne la coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. Aquest nou espai es configura com una finestreta única de suport a les associacions locals, amb l'objectiu de simplificar gestions, impulsar la formació i promoure la participació activa de la ciutadania en la vida comunitària. Segons explica la responsable tècnica de participació ciutadana, l'oficina vol actuar com a eix central de suport integral a les entitats.
6: És un espai pensat per donar suport al teixit associatiu de la ciutat, a les nostres associacions locals. L'objectiu és enfortir aquest teixit i facilitar d'alguna manera aquesta participació activa en la vida comunitària. Tenim pensat que tingui dos grans potes, encara que alguna funció més. Una pota principal és el suport i l'acompanyament en tot el tema de procediments i tràmits, tan farragosos, no?, que fem des de les administracions, com per exemple doncs, el tràmit per demanar subvencions o per demanar els equipaments municipals. Per exemple, no? I tot aquest acompanyament en la documentació, els formularis que s'han d'emplenar, etc. També amb tot el tema de formacions, no? Anem oferint formacions des de diferents departaments, algunes són transversals, com per exemple constituir-se com a entitat. Doncs també aquest servei pretén centralitzar tota aquesta branca, així com assessoraments generals, no? Com emprendre un projecte, per exemple, que toqui diferents àrees, diferents departaments, o temes, per exemple, de comunicació, no? De com gestionar els canals que tenen les entitats o en col·laboració amb l'Ajuntament.
1: Aquest servei no només se centrarà en la gestió administrativa, sinó també en l'acompanyament a projectes associatius, la formació i la millora de la comunicació de les entitats amb l'Ajuntament. En paral·lel, una de les grans novetats és la integració del punt de voluntariat, que permetrà connectar persones interessades en fer voluntariat amb entitats del municipi i projectes comunitaris actius.
6: L'acompanyament amb tot el tema de l'oficina del voluntariat. Saps que tenim un punt de voluntariat a l'Ajuntament, que gestionem des del departament, doncs aquest serà una altra pota que agafarà aquest nou servei, no? I, per tant, des de fer la recepció del ciutadà o la ciutadana que vulgui apuntar-se en aquesta llista de voluntariat, com posar-lo en contacte també amb les entitats que tenim que volen agafar voluntariat, així com oferir formacions o impulsar d'altres iniciatives.
1: L'oficina també tindrà una funció d'acollida per a persones que vulguin crear una entitat des de zero, oferint assessorament inicial i acompanyament en totes les fases del procés.
6: També podria ser una persona que volgués constituir-se com a entitat i no sapigués ni per on començar, doncs aquest servei també seria la porta d'entrada per seure amb ella, explicar-li, fer-li l'acompanyament necessari. Al final la persona pot tenir voluntat, però això pot decaure en el camí, no? Sí. En tots els tràmits i procediments que tenim en les administracions públiques. Llavors, això és el que volem, no? Una persona que faci aquesta recepció, aquesta acollida integral, no? Sobretot al teixit associatiu, però també en aquella fase prèvia, no? Encara abans de constituir-se, i per tant, si cal després acompanyar-lo, derivar-lo en un altre departament per una qüestió concreta, que sempre tinguin aquesta persona de referent, no? I que puguin trucar i que sigui àgil, fàcil i directe aquest acompanyament, i no hagin d'anar donant, no?, toms pels diferents departaments, sí, en funció de l'equipament, si ho gestiona un departament o un altre.
1: Finalment, el nou servei també treballarà per millorar la coordinació interna entre departaments municipals i reduir la burocràcia, amb la voluntat de fer més àgil la relació entre entitats i administració. L'oficina s'ubicarà en diferents espais municipals, combinant presència a dependències tècniques i a l'oficina d'atenció ciutadana per garantir accessibilitat i proximitat.
6: Estarà alguns dies en el departament tècnic, aquí a Giralda número 6, i d'altres a l'oficina d'atenció ciutadana. Això ho hem d'acabar de definir quan s'incorpori la persona i en funció també de la disponibilitat que tenim a l'oficina d'atenció ciutadana, per també precisament donar més accessibilitat i facilitar també aquesta primera trobada.
1: La ciutat aposta per continuar avançant cap a un esport més respectuós, inclusiu i igualitari, amb una nova formació adreçada a entrenadors i entrenadores dels clubs de la ciutat. La proposta porta per títol Igualtat a peu de pista. Escoltem la Paquita Cruz, regidora d'Esports, que ens explica de què tracta aquesta formació.
7: Tenim una pròxima formació d'entitats dintre del marc del Pla d'Igualtat de l'Esport. I és un cicle de formació que es diu Igualtat a peu de pista, com bé has dit, i està recollit, es farà perquè està recollit de la necessitat de les entitats. Es farà a càrrec de la Judit Solanes, que és investigadora i consultora en diversitat, equitat i inclusió, i supervisora de treballs de màsters i professora d'INEF, i bueno, és una persona molt professional. Està adreçat a totes les direccions tècniques, entrenadors i entitats de Castelldefels. La durada de cada sessió són 90 minuts. L'objectiu és dotar els equips d'eines per promoure la igualtat i el respecte dintre dels entrenaments, les competicions i els espais de convivència esportiva.
1: La proposta posa el focus en la participació de les direccions tècniques, considerades una peça clau per traslladar els aprenentatges a la resta de l'equip tècnic i generar canvis reals en el funcionament del dia a dia dels clubs. Des de l'Ajuntament destaquen que la iniciativa vol oferir un espai per compartir experiències, reflexionar sobre situacions habituals en l'àmbit esportiu i adquirir eines pràctiques per fomentar la igualtat dins i fora de la pista. Escoltem de nou la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
7: Hi ha tres tallers. El taller 1, que són entrenaments igualitaris, com fomentar el respecte des de la pista. L'objectiu és introduir petits canvis a la manera d'entrenar per afavorir la participació equitativa i el respecte. Aquest és el primer taller. El segon és el llenguatge i el lideratge dins de l'equip, millorar la comunicació de l'equip tècnic, o sigui, els entrenadors, per transmetre valors d'igualtat i confiança als esportistes per igual. I el tercer taller és el vestidor, les famílies, l'entorn i la clau per la convivència. Esto es gestionar l'espai del vestidor i la relació amb les famílies com a espais educatius i de valors. Totes aquests tallers es faran a la sala de conferències del SEM Can Roca i seran els dijous 7, 14 i 21 de maig, de 6 a 7 i mitja de la tarda. I totes les entitats que vulguin incloure aquests tallers a dintre de la seva, del seu programa de formació, doncs només han d'adreçar a la secció d'esports de l'Ajuntament i ho podrem fer.
1: Amb aquesta acció es busca continuar treballant perquè l'esport sigui un entorn més segur, inclusiu i respectuós per a tothom, independentment del gènere, l'edat o qualsevol altra circumstància. La formació s'emmarca en la voluntat de seguir transformant l'esport des de dins i fer equip entre clubs, entrenadors i responsables tècnics per avançar plegats cap a un model esportiu més igualitari. I l'àrea d'esports impulsa també una nova guia d'oferta esportiva inclusiva amb l'objectiu de facilitar a les famílies l'accés a activitats adaptades per a infants i joves amb diferents necessitats. Segons s'explica la regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz, la iniciativa neix de la necessitat de fer que l'esport inclusiu sigui una realitat i no només una declaració d'intencions. En aquest sentit, ha remarcat que perquè una entitat pugui considerar-se inclusiva, cal que disposi d'un programa específic i d'eines per atendre correctament aquests infants.
7: Tenim a Castelldefels una ciutat molt esportiva, Anna, ja ho saps, però també a vegades se'ns omple la boca de que tenim esports inclusius, però realment no és així. Perquè tu tinguis un esport, una entitat tingui un esport inclusiu, tu has de tindre, la base és tindre un programa inclusiu. Si no, és molt difícil. I a vegades és molt difícil també que la inclusió es pugui donar a terme en segons quin esport i en segons quina entitat, perquè tampoc estan preparats, això és veritat. I algunes pues, ho tenen en compte i altres pues, estan posant eines per fer-ho.
1: La nova guia vol actuar com un recurs de suport per a les famílies. Així, quan una família s'adreci al Departament d'Esports explicant les necessitats concretes del seu fill o filla, el servei podrà orientar-la cap a les entitats i activitats més adients. Escoltem de nou la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
7: Nosaltres volem oferir una guia d'oferta esportiva perquè els infants puguin anar a certes entitats o de Castelldefels que puguin oferir aquests esports. Llavors, és un document que pretén ser facilitador. O sigui, nosaltres el que volem és ser la secció d'esport facilitadora per a les famílies. És com una prescripció social, però esportiva. Nosaltres som els facilitadors. La família ve i ens diu, tinc un nen que necessita o té aquesta edat o té que reforçar o té aquest tipus de problemàtica. Llavors, nosaltres tenim aquesta guia i l'adrecem a totes les entitats que tenim ara mateix a dintre del programa que s'han ofert perquè ja tenen i treballen aquest tipus de programa inclusiu i oferir-ho.
1: Actualment formen part de la guia diverses entitats i clubs de la ciutat que ja disposen d'aquest tipus de programes. La guia també s'està adaptant perquè pugui ser utilitzada per l'equip d'assessorament psicopedagògic, amb l'objectiu que les escoles també puguin orientar les famílies sobre les opcions esportives inclusives disponibles a Castelldefels.
7: També ho hem ofert. S'està ajustant una mica per poder oferir-ho a l'EAP, que és l'equip d'assessorament psicopedagògic de l'Ajuntament de Castelldefels, perquè ells ho puguin oferir directament també a les escoles on treballen. I bueno, tenim activitat aquàtica inclusiva, que és dintre del SEM, l'oferim nosaltres com a Ajuntament, perquè no només per entitats, l'Ajuntament també està oferint activitats inclusives i si tot va bé i tot funciona bé, m'agradaria pues, oferir-ne més. Més activitats, no només aquàtiques, sinó físiques. Ara mateix tenim un problema de pla d'usos, un problema d'espai, però quan tinguem més espai, perquè tindrem dos pavellons més, a mi m'agradaria agafar un trosset de pavelló de tant en tant com a ajuntament i poder oferir esport físic per a aquest tipus de persones.

I amb aquestes darreres notícies de l'àmbit d'esports hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem ara un repàs als titulars destacats de la jornada d'avui, dijous 21 de maig, a Castelldefels. El Castell acull aquesta tarda i demà l'Assemblea General de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima amb l'alcalde Manuel Reyes com a nou president. La ciutat reuneix avui i demà representants de més de 370 municipis de tot l'Estat per abordar estratègies d'adaptació al canvi climàtic, transició energètica i sostenibilitat urbana. Recte final de les jornades de la gent gran amb alta participació a totes les activitats. Les 44es jornades de la gent gran continuen fins aquest diumenge 24 de maig, després de viure ahir el seu gran acte central, una trobada emotiva amb música en directe, berenar multitudinari per 1.200 persones i reconeixement a les parelles que enguany celebren 50 anys de casats. I l'Ajuntament posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària. Es tracta d'un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorar-ne la coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. Amb aquest darrer recordatori dels titulars que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà divendres. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: A fons.
2: Avui, als micròfons de Ràdio Castelldefels, parlem d'un servei essencial que sovint només recordem quan passa alguna emergència, però que treballa cada dia per garantir la nostra seguretat. Parlem de protecció civil. En un municipi com Castelldefels, marcat pel litoral, els episodis de pluges intenses, el vent o les onades de calor, la tasca de protecció civil és clau per prevenir riscos, informar la ciutadania i coordinar actuacions quan sigui necessari. Per conèixer millor com funciona aquest servei, quins són els principals riscos al nostre municipi i com podem col·laborar com a ciutadans en la nostra pròpia seguretat, avui ens acompanyen dos tècnics de protecció civil, que són el Joan Álvarez i Javier Delgado. Amb ells dos parlarem de prevenció d'emergències i de la importància d'estar informats i preparats com a ciutadans. Benvinguts, Joan Álvarez i Javier Delgado. Per a aquelles persones, no, que vulguin saber, per exemple, què vol dir protecció civil o què entenem per protecció civil, què els hi diríeu?
3: Bueno, bon dia, Patricia. Gràcies per acollir-nos al teu programa. I bueno, la protecció civil pues la podríem definir com la protecció de persones, béns i medi ambient, en aquest ordre, en situacions de greu risc col·lectiu o de catàstrofe o de grans emergències, no? Aquest, diguéssim que és la raó de ser. Aquestes emergències, aquestes grans emergències, pues poden bé ser de caràcter antròpic, és a dir, per emergències que es puguin produir en accidents en una indústria, grans accidents de trànsit o de tren amb moltes víctimes, i també de caràcter natural, no? És a dir, de fenòmens meteorològics, també pues, casos de la pandèmia, per exemple. Seria aquesta una mica la raó de ser de protecció civil.
4: Jo afegiria...
2: Sí.
4: La veritat és que la pregunta és per respondre de sempre ganar la típica resposta és m'encanta que facis aquesta pregunta. Perquè lo normal no... És difícil dir el que és la protecció civil. La gent no ho té clar. Jo, quan hem fet xerrades als nens, les demano, què entendeu per la protecció civil? I tot, els bombers, la policia... Clar, tots tenen els cossos que intervenen, els equips professionals que intervenen quan hi ha una emergència. I jo sempre he dit, la protecció civil som tots. Tots. El bomber, el policia i sobretot vosaltres sou la protecció civil. I no solo intenta de mitigar o d'actuar quan hi ha una emergència, sinó es tracta també d'adavantar-se a aquesta emergència, preparar-la i posar mesures correctores perquè, si en cas de produeixi, sigui el mínim possible en aquest sentit. Con lo qual, tot tenim una responsabilitat en el sistema de protecció civil i els ciutadans tenen molta sota la seva responsabilitat en aquest sentit.
2: I en el cas d'aquests fenòmens, per exemple, quines mesures preneu o com funciona quan dius que realment, no, protecció civil és molt més, no, que el que d'una primera vegada podem tenir al cap? Com us arribeu a organitzar tots els actors que esteu implicats a protecció civil?
3: Bueno, diguem-ne que també una de les raons perquè moltes vegades no se'ns coneix és perquè costa més, com diu el Javier, ens costa que la ciutadania ens vegi més al carrer que, per exemple, policia, bombers, el CE, no? Ambulàncies o altres cossos d'emergència que responen, diguéssim, d'una manera més directa a l'emergència. Nosaltres, la gran majoria de la nostra tasca és preventiva. Diguéssim que tenim 6 funcions, en la qual 4 d'aquestes són preventives. Una és la previsió, és a dir, fer una identificació i anàlisi dels riscos que ens pot afectar, en aquest cas, pues, a Castelldefels, no? Després, el que és l'adopció de mesures preventives o mitigadores del risc, que segons el risc, pues, poden variar molt. Després, el que és planificar la resposta a aquesta emergència, és a dir, coordinar tots els actors que impliquen, com va dir el Javier, policia, bombers, els grups sanitaris, els grups d'acollida, serveis socials, la pròpia població, pues planificar una mica aquesta resposta. Després també tenim una funció de formar els grups actuants pel que fa a aquesta formació de grans emergències i també d'informar la població, de sensibilitzar, de donar consells d'autoprotecció. I hi ha la part més operativa, que és en la que ens costa més veure'ns, perquè és només en grans emergències, ja seria pues, en la fase de resposta a aquestes grans emergències i en la fase de, un cop ha finalitzat l'emergència, retornar a la normalitat, és a dir, prendre aquelles decisions o aquelles accions que ens permetin tornar de manera més ràpida i també segura a la nostra vida quotidiana com a societat.
4: En aquest sentit, nosaltres, com Castelldefels, tenim una sèrie de riscos. En concret, ja simplement per el fet d'existir, per el fet de ser Castelldefels, hi ha un risc. Tota persona, el risc zero no existeix, té un risc. I aquest risc és el risc del territori, és el que nosaltres llamem, anomenem el PROCICAT, el Pla de Protecció Civil de Castelldefels, en concret. Nosaltres tenim un pla bàsic tot terreny que podem activar a qualsevol incidència o qualsevol emergència que es pugui donar, que no estan tipificades dintre dels riscos que ara t'enumbraré, que són els més coneguts, que són els riscos específics que nosaltres tenim, els riscos especials que nosaltres tenim. Específics. Per exemple, tenim el risc d'inundacions. Som una zona en la que podem patir inundacions. En aquest sentit, quines mesures nosaltres com treballem per a prevenir aquestes inundacions o per actuar, adaptar-nos a qualsevol incidència? La primera és prever quan pugui haver un episodi d'inundació. Però com comentava Joan, la nostra tasca és tindre l'estudi dels serveis de les estacions meteorològiques, dels avisos del Meteocat, de l'AMET, tota la informació meteorològica que tenim i els avisos que es puguin donar de perill, ho analitzem i ho apliquem al nostre territori. A partir d'aquí es posa el pla, ha comentat el tema planificació, hi ha un pla que es defineix que quan hi ha un risc detectat, quines mesures preventives hem de fer. I són mesures que depèn de l'Ajuntament i depèn també de la ciutadania. En concret, en el tema d'inundacions, pues posa en marxa tota la neteja d'invernars, de les conques de captació, és a dir, revisem el sistema perquè quan comença a ploure estigui a punt. El mateix que quan vas al mecànic perquè t'ajusti, que has de fer un gran viatge perquè t'ajusti i te faci una revisió al motor i al cotxe perquè no tinguis problema, nosaltres activem a tots els grups d'intervenció que estan implicats en aquesta planificació, que són dels diferents departaments de l'Ajuntament, aquí posen en marxa aquestes activitats preventives, de revisar que estigui tot a punt, que el clavegueram estigui netejat, les conques, les sortides al mar despejades, de que no hi ha cap problema, que tot el sistema estigui a punt. I avisen a la ciutadania de que tinga coneixement d'aquest perill i posa en marxa les mesures d'autoprotecció. És a dir, va ploure, doncs de revisaré la teulada, el meu vessant, que no tinguin cap problema, que no em produeixi cap inundació, estaré atent al tema dels parcs meteorològics, intentaré, si m'aconsellen de no apropar-me a les pas soterrats o a les rieres, o això, doncs intentaré aplicar-los en aquest sentit. El mateix que t'he dit d'inundacions, te diria també d'incendis forestals, i poden acabar el tema de ventades.
2: Llavors podíem identificar clarament que hi ha dues parts, no? La part preventiva, que és com tota la feina que feu de seguiment de la situació així més actual de la meteorologia, no? Tot el tema que comentaves, i també la part més operativa. A la part preventiva, com seria el vostre dia a dia o amb qui... quines passes seguiu o amb quins altres actors participeu?
3: Bueno, nosaltres, a nivell preventiu, que és, com dius, bé, pràcticament el nostre dia a dia, la manera que comencem el dia és primer fer el seguiment dels riscos diaris, és a dir, en especial els meteorològics, que és una mica pues, aquests riscos que podem tenir previsió sobre aquests. No podem preveure un accident de trànsit, no podem preveure un accident ferroviari, un accident en una indústria. En canvi, els meteorològics sí. I doncs, cada dia pues, mirem al servei meteorològic a veure quins avisos de perill ja ha emès, l'EMET també, per contrastar una mica, utilitzant una mica uns models una mica diferents. També l'estat de la xarxa viària i tal, que si bé no es poden prediure, no? També si es veu que hi ha una afectació a la normalitat, també ens afecta. Això per començar. I després, el nostre dia a dia, a nivell preventiu, pues, sobretot centra molt en la preparació de dispositius aquí a Castelldefels, amb la resta de departaments de l'Ajuntament, cultura, festes, joventut. Sempre que volen fer algun acte, pues, estem una mica per fer una mica la inspecció de les mesures d'autoprotecció que prenen per aquests esdeveniments i també per donar-li suport, és a dir, donar-li consells, escolteu. Aquí pues, podeu tenir un risc d'incendi, recomanem que aquí prengueu mesures d'autoprotecció, poden ser tindre extintors, o també que s'organitzi una mica en la resposta de que abans de que arribin els serveis d'emergència, és a dir, com actuaríeu en cas d'una gran emergència aquí? Per on evacuaríeu o confinaríeu? Una mica fer aquesta tasca, no? Després també tenim els actes on nosaltres participem, ara d'aquí dues... Bueno, el dia 14 ja comencem el Carnestoltes, que és un dispositiu en el que participem activament, i pues, estem pues, una mica preparant el recorregut també amb policia local i veiem una mica totes les qüestions de seguretat. També coordinem els serveis sanitaris en aquests dispositius i bueno, també durant l'estiu pues, portem la coordinació del servei de socorrisme. I no sé si em deixo alguna cosa... Al respecte, Javier.
4: Bueno, no, això que estàs comentant és molt important. Una de les tasques principals de Protecció Civil, que Ibamas ha comentat quan ha fet els 7 punts de les funcions de Protecció Civil, és la planificació. Normalment les emergències hi ha molt desordre. És així, les emergències és desordre, però aquest desordre hem de tindre la capacitat d'ordenar-lo. I en aquesta ordenació ha d'entrar totes les altres funcions que nosaltres hem dit, com és tot el tema de la predicció, la previsió, la capacitat d'actuació i una vegada, si es produeix matèria de l'emergència, luego pues, la rehabilitació, el tornar al punt de partida. I aquesta planificació és tant per als riscos del municipi com aquestes activitats que nosaltres desenvolupem diàriament i que comporten un risc. Com ha dit el Joan, nosaltres la previsió dels riscos naturals pues ja tenim tota una sèrie de sistemes que nosaltres monitoritzem diàriament i inclús analitzem i proposem millores en aquest sentit. Per exemple, tenim proposta d'augmentar la red de sensors meteorològics, de tindre models de predicció molt, molt implicats aquí al municipi, que no es puguin adelantar i manifestar i quantificar aquest risc, en aquest sentit, des del minut zero. En aquesta previsió, d'aquests actes que tu te pots adelantar normalment, hi ha previsions o es pot anunciar la seva materialització abans perquè comença a ploure i comença a detectar que hi ha cabals importants. Tenim els altres que, com deia dir, doncs, en un acte, una emergència, qualsevol coseta d'aquesta és imprevisible. El que intentem és fer tota una sèrie de planificació que es diu plans d'autoprotecció per a aquest esdeveniment multitudinaris o per a aquesta indústria o per a aquest aconteixement o el que sigui. Aquests plans d'autoprotecció, que és responsabilitat dels titulars d'aquestes activitats o aquestes infraestructures o aquests establiments industrials, tot el que és responsabilitat del municipi nostre, que està organitzat per nosaltres intervenim en aquesta planificació.
2: Feu tot un esforç llavors de planificació prèvia, d'acompanyament a altres entitats, no? De previsió del que pugui passar, el que comentàveu.
4: Correcte, establint l'organització, si sorgeix algun, com és d'actuar, i tot una perquè sigui el més ordenada la resposta a les emergències i les mesures d'autoprotecció inicials.
3: També tenir ben identificats els responsables, contactes d'emergència, és a dir, com ens comuniquem des de l'exterior cap a dins. I també, que no ho he mencionat, doncs, ara aquests últims mesos hem estat acabant d'elaborar el DUPROCIM, que és el document únic de protecció civil municipal, que en aquest document recollim tots els plans d'actuació, tots els plans de protecció civil del municipi per cada risc, inundacions, vent, nevades, accidents de, bueno, riscos territorials, com poden ser accidents que poden ocórrer en qualsevol part del municipi, no? I, disculpeu. I, bueno, hem estat treballant en aquest sentit. I,
2: el DUPROCIM, bueno, llavors, és com la part més... la planificació que després us servirà per a la part més operativa d'emergències i d'actuació i desplegament de dispositius, entenc.
4: Sí. No, servirà per a tot.
2: Per tot.
4: Perquè ahí estan detectades, hi ha un anàlisi del risc, com s'ha de preveure aquest risc, què activitats de divulgació i de sensibilitzar la població hem de fer, quines campanyes hem de fer d'aquests riscos i, en cas de materialitzar-se, com s'organitza l'Ajuntament per a nivell tant orgànic com funcional per a fer front a aquesta emergència. Està la estructura estratègica i l'estructura operativa en aquest sentit. I, una vegada passada l'emergència, com on vehiculem i activem els mecanismes per retornar a la normalitat.
2: Suposo que llavors són molts esforços també de coordinació, de seguiment i de treballar plegats.
4: Correcte. Jo al principi us he dit, què és la protecció civil? I hem dit, som tots. Però aquest tot s'ha de coordinar. I aquest sentit té aquest pla. Es podrien dir la partitura de com he tocat perquè els diferents instruments de l'orquestra facin una música. Si cada un ho toca pel seu compte, no hi ha música, hi ha soroll. En aquest sentit, la partitura que és aquesta planificació i el director d'orquestra, en aquest sentit, podríem dir, és protecció civil, intentar un poc que tots siguin mateix en el mateix compàs.
2: No sé si vols afegir alguna cosa més.
3: No, jo crec que Javier ho ha dit tot respecte al tema del DUPROCIM. Al final, per fer una mica un verosímil, és com si fos un pla d'autoprotecció, però de tota la ciutat. És la manera d'organitzar-se, com que si fos un acte, pues és un municipi de 70.000 habitants, ja, una mica més.
2: Sí, Déu-n'hi-do. O sigui, també ens veiem això, no? Que cada cop més la població va augmentant i que llavors doncs hem d'anar molt més coordinats. També m'agradaria saber, que suposo que molta més gent té interès en saber com s'informa a la població en casos d'emergència.
3: Sí. Bueno, nosaltres el primer que fem, posant l'exemple d'una prealerta o d'una activació de plan alerta per un risc meteorològic, és a dir, que tenim una previsió, nosaltres automàticament el que fem és fer un comunicat, bé de prealerta o bé d'activació de pla, i ho difonem a nivell intern de l'Ajuntament a les diferents àrees que tenim, no? Doncs, pues, com poden ser els serveis territorials, on estan brigada, on estan els serveis ambientals, Jarfels, també la direcció del pla de protecció civil, que pues, són alcaldes, regidors implicats, el Departament de Premsa i Comunicació. I perquè arribi a la ciutadania és molt important aquest departament de comunicació de l'Ajuntament, perquè són els que gestionen les xarxes socials, el portal web i bueno, els altres mitjans de comunicació amb la ciutadania, no?
2: Doncs amb aquesta entrevista acabem amb la intervenció de Javier Delgado, on ja hem entès una mica, no?, com funciona protecció civil, com és la seva tasca. I realment, doncs, tota la importància que se li està donant ara mateix davant les darreres emergències. Us acomiadem als dos tècnics, a Javier Delgado i Joan Álvarez, per estar aquí amb nosaltres en aquesta entrevista. Moltes gràcies per venir a Ràdio Castelldefels.
4: Moltes gràcies a vosaltres i donar-nos aquesta oportunitat, brindar-nos aquesta oportunitat de nos a conèixer i de poder contactar-te a la ciutadania.
3: Moltes gràcies, perquè bueno, espero que tornem aquí de manera recurrent una mica a informar la ciutadania, sobre en especial en aquests casos que hi hagi previsions de risc, pues, per intentar arribar al màxim nombre de persones possible. Així que fer una tasca molt important. Moltes gràcies.
1: A fons.
5: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
6: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
7: El 98.0 de la freqüència modulada.
6: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Les persones lliures mai podran entendre el que els llibres signifiquen pels que vivim tancats. Amb aquesta cita d'Anna Frank comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Hola, Mireia.
1: Hola, Misha.
0: Hola, Carla.
2: Hola.
0: I hola, Nacho.
3: Hola.
0: Ben tornat.
2: Sí.
0: Per fi et tornem a tenir aquí amb nosaltres. I per què hem començat amb aquesta cita de tot un clàssic de la literatura com és el diari d'Anna Frank? Doncs perquè avui, precisament, parlarem de clàssics i hem preparat un joc molt divertit. Ara feia temps que no el fèiem.
2: Sí.
0: També relacionat amb llibres clàssics o amb cites mítiques de llibres. Així que tinc moltes ganes de començar. Esteu preparats, preparades?
2: Sí.
3: Igual,
2: sí.
3: Anna Frank té una mica com de sentit amb el que diré, amb el que diré jo. Oh. Així que...
0: Ostres! Així m'agrada. Bon clickbait. Bon ganxo, Nacho. Sí, sí. Doncs ara sí, comencem. Experts clàssics.

0: Efectivament, recomanarem llibres clàssics, però de tota mena, clàssics moderns, clàssics atemporals, clàssics de la literatura infantil i juvenil, de tota mena. Així que, Carla, vols començar?
1: Vale.
0: Venga.
1: A ver, yo vengo a proponer, bueno, a recomendar un clásico que lo tengo pendiente, pero que tengo muchísimas ganas de empezar, pero es que ahora me estoy leyendo, esto no es el clásico, ¿vale? Pero es que me estoy leyendo Tan poca vida.
0: Ah, ¡wow! ¡15 años tocho!
1: Por eso, cuando me la acabe ya, seguiré con los demás pendientes.
0: Home, podríem dir que el de Tan poca vida va camí de convertir-se també en un clàssic, modern.
1: Para mí lo es, porque no hay persona... Bueno, igual aquí sí, pero no hay persona que conozca y que haya hablado del libro que no lo conozca. O que no haya tenido a alguien que se lo haya mencionado o lo haya leído. Pero bueno, el que iba a recomendar...
0: No ens anem per les branques.
1: Es el de 1984, de George Orwell.
0: ¡Ostres! Doncs mira, és el que anava a comentar jo.
1: ¿En serio?
2: Potser hauríem de fer alguna reunió abans de...
1: Sí, no?
0: No, però m'encanta perquè tu és el que vols llegir i jo ja m'he llegit, per tant, et diré si val la pena. No?
2: Sí, sí.
0: Vale. Per què el vols llegir, Carla?
1: Yo lo quiero leer porque quiero ver hasta qué punto de forma así como... que se percibe y no, realmente estamos tan controlados como se ve en esa realidad distópica. A ver, en realidad sí lo estamos. Pero quiero saber hasta qué punto de verdad lo refleja en el libro de que estamos tan controlados y vigilados y no hay apenas nada de libertad. Ahora, aquí tampoco, solo que no se percibe porque... Es que no me sale la palabra, pero está como en el inconsciente.
0: Ok. Sí, sí, és de forma subconscient.
1: Exacto,
0: vaja.
1: Sí.
0: A veure, la Mireia també s'ha llegit?
2: Sí, la veritat és que me'l vaig llegir, jo crec que amb, no sé, 15 anys o 17 o així, i em va encantar, i és un llibre del que tinc pendent fer una relectura, perquè de fet fa no gaire vam fer una cosa aquí molt xula a la Biblioteca Schlafels, que era com una batalla o lluita entre dos llibres, en aquest cas eren dos distopies, que era una 1984 i l'altra Un món feliç d'Adolf Huxley. I va ser guapíssim, perquè clar, si ja t'havies llegit un... llegir-te l'altre, que jo en aquell cas no m'havia llegit el d'Un món feliç encara, jo crec que si tinguessin un fill seria l'actualitat, no? És a dir, si t'estàs llegint o vols llegir-te 1984 per comprovar aquesta part distòpica com està de present avui dia, doncs jo crec que entre els dos fan un híbrid molt, molt, molt adient, perquè en alguns països sí que és molt 1984, potser en les dictadures comunistes més del tipus Corea del Nord i tal... Però aquí, a Occident, jo crec que és una mica més tirant a Un món feliç. I aquí no era el clàssic que anava a recomanar, però ha vingut molt bé per la falca.
0: Estem molt distòpics avui. Sí. Doncs jo el vaig llegir fa poc aquest any i he de dir que sí, tu llegeixes i dius, mare meva, algunes reflexions, la filosofia... Són molt actuals, malauradament són molt actuals. Veus certs comportaments que dius, uau, és que està passant, és que aquest home era un visionari, ja veia per on anaven els trets. A mi el que em va colpir més és la idea de què és veritat, no? Estem en l'època de la postveritat, no? I d'alguna manera, sense ell, sense que l'Orwell sapigués que eren les fake news, doncs parla d'això, sí. No? De com són capaços de reescriure el passat només perquè moltes persones diuen que una cosa és certa o ha passat, no? Llavors, uau.
2: Sí, el concepte de la neollengua és el que penso que és també el més actual i més vigent. Sí.
1: És un llibre que llegeix, en plan, se lee fácil o és tenso?
0: A veure...
1: És que això a mi me tira... O sea, me encanta el tema i la filosofia i que sea tan, tan tal hacia el tema, però...
0: Ui, a veure...
1: És denso...
0: Jo per mi se'm va fer una mica dens perquè és un llibre lent. No és un llibre on hi hagi molta trama.
1: Vale.
0: Vull dir, no comença a passar l'acció fins més enllà de la meitat del llibre, per dir-ho d'alguna manera.
1: Ostres!
0: Sí, vale. Perquè tot és com introducció de com ell viu, la pressió que sent, etc, com és aquest món... Llavors, és una història lenta de personatges, amb molt monòleg intern, no? És lent. A mi, dic, em va costar una mica també perquè el cap a la meitat del llibre té com... incrusta com un assaig a dintre del llibre, aquí se'm va fer molt pesat, la veritat, perquè és com una mica redundant, però en general no és pesat, vull dir, fa servir un llenguatge bastant àgil, bastant planer, però és això, és un llibre lent i sobretot és un llibre depriment. O sigui, tu acabes aquest llibre i penses, i perds una mica la fe en la humanitat. Jo t'aviso, Carla, perquè...
1: Vale. Bueno, yo ya es que la he perdido, lo siento.
0: O sigui, és molt fosc però, i la part final la vaig haver de llegir per sobre perquè hi ha escenes bastant fosques.
2: Sí, al final és una mica encoixant. Sí. A mi se'm va fer més ràpid, o sigui, no el recordo com ultradens, perquè el llenguatge és molt planer, però jo crec que és una mica, si t'enganxa la part d'aquest com world building, de el que deia la Misha, d'explicar com està funcionant tot, no? Com ho tenen muntat, si això t'enganxa, no et costarà. Si et costa una mica més perquè no és el teu, pues, però jo crec que t'agradarà.
1: És que a mi el concepte de Gran Hermano m'encanta.
2: Sí, crec que t'agradarà.
1: M'encanta.
0: I anava a dir, anem a sortir dels llibres depriments, però el Nacho té una recomanació també.
2: Avui no remuntarem, nois?
3: No.
0: Molt necessari, però depriment. Quin llibre és, Nacho?
3: Bueno, jo porto avui El niño del pijama de rayas.
1: Madre mía.
0: De John Boyne.
1: Madre mía.
0: Wow.
3: Un vaso entero podría llenar de lágrimas.
0: Sí, confirmo.
3: Bueno, este libro lo que te explica es un niño llamado Bruno que vive pues en la Segunda Guerra Mundial, en el momento este del Holocausto, uh-huh. y más o menos te explica que el padre es parte de los nazis y que se tienen que mudar a un sitio más cercano a un centro de concentración. Uh-huh. Claro, el niño en ese momento vivía en una casa de, según se dice en el libro, 3-4 pisos, donde tenía un montón de amigos, un montón de esto, y de repente tener que irse a un lugar pues así como oscuro. Resulta que los dos niños, o sea, él tiene una hermana que se llama Gretel, que tampoco le habla mucho. Pero que entre los dos ven por la ventana pues lo que es el campo de concentración, pues creyendo que es como una ciudad externa. Pues resulta que conoce a Samuel un día que él estaba haciendo de explorador por las afueras de la casa. Conoce a Samuel, un niño judío, que bueno, que la historia ya lo podéis predecir, pero bueno, que es muy triste.
0: Sí, spoiler, acaba mal, però sí, diguéssim que ell no és conscient, no, de tot l'horror que estan visquent i comença, es fa amic d'aquest nen de la forma més, com haurien de ser totes les amistats, no? Sí. Sense prejudicis i d'una forma molt bonica.
3: Hay una parte que es como muy significativa, que es cuando a Samuel...
1: ¿Spoiler?
3: No.
1: Vale.
3: Cuando a Samuel lo llama un soldado y no lo encontraba, y cuando vuelve llega todo ensangrentado, moratoneado, porque y el niño pues no sabe aún qué está haciendo mal, y el amigo Bruno tampoco tiene como el pensamiento de decir por qué le están haciendo eso. O sea, ellos están pensando que serán sus padres, que le habrán castigado o algo, pero ellos al ser pequeños pues aún no tienen la mentalidad de decir, son de otro tipo de personas, no hay que juntarse con ellos.
0: ¿Tú a quina edat per quina edat el recomanaries, Nacho?
3: A ver, yo lo leí este año pues porque la película ya la había visto, que la película también es muy bonita. Yo lo empecé a leer este año. Bueno, bonita.
0: Emotiva.
3: Sí, bonita en el sentido de que está muy bien hecha en cuanto al libro.
2: A mi em va semblar ensucrada, perdoneu-me.
1: El que?
0: Jo no me'n recordo ja de la pel·lícula.
2: Que em va semblar fins i tot un punt nyonya, la pel·li.
1: Nyonya?
2: El llibre no l'he llegit, però la pel·li em va semblar com... Potser com que ho dulcificava molt, perquè com que en el punt de vista des dels nens, que és molt innocent,
1: vale.
2: Clar, no retractava tota la cruesa que té realment això, però sí. Bueno, també és la gràcia, no?
3: Eso es verdad que...
1: O al revés, la podria intensificar.
2: Des bueno, pel contrast, de... no?
0: En fi,
2: no? Sí, sí,
3: sí.
0: No, tranquil, però...
3: No, però és que és verdad. Y pues eso, que es muy triste la película también, y para las edades que lo recomendaría serían, no sé, para... Si estáis empezando a dar... Si se está empezando a dar la Segunda Guerra Mundial o ya se ha empezado a dar y la gente pues ya tiene conciencia de lo mal que se pasaba ahí porque era horrible eso, pues ya está.
0: Ok, doncs...
3: Lo recomendaría para, no sé, 13, 14, 15 años.
0: Perfecte.
3: Depende de la mentalidad.
0: 100%. Prenem nota, un clàssic, efectivament, que tothom hauria de llegir. Mireia, quin llibre ens portes? No sé si vols portar algun. Portes algun? Ui, si veig que tens dos sobre la taula.
1: Sí, en físico, chicos, en físico. Esto es otro nivel.
2: Sí, home, jo porto físics. Doncs mira, porto també un clàssic més...
1: Ai, composites.
2: Home, clar, és que jo, quan m'agrada un llibre, doncs poso posits en les frases... és un clàssic modern, que és Carol, de Patricia Highsmith.
0: El tinc pendent.
2: Sí, doncs... Aviam, no sé si remuntarem al tema de llibres depriments, però... No, jo crec que és un llibre que, pel context que va ser escrit, clar, és una història als anys 50, on una noia jove, d'uns 20 i pocs anys, la Cerés, que és artista, així una mica bohèmia, doncs està treballant en uns grans magatzems per la campanya de Nadal. Aleshores es troba, coneix a una dona increïble, guapíssima, que es veu que té pasta, no? amb unes tiles, la van posar a la Kate Blanchett, a l'adaptació, i realment és dels pocs llibres on me n'alegro que a l'etapa estigui la foto de la pel·lícula, perquè és tan divina aquesta dona que li fa justícia. Aleshores, li ajuda a buscar un regal per la seva filla. A partir d'aquí, començaran una relació, en principi d'amistat, després passaran cosetes, però clar, aquesta dona està, la Carol, en procés de divorci del seu exmarit. Penseu que estem als anys 50...
1: Això digo jo, en els anys 50.
2: Sí, clar, als Estats Units sí que es podien divorciar. Però, què passa? Ja era complicat, potser, el paper de la dona en un divorci, doncs, si tenia una relació paral·lela amb una noia jove...
1: No, jo crec que era complicat el paper de la mujer en si.
0: Però tinc entès que aquest va ser com un dels primers llibres LGTBQ+, que tenen un final feliç.
2: Sí, aviam, no és un final on es casaran i podran tenir més fills i adoptar un Golden Retriever i tenir una hipoteca, o sigui, això tampoc us imagineu, perquè no passarà. Però, clar, és un clàssic modern perquè trenca la inèrcia de que totes les històries de la LGBTIQ+, que sempre acabaven, com el Rosari de l'Aurora, amb un suïcidi o amb un mort o amb... Bueno,
0: drama.
2: Amb drames, no acaba tan malament. Òbviament no és super idíl·lic i no és super perfecta, però bé. I una de les coses que també recomano a nivell de narrativament és perquè és el format... La Patricia Highsmith havia escrit molts thrillers. El talent de Mr. Ripley, Desconeguts en un tren. Doncs clar, en aquest cas el format és una mica road movie i thriller. O sigui, té una manera d'estar escrit que enganxa bastant. I clar, com que estem a 4 dies del mes de l'orgull, doncs he pensat, mira, un clàssic modern per anar escalfant motors i perquè, bueno, com que no sortim de les distopies i les depressions i tal, doncs mira, potser cal recordar que aquestes històries encara passen a molts països, a molts llocs i bueno, que no estem tan lluny, no?, de viure com es vivia aquí.
3: Jo he tingut una idea que no sé, te la comentaré, però per a les gravacions de juny alguna dedicar-la només a llibres LGTBIQ+.
0: Em sembla perfecte, Nacho, prenem nota. I apuntem també totes les recomanacions. Fantàstic, El noi del pijama de ratlles, 1984, Carol. Carla, ja ens diràs què et sembla 1984 quan te'l llegeixis.
1: Quan acabe tan poca vida i a ver cuál escojo entre todos los demás.
0: Exacte.
1: Porque está en 1984, pero es que hay 15 más.
2: Sí.
1: ¿Sabes? Entonces, pues si cae, pues cae.
0: Molt bé, doncs atenció, perquè fem una petita pausa musical i tornem de seguida aquí al Club dels Experts i escoltarem una cançó de Pink Floyd, Pigs. Sí. I per què l'hem seleccionada, aquesta, Carla?
1: Pues porque, bueno, la canción de Pigs está dentro del álbum de Animals de Pink Floyd y hace referencia al...
0: ¿Cómo es? Rebelió a la granja.
1: A la de George
0: Orwell, exacte. Seguim amb la temàtica. Us deixem amb Pigs i tornem de seguida.

0: Acabeu d'escoltar Pics de Pink Floyd. I tornem aquí al Club dels Experts perquè arriba l'hora de jugar. Què farem avui, Mireia, en aquest joc?
1: Doncs escollirem una frase d'una novel·la que sigui més o menys reconeguda per tothom i la posarem a alguna aplicació tipus WhatsApp, tipus bloc de notes i aviam què surt amb el text predictiu.
0: Exacte, com canvia la història al nostre chat.
2: Sí. És com agafar un vídeo normal de la IA, d'una persona real i posar-lo a la IA, que és de ser, que se da la vuelta a todo.
0: Exacte. Molt bé, doncs qui està més preparat?
3: Jo.
0: Doncs vinga, Carla, comença, dispara.
3: Vale.
0: Quina cita has escollit?
3: Vale. La segunda estrella a la derecha y todo.
0: Ah. Oh, recta.
3: No, no lo sé.
0: Bueno, te
3: que me va a decir.
0: Vale, esto es una cita de Peter Pan, efectivamente.
3: Exacto. Mira, a ver, la segunda estrella a la derecha y todo recto hasta mañana y pasado. Ay, algo no te hagas caso.
0: Això s'ha tornat amb un llibre d'autoajuda, eh?
3: Sí. Se nota, no? Que mis chats...
1: Home, clarament, o sea... aquí al pobre Peter Pan li calia autoajuda molt gran,
2: sí.
1: Eh?
2: Mi mama, sí. Mi madre una vegada, la meva mare una vegada em va castigar perquè m'havien donat el telèfon per primera vegada i vaig posar a escriure coses amb l'auto...
0: Sí,
2: amb l'autoparaula, sí. I sortien coses super rares i la mare em deia... I la mare em deia, Nacho, estàs bien? Què te passa?
0: Mare meva. Doncs ja ho veieu, que heu d'anar amb cura a l'hora de fer servir l'autocompletat. Veig que en aquest cas jo crec que es perdrien, la Wendy i companyia es perdrien, els
3: bueno,
0: germans.
3: Bueno, jo crec que ja estan perdidos mentalment.
0: Sí. I encara més mentalment, exacte. M'encanta. Molt bé, Mireia, quina cita ens portes?
1: Doncs jo continuo aquí l'orwellianisme perquè...
3: No salimos, o sea, no salimos. Però per què hay que salir? Claro, és que és una pregunta.
1: Sí, sí, hauríem de fer també un episodi especial d'histopies.
3: M'encantaria, Divergent, sí. Oh, que maravilla.
0: Doncs mira, prenem nota també.
1: Doncs jo havia escollit la frase "Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros".
3: M'encanta.
0: A més, en sintonia amb la cançó que acabem d'escoltar.
1: Exactament.
3: Sí, és que no... aquí està tot pensat.
1: Sí, sí, no ho hem planificat realment i hi ha hagut una sincronia bastant increïble. Aviam, tots els animals són iguals, però alguns animals són més peligrosos que los humanos.
3: Hòstia! Escúchame, es buenísima, ¿eh?
2: Oye, pero se nos están revelando.
0: A ver, ¿y cómo continuaría?
1: Y... Ay, se ha quedado en blanco. Ah, vale. Son más peligrosos que los humanos y los seres más pequeños que pueden sobrevivir a los efectos de las vacunas.
0: Diguem, aquest no és un programa antivacunes ni res de l'estil. Però sí, s'ha quedat molt distòpic.
2: Jo...
3: M'ha encantat, és mi favorita hasta el moment.
0: A veure, digues, Nacho.
2: Jo me pongo a reír más aquí que en toda la semana entera.
0: Mare meva, sí. Com els animals de la granja, tan amistosos i tal, de cop i volta s'han convertit en cocodrils i tigres, i, no? I escorpions i sí, coses sí. Així.
2: I en persones pequeñas que sobreviven a les vacunes.
0: En seres pequeños.
1: Sí, seres pequeños. No s'especifica.
0: Esperem que no siguin els virus els que sobreviuen a les vacunes.
2: El entavirus sí, este nuevo, sisplau,
1: no,
2: peligro.
1: Ara mateix, mentre gravem, tenim aquí una de les pantalles a la ràdio de l'antavirus i les...
3: Bueno, podemos entrar en este tema.
1: Cosorro.
0: Exacte. Doncs vinga, vaig... Mira, jo seguint amb la dinàmica, ja que jo avui he parlat de 1984, he començat a voler escollir la primera línia d'aquesta novel·la.
1: Estem orwellians o no estem orwellians?
0: 100%. Que és... Era un dia d'abril fred i lluminós i els rellotges tocaven les 13. Anem a veure com ho canvia l'autocompletat, no? Era un dia... d'abril fred i lluminós i els rellotges tocaven de la seva vida.
3: Ah, muy bien.
0: I la teva resposta aquesta tarda a la llibreria, come to the book for me.
1: Aquí
0: s'ha notat la influència Misha,
2: s'ha notat l'autocompletat de la Misha és bilingüe. Sí.
0: Perquè jo crec que anava a la llibreria Com In, sí, que és una llibreria on dinamitzo un club de lectura, llavors ja m'ha canviat d'idioma i tot. O sigui, això que els rellotges tocaven de la seva vida. I la teva resposta aquesta tarda a la llibreria Come to the Book for Me. En fi, s'ha tornat molt literari tot això.
2: Ui.
3: Però m'ha encantat com cada autocompletado le hemos dado como nuestra esencia, ¿sabes? Sí, sí, sí. No sé si es algo bueno o algo malo, creo que es más lo segundo, pero... Bien.
2: Ostras, oye, es verdad, o sea, si se parece tanto será porque el teléfono sabe cosas que nosotros capaz que ni nos acordamos.
3: Mm-hmm. George Orwell, para reflexionar. Gran Hermano, 1984.
0: 100%. Molt bé, doncs, repte superat. No sé com serien aquests llibres si els continués escrivint l'autocompletat dels nostres mòbils. Probablement no gaire bo.
3: Necessitaríem un diccionari a part per entendre-lo. O sea, entendemos el concepte, però com que les paraules no estan bien puestas en les oracions, ¿sabes?
0: Molt bé, doncs, Nacho, Carla, Mireia, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: I ens escoltem la setmana que ve aquí al Club dels Experts.
2: Adéu. Adéu.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: No et perdis el Club dels Experts. L'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
4: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist que fan vaga els autobusos?
2: Què dius? No ho sabia.
1: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
2: Doncs, uf, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
0: A Punt de Sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels i per internet.
5: Producido y presentado por Diego González.
4: La historia de la música con sus estilos, compositores, grupos y artistas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Duré una flor, que és un pensament per a tu, amb records de la carícia dels vents que junts sentíem. Que bonic, no? Ens dona la música uns tocs de melangia que va agafant força i va afavorint els sons amb una tornada molt, molt melodiosa. El pensament i por bo.
1: Si quan mires la mar tons ulls brillen,

Aquí teniu ara, amics meus, l'acordeó del grup Peix Fregit, sonant ben fort en aquesta dolça manera que es diu Dels teus ulls una mirada. La teva mirada encén una flama en el meu cor. La meva vida ja és un cruel turment i vaig morint d'enyorament. Jo t'aniré contemplant en cada estel, a les nits, des de la barca. Veig en aquesta mirada clara i serena uns ulls melancòlics i plens de somnis un tant llunyans. Dels teus ulls, una mirada amb Peix Fregit.

Anem ara amb el grup Mar i Vent a cercar una sirena. L'havanera es diu La sirena i la lluna. La lletra és d'en Carles Casanovas i la música del mestre Bastants. Un vell mariner explica la història d'una noia amb cua de peix que amb lluna plena i a mitjanit surt entre les roques quan tot és dormit. Una nit de lluna plena, la llum de la lluna la il·lumina amb rajos de plata, mentre ella s'esmunya entre les ones. És una història ben tèrbola, no trobeu? La sirena i la lluna, amb el grup Mar i Vent.

La propera s'anomena A la sombra d'un palmar. Qui vol acompanyar a una jove que viu sola sota una palmera? Té una boca de coral i per ulls dues estrelles. Ella té un desig de companyia que l'està agullonant, però no en té una altra que revolir-se en la seva palmera. Li anem a fer companyia? Ens la canta el grup Arborada, A la sombra d'un palmar.

Amb lletra de Guillermina Aremburu i música de Maria Teresa Vera, escoltarem ara un bolero habanera preciós que ens canta el grup Por Vell. Què t'importa que t'estimi si tu ja no em vols? No cal recordar els amors que hi han passat. Si tu m'estimessis com 20 anys enrere, si les coses que un vol es fessin realitat... Bueno, veiem aquí una melangia calmosa, llunyana, resignada i molt plena de silencis. Por Vell, amb 20 anys.

El duet La Taverna tanca avui la programació, tot interpretant l'havanera Mirada Blava. Lletra i música és de Ferran García. Ella és sola a les roques, mirant la mar, sola a l'espigó, amb uns aires melancòlics i la seva mirada blava i els ulls plens de llàgrimes perdudes. Allà, a l'horitzó, estava plorant a raig, a llàgrima viva. Els ulls li coien. Amigues i amics, us espero la setmana vinent. Adeu i molta, molta salut. Cuideu-vos. Us deixo amb Mirada Blava i amb el duet La Taverna.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dijous 21 de maig. Fem primer un repàs als principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Castelldefels acull l'Assemblea General de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima amb l'alcalde Manuel Reyes com a nou president. La ciutat reuneix aquesta tarda i demà representants de més de 370 municipis de tot l'Estat per abordar estratègies d'adaptació al canvi climàtic, transició energètica i sostenibilitat urbana. Recte final de les jornades de la gent gran amb alta participació a totes les activitats. Les 44enes jornades de la gent gran continuen fins aquest diumenge després de viure ahir el seu gran acte central, una trobada emotiva amb música en directe, berenar per 1.200 persones i reconeixement a les parelles que celebren 50 anys de casats. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària. Es tracta d'un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorar-ne la coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. I una vegada repassats aquests tres principals temes informatius, comencem l'informatiu. La ciutat acull aquesta tarda i demà la 18a Assemblea General de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, una trobada que reuneix representants municipals de tot l'Estat per abordar polítiques locals contra el canvi climàtic. Durant aquestes jornades, l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, assumirà la presidència de la xarxa estatal impulsada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. El secretari general d'aquesta federació, FEMP, Luis Martínez Cicluna, ha explicat a Ràdio Castelldefels quin és el paper d'aquesta xarxa creada ara fa 20 anys.
1: Se creó hace ya 20 años, de hecho, mañana, el día 22, vamos a celebrar un encuentro precisamente para conmemorar estos 20 años. Se creó en el año 2005 y tiene como finalidad pues el ayudar a las entidades locales en todo lo relativo al cambio climático. El cambio climático es una realidad que supone riesgos para la población. Todos somos conscientes de que cada vez son más frecuentes y más intensas las olas de calor y, a su vez, el cambio climático también provoca alteraciones del clima en forma de incendios, en forma de sequía, en forma de inundaciones. Por lo tanto, lo que se trata es trabajar en red, que es el espíritu precisamente de esta red española de ciudades por el clima, para proporcionar documentos técnicos y apoyo técnico para que las entidades locales puedan trabajar y puedan adaptar sus entornos urbanos a este fenómeno del cambio climático.
0: La xarxa treballa especialment per ajudar els ajuntaments en matèria d'adaptació climàtica i transició energètica.
1: La Red Española de Ciudades por el Clima es una de las redes más importantes con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias. Efectivamente, son 371 entidades locales, 371 ayuntamientos los que conforman actualmente la red, pero lo más importante es que estos 371 ayuntamientos suponen una población de 33 millones de habitantes. Prácticamente el 70% de la población española, de la población de nuestro país, vive en ciudades que componen esta red del clima. Y esta red del clima trabaja para, como digo, para facilitar a los ayuntamientos que puedan adaptarse al cambio climático y también todo lo relativo a lo que es la transición energética. ¿Y qué hacemos? Pues de una parte se elaboran documentos técnicos. La Red del Clima colabora con la Oficina Española del Cambio Climático y en ese sentido elaboramos documentos técnicos.
0: Entre les eines que impulsa la xarxa hi ha guies tècniques i plans locals per afrontar els efectes del canvi climàtic.
1: Por ejemplo, se elaboran guías que permiten a los ayuntamientos conocer cómo incorporar avances en materia del cambio climático, de la eficiencia energética. Por ejemplo, hay una guía sobre el establecimiento de comunidades energéticas locales, o hay una guía sobre la aplicación precisamente del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que sabes que es el PNIEC, que es un plan estatal que lleva del 21 al año 2030. Y, en concreto, en la reunión que mantendrá hoy, que es la 18ª Asamblea General de la Red, se va a, en el plan de trabajo se va a contemplar la elaboración de una nueva guía precisamente para facilitar la aprobación de planes locales en supuestos de inundaciones o la aplicación de la guía recientemente aprobada sobre incendios en la interfaz urbana forestal. Y también se van a seguir avanzando en la elaboración de planes locales para afrontar altas temperaturas, que incluyen la figura de los refugios climáticos. Por lo tanto, esta red supone un apoyo importante para que los ayuntamientos vayan adaptando su realidad a las circunstancias indeseables del cambio climático y, por tanto, trabajando para el bienestar y la seguridad de nuestra población.
0: La jornada d'aquesta tarda es celebra al Castell i se centra en l'Assemblea General de la Xarxa i en l'aprovació del nou pla de treball pels pròxims anys.
1: En lo que es esta tarde, que como digo es la 18ª Asamblea General, ahí lo que se va a hacer por parte de del conjunto de municipios que conforman la red, se van a aprobar los planes de trabajo correspondientes al 2026-2027, donde se contemplan estas guías que te he comentado, la relativa a inundaciones, la relativa a incendios. Se va a aprobar también a programar la elaboración de una nueva guía sobre los riesgos de sequía y una cuestión importante también, se va a acordar la convocatoria del 11º premio de buenas prácticas en materia de clima. Estos son premios que se establecen con carácter bianual, con cinco categorías: movilidad sostenible, economía circular, transición energética, adaptación al cambio climático y una quinta categoría relativa a la sensibilización y concienciación pública. Eso es la carga de trabajo que tiene planteada la 18ª Asamblea de hoy.
0: Demà la trobada servirà també per commemorar els 20 anys de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima.
1: Se va a celebrar también en Castelldefels el encuentro con motivo de los 20 años de Acción Climática. Ese encuentro va a contar con la intervención de dos anteriores presidentes de esta red y va a contar también con, por supuesto, la intervención del nuevo presidente de la red, Manu Reyes, que toma posesión del cargo con ocasión de esta asamblea y de este encuentro. También va a intervenir el vicepresidente primero, que es el alcalde de Rota, y después se van a hacer dos mesas en relación precisamente con la adaptación de las ciudades al cambio climático. Por lo tanto, bueno, es una agenda de trabajo, la de hoy y la de mañana, muy intensa, y estoy seguro que este encuentro que vamos a celebrar en Castelldefels pues va a marcar un hito dentro de lo que es la actividad de esta potente red con que cuenta la Federación Española de Municipios y Provincias en el ámbito del cambio climático.
0: Aquesta jornada commemorativa tindrà lloc al Castell de Castelldefels i servirà també per fer oficial l'inici de la presidència de Manu Reyes al capdavant de la Xarxa Estatal de Municipis pel Clima. Les jornades de la gent gran de Castelldefels entren en la seva recta final, s'allargaran fins aquest diumenge 24 de maig, amb activitats repartides en diferents espais del municipi i una participació que es manté elevada en pràcticament totes les propostes. Des de l'Ajuntament, el regidor de gent gran, Nico Cerpa, destaca el bon funcionament del programa i la implicació del conjunt d'entitats i serveis municipals que fan possible aquestes jornades.
2: Decirte que nosotros tenemos un colectivo muy implicado también. Yo creo que todo lo que podamos ir haciendo y todo lo que podamos ir consiguiendo en cuanto a este colectivo se lo merecen. Aquí no tenemos a Gent Gran, no tenemos a un colectivo de Gent Gran, sino que tenemos a Gran Gent, a grandes personas. Y yo creo que eso, desde el consistorio del equipo de gobierno, lo tenemos que valorar. Todo lo que hagamos por ello yo creo que es poco. Nosotros habitualmente hacemos las jornadas de la Gent Gran repartidas en dos semanas. Hemos empezado esta semana. Lo que sí te puedo decir es que todas las actividades están siendo un éxito.
0: El consistori subratlla que el programa es desenvolupa amb una elevada participació en pràcticament totes les activitats, que en molts casos arriben a omplir espais i aforaments previstos. Així també ho destaca en l'equip tècnic darrere de les jornades. Escoltem ara Efrem Huasqué, de l'àrea de Gent Gran.
3: Realmente todas las actividades han estado a full, tanto el teatro como hasta las habaneras que nos llovió, al final hizo buen día y acabamos teniendo todas las sillas llenas. Las 500 sillas que teníamos previstas estaban a reventar en las habaneras. También hay que decir, bueno, domingo fue un poco más flojo, pero porque coincidía con un mogollón de actos, entonces sí. Estaban como muy repartidos en todos los actos, pero también en el baile, tanto en el country como en las sevillanas, como los bailes en línea, bailes en salón, estaba mucha gente en la plaza.
0: Durant aquests dies, el programa combina activitats culturals, esportives i de salut, amb especial protagonisme dels espais Centre Cívic Frederic Mompou, la plaça de l'Església i el Teatre Plaza. Ahir, precisament, era el moment del gran acte central de celebració, la tarda de festa de la gent gran, que va començar a les 6 de la tarda, i que comptava amb el Parlament de les Autoritats i el lliurament de diversos records. El regidor de Gent Gran, Nico Zerpa, a qui teníem aquí als estudis de Ràdio Castelldefels el passat dilluns, també destacava la importancia de qué acta.
2: El miércoles quisiera recordar que tenemos la merienda el miércoles por la tarde, a las 7 de la tarde en concreto, tenemos la orquesta que habitualmente es la Bisbal, insisto, a las 7 de la tarde, donde hemos repartido 1.200 tickets ya. 1.200 tickets. Aquí nos encontramos también que siempre falta alguno, bueno, es la merienda típica. Entonces, quisiera remarcar que esa cantidad de personas no es el poder de convocatoria que tienen estas jornadas, pues es elevadísimo. Nosotros, y yo en este caso como responsable, pues estoy contento en lo siguiente.
0: 1.200 persones van gaudir del berenar multitudinari i en aquest acte també s'incloia un homenatge a les parelles que celebren les Noces d'Or 2026 i altres reconeixements. Així ho subratllava la monitora del programa Salut i Diversió per a la Gent Gran, Sílvia Soriano.
4: La verdad es que es el más emotivo, el más emocional. Reciben pues un homenaje a las personas que cumplen 50 años de casados, las bodas de oro. Este año creo que hay 7 más una boda de platino y además creo que va a ir también, falta confirmar, la persona de mayor edad a la plaza, porque es muy bonito, además viene una orquesta que es, la verdad es que hace una primera parte de un concierto lírico, hay un parón donde se reciben las bodas de oro, se hacen estos homenajes y luego pues hay una parte más bailable. Además, allí pues bueno, se recoge un pequeño obsequio, una merienda que hacemos, que ya lo hicimos desde hace unos años, que fue una merienda popular para todo el colectivo, y además pues bueno, pues reciben un regalo también de jornadas. Así que bueno, yo les animo a todo el mundo desde aquí que nos estén escuchando, que puedan venir a la plaza, si tienen ticket fenomenal, y si no también, que aparezcan y que se pongan a bailar con nosotros, que ahí estaremos todos para pasar un rato agradable.
0: En paral·lel, aquests dies també continuen desenvolupant-se activitats complementàries com tallers, cinema, sardanes o propostes a l'aire lliure que mantenen el ritme del programa fins a la seva cloenda. Aquest mateix matí ha tingut lloc un taller de musicoteràpia.
5: Era como una introducción explicar que es un poquito musicoterapia y sobre todo como la aplicamos con la gent gran, ¿no? La música sobre todo nos afecta a nivel emocional. Como, bueno, sobre todo la música que cada uno le gusta, evidentemente, te llega de una manera, bueno, quieras o no quieras, la música te llega, ¿no? Y eso permite que ahí podamos hacer otros trabajos. En la musicoterapia el enfoque sería, yo no intento que aprendan nada en concreto, sino que más bien lo enfoco para alguno de mis objetivos terapéuticos. Por ejemplo, yo trabajo con gente que tiene Alzheimer, pues claro, con ellos nos interesa trabajar mucho la atención, trabajar la memoria. No porque la vaya a desarrollar, pero sí para conservar. Y sobre todo con ellos, pues trabajar mucho, bueno, con todos los colectivos, la parte emocional. La música nos lleva como a fiesta, a diversión, también nos puede llevar muy para adentro y eso nos puede llevar a ayudar a eso, a acompañar a esta persona quizá en una parte emocional.
0: Aquest tipus de propostes formen part d'un enfocament més ampli que busca treballar aspectes emocionals, cognitius i de benestar a través de la música i la memòria. Les jornades continuaran demà amb noves activitats, en aquest cas esportives, a la plaça de les Palmeres a les 10, i arribaran al seu final aquest diumenge 24 de maig amb el tradicional ball de cloenda al Centre Cívic Frederic Mompou. L'Ajuntament posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària, un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorar-ne la coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. Aquest nou espai es configura com una finestreta única de suport a les associacions locals, amb l'objectiu de simplificar gestions, impulsar la formació i promoure la participació activa de la ciutadania en la vida comunitària. Segons ha explicat la responsable tècnica de Participació Ciutadana, l'oficina vol actuar com a eix central de suport integral a les entitats.
6: És un espai pensat per donar suport al teixit associatiu de la ciutat, a les nostres associacions locals. L'objectiu és enfortir aquest teixit i facilitar d'alguna manera aquesta participació activa en la vida comunitària. Tenim pensat que tingui dos grans potes, encara que alguna funció més. Una pota principal és el suport i l'acompanyament en tot el tema de procediments i tràmits, tan farragosos, no?, que fem des de les administracions, com per exemple doncs, el tràmit per demanar subvencions o per demanar els equipaments municipals. Per exemple, no? I tot aquest acompanyament en la documentació, els formularis que s'han d'emplenar, etc. També amb tot el tema de formacions. No? Anem oferint formacions des de diferents departaments, algunes són transversals, com per exemple constituir-se com a entitat. Doncs també aquest servei pretén centralitzar tota aquesta branca, així com assessoraments generals, no? Com emprendre un projecte, per exemple, que toqui diferents àrees, diferents departaments, o temes, per exemple, de comunicació, no? De com gestionar els canals que tenen les entitats o en col·laboració amb l'Ajuntament.
0: Aquest servei no només se centrarà en la gestió administrativa, sinó també en l'acompanyament a projectes associatius, la formació i la millora de la comunicació de les entitats amb l'Ajuntament. En paral·lel, una de les grans novetats és la integració del punt de voluntariat, que permetrà connectar persones interessades en fer voluntariat amb entitats del municipi i projectes comunitaris actius.
6: L'acompanyament amb tot el tema de l'oficina del voluntariat. Saps que tenim un punt de voluntariat a l'Ajuntament, que gestionem des del departament, doncs aquest serà una altra pota que agafarà aquest nou servei, no? I, per tant, des de fer la recepció del ciutadà o la ciutadana que vulgui apuntar-se en aquesta llista de voluntariat, com posar-lo en contacte també amb les entitats que tenim que volen agafar voluntariat, així com oferir formacions o impulsar d'altres iniciatives.
0: L'oficina també tindrà una funció d'acollida per a persones que vulguin crear una entitat des de zero, oferint assessorament inicial i acompanyament en totes les fases del procés.
6: També podria ser una persona que volgués constituir-se com a entitats i no sapigués ni per on començar, doncs aquest servei també seria la porta d'entrada per seure amb ella, explicar-li i fer-li l'acompanyament necessari. Al final la persona pot tenir voluntat, però això pot decaure en el camí, no? Sí. En tots els tràmits i procediments que tenim en les administracions públiques. Llavors, això és el que volem, no? Una persona que faci aquesta recepció, aquesta acollida integral, no? Sobretot el teixit associatiu, però també en aquella fase prèvia, no? Encara abans de constituir-se. I, per tant, si cal després acompanyar-lo, derivar-lo en un altre departament per una qüestió concreta, que sempre tinguin aquesta persona de referent, no? I que puguin trucar i que sigui àgil, fàcil i directe aquest acompanyament i no hagin d'anar donant, no?, toms pels diferents departaments, sí, en funció de l'equipament, si ho gestiona un departament o un altre.
0: Finalment, el nou servei també treballarà per millorar la coordinació interna entre departaments municipals i reduir la burocràcia, amb la voluntat de fer més àgil la relació entre entitats i administració. L'oficina s'ubicarà en diferents espais municipals, combinant presència a dependències tècniques i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per garantir accessibilitat i proximitat.
6: Estarà alguns dies en el Departament Tècnic, aquí a Giralda número 6, i d'altres a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Això ho hem d'acabar de definir quan s'incorpori la persona i en funció també de la disponibilitat que tenim a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, per també precisament donar més accessibilitat i facilitar també aquesta primera trobada.
0: La ciutat aposta per continuar avançant cap a un esport més respectuós, inclusiu i igualitari amb una nova formació adreçada a entrenadors i entrenadores dels clubs de la ciutat. La proposta porta per títol Igualtat a peu de pista. Escoltem la Paquita Cruz, regidora d'Esports, que ens explica de què tracta aquesta formació.
7: Tenim una pròxima formació d'entitats dintre del marc del Pla d'Igualtat de l'Esport. I és un cicle de formació que es diu Igualtat a peu de pista, com bé has dit, i està recollit, es farà perquè està recollit de la necessitat de les entitats. Es farà a càrrec de la Judit Solanes, que és investigadora i consultora en diversitat, equitat i inclusió, i supervisora de treballs de màsters i professora d'INEF, i bueno, és una persona molt professional. Està adreçat a totes les direccions tècniques, entrenadors i entitats de Castelldefels. La durada de cada sessió són 90 minuts. L'objectiu és dotar els equips d'eines per promoure la igualtat i el respecte dintre dels entrenaments, les competicions i els espais de convivència esportiva.
0: La proposta posa el focus en la participació de les direccions tècniques, considerades una peça clau per traslladar els aprenentatges a la resta de l'equip tècnic i generar canvis reals en el funcionament del dia a dia dels clubs. Des de l'Ajuntament destaquen que la iniciativa vol oferir un espai per compartir experiències, reflexionar sobre situacions habituals en l'àmbit esportiu i adquirir eines pràctiques per fomentar la igualtat dins i fora de la pista. Escoltem de nou la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
7: Hi ha tres tallers. El taller 1, que són entrenaments igualitaris, com fomenta el respecte des de la pista. L'objectiu és introduir petits canvis a la manera d'entrenar per afavorir la participació equitativa i el respecte. Aquest és el primer taller. El segon és el llenguatge i el lideratge dins de l'equip, millorar la comunicació de l'equip tècnic, o sigui, els entrenadors, per transmetre valors d'igualtat i confiança als esportistes per igual. I el tercer taller és el vestidor, les famílies, l'entorn i la clau per la convivència. Esto es gestionar l'espai del vestidor i la relació amb les famílies com a espais educatius i de valors. Totes aquests tallers es faran a la sala de conferències del SEM Can Roca i seran els dijous 7, 14 i 21 de maig, de 6 a 7 i mitja de la tarda. I totes les entitats que vulguin incloure aquests tallers a dintre de la seva, del seu programa de formació, doncs només s'han d'adreçar a la secció d'esports de l'Ajuntament i ho podrem fer.
0: Amb aquesta acció es busca continuar treballant perquè l'esport sigui un entorn més segur, inclusiu i respectuós per a tothom, independentment del gènere, l'edat o qualsevol altra circumstància. La formació s'emmarca en la voluntat de seguir transformant l'esport des de dins i fer equip entre clubs, entrenadors i responsables tècnics per avançar plegats cap a un model esportiu més igualitari. I l'àrea d'esports impulsa també una nova guia d'oferta esportiva inclusiva amb l'objectiu de facilitar a les famílies l'accés a activitats adaptades per a infants i joves amb diferents necessitats. Segons s'explica la regidora d'Esports i Salut, Paquita Cruz, la iniciativa neix de la necessitat de fer que l'esport inclusiu sigui una realitat i no només una declaració d'intencions. En aquest sentit, ha remarcat que perquè una entitat pugui considerar-se inclusiva, cal que disposi d'un programa específic i d'eines per atendre correctament aquests infants.
7: Tenim a Castelldefels una ciutat molt esportiva, Anna, ja ho saps, però també a vegades se'ns omple la boca de que tenim esports inclusius, però realment no és així. Perquè tu tinguis un esport, una entitat tingui un esport inclusiu, tu has de tindre, la base és tindre un programa inclusiu. Si no, és molt difícil. I a vegades és molt difícil també que la inclusió es pugui donar a terme en segons quin esport i en segons quina entitat, perquè tampoc estan preparats, això és veritat. I algunes pues, ho tenen en compte i altres pues, estan posant eines per fer-ho.
0: La nova guia vol actuar com un recurs de suport per a les famílies. Així, quan una família s'adreci al Departament d'Esports explicant les necessitats concretes del seu fill o filla, el servei podrà orientar-la cap a les entitats i activitats més adients. Escoltem de nou la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
7: Nosaltres volem oferir una guia d'oferta esportiva perquè els infants puguin anar a certes entitats o de Castelldefels que puguin oferir aquests esports. Llavors, és un document que pretén ser facilitador. O sigui, nosaltres el que volem ser és ser la secció d'esport facilitadora per a les famílies. És com una prescripció social, però esportiva. Nosaltres som els facilitadors. La família ve i ens diu, tinc un nen que necessita, o té aquesta edat, o té que reforçar, o té aquest tipus de problemàtica. Llavors, nosaltres tenim aquesta guia i l'adrecem a totes les entitats que tenim ara mateix dintre del programa, que s'han ofert perquè ja tenen i treballen aquest tipus de programa inclusiu, i oferir-ho.
0: Actualment formen part de la guia diverses entitats i clubs de la ciutat que ja disposen d'aquest tipus de programes. La guia també s'està adaptant perquè pugui ser utilitzada per l'equip d'assessorament psicopedagògic, amb l'objectiu que les escoles també puguin orientar les famílies sobre les opcions esportives inclusives disponibles a Castelldefels.
7: També ho hem ofert, s'està ajustant una mica per poder oferir-ho a l'EAP, que és l'equip d'assessorament psicopedagògic de l'Ajuntament de Castelldefels, perquè ells ho puguin oferir directament també a les escoles on treballen. I, bueno, tenim activitat aquàtica inclusiva, que és dintre del SEM, l'oferim nosaltres com a ajuntament, perquè no només per entitats, l'Ajuntament també està oferint activitats inclusives i si tot va bé i tot funciona bé, m'agradaria pues, oferir-ne més activitats. No només aquàtiques, sinó físiques. Ara mateix tenim un problema de pla d'usos, un problema d'espai, però quan tinguem més espai, perquè tindrem dos pavellons més, a mi m'agradaria agafar un trosset de pavelló de tant en tant com a ajuntament i poder oferir esport físic per a aquest tipus de persones.

I amb aquestes darreres notícies de l'àmbit d'esports hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem ara un repàs als titulars destacats de la jornada d'avui, dijous 21 de maig, a Castelldefels. El Castell acull aquesta tarda i demà l'Assemblea General de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima amb l'alcalde Manuel Reyes com a nou president. La ciutat reuneix avui i demà representants de més de 370 municipis de tot l'Estat per abordar estratègies d'adaptació al canvi climàtic, transició energètica i sostenibilitat urbana. Recte final de les jornades de la gent gran amb alta participació a totes les activitats. Les 44ènes jornades de la gent gran continuen fins aquest diumenge 24 de maig, després de viure ahir el seu gran acte central, una trobada emotiva amb música en directe, berenar multitudinari per 1.200 persones i reconeixement a les parelles que enguany celebren 50 anys de casats. I l'Ajuntament posarà en marxa una nova oficina d'entitats, voluntariat i participació comunitària. Es tracta d'un servei municipal que neix amb la voluntat d'enfortir el teixit associatiu de la ciutat, millorar-ne la coordinació i facilitar els tràmits i la relació entre entitats i administració. Amb aquest darrer recordatori dels titulars que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà divendres. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
5: Castelldefels avui.
6: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat.

0: Passada l'església amb la tarda de festa, aquest gran acte central de les 44enes jornades de la gent gran. Durant aquest acte central es va incloure ball, música d'orquestra, lliurament de records i aquest tradicional berenar que oferia 1.200 invitacions gratuïtes. I de cara a l'agenda del cap de setmana, l'Aplec de Bruguers uneix Castelldefels i Begues aquest diumenge en un acte organitzat conjuntament pels dos ajuntaments d'aquestes ciutats. L'ermita de Bruguers acull a partir de les 9 del matí una trobada que inclou cant coral, ball de bastons i cintes, gegants, castells, un dinar de germanor i la presència del drac Garigot. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més notícies. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get on rush. El magazine. I get on rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Fem ara un repàs ràpid a l'actualitat informativa més pròxima. Continuen les 44enes jornades de la gent gran amb més activitats fins aquest diumenge 24 de maig. Les activitats pel dia d'avui inclouen un taller de musicoteràpia a les 11 del matí al Centre Cívic Frederic Mompou. També està en marxa des de primera hora del matí l'excursió de la gent gran enguany a Empúria Brava. Demà, jornada esportiva a la platja a les 10 del matí a l'alçada de la plaça de les Palmeres i per la tarda una opció teatral amb principiantes a les 6 al Centre Cívic Frederic Mompou. Dissabte, concert vermut de Swing Cavaliers a les 12 al Centre Cívic Frederic Mompou i diumenge ja és el moment del comiat amb el ball de cloenda d'aquestes 44enes jornades, un ball temàtic a les 5 de la tarda, també al Centre Cívic Frederic Mompou. I tornen a la Guaita les càpsules formatives per a persones emprenedores. Estan obertes les inscripcions per a aquests nous cicles d'emprenedoria 2026 destinats a qualsevol persona amb una idea de negoci o projecte empresarial en fase inicial. Per inscriure's en les diferents seccions formatives, cal fer-ho adreçant-se a la Guaita presencialment o a través del telèfon 93 635 25 75. I a l'agenda mediambiental del cap de setmana arriba el 9è BioBlitz metropolità a Castelldefels. Per una banda, dissabte 23 de maig, la jugateca ambiental es durà a terme al Baixador i el diumenge 24 de maig arribarà el torn de la Pineda. Els dos espais tornen a acollir exploradors i exploradores per fer recompte de flora i fauna dels ecosistemes dunars. L'objectiu d'aquesta jornada de ciència ciutadana a parcs i platges metropolitans és potenciar la participació per fer censos de biodiversitat. I fins aquí el repàs informatiu a les notícies destacades d'aquesta hora. Tornarem en una hora amb més titulars. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.
0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Doncs precisament són amb nosaltres alumnat del nivell elemental 3, l'últim mòdul del nivell elemental que s'està realitzant al servei local de català. Nosaltres la professora d'aquest grup, Sarai Navarro. Molt
1: Hola,
0: bon dia.
1: Bon dia.
0: Explica'ns una mica quin és el nivell d'aquest grup i quina és la imatge de les persones que el conformen.
1: Bé, com has dit, aquest nivell és l'elemental 3, és l'últim del B1, del nivell B1. Tenim aquí, no és un grup gaire gros, ni gaire gran, està bé. Hi ha de molts nivells, hi ha gent que porta amb mi des del bàsic 1, pràcticament, hi ha gent que acaba d'arribar, però és un grup bastant ben avingut, i hi ha de gent de tot arreu, tant gent d'aquí com gent de fora, però tots ho fan molt bé.
0: Doncs parlem amb ells, justament, quant de temps fa que vius a Catalunya, el Jessica, que és una de les alumnes d'aquest grup?
2: Pues jo fa 20 anys que ja viu aquí a Barcelona, primer a Barcelona i després a Sant Boi de Llobregat, i la veritat que m'agrada molt. Me va molt bé per practicar el català i la veritat m'agrada molt practicar perquè a mi m'agrada aprendre idioma i per això un motiu que estic aquí en l'elemental 3 com Sarai.
0: Doncs Norma, una altra de les alumnes d'aquest grup, què és el que més t'agrada de viure aquí?
3: M'agrada tot. És molt bonic viure entre la muntanya i el mar. M'agrada el paisatge, el clima i l'amabilitat de la gent.
0: Serena, per què vas decidir aprendre català?
4: Molt bé, en principi vaig decidir aprendre català per ajudar les meves filles al col·le i després, bueno, per ajudar-la amb els deures, entendre millor les reunions que hi havia amb la professora. I després vaig decidir seguir amb el curs perquè m'ha agradat molt i també per entrar més en la societat de Catalunya.
0: Maribel, quina és la part més complicada? Parlar, entendre, escriure o pronunciar?
5: Per mi, escriure és el més complicat, perquè penso que canvia bastant del castellà i n'hi ha moltes coses a aprendre, com els accents, els pronoms febles, bueno, moltes coses. I per això és més complicat, el que més em costa.
0: Alexandra, on practiques el català fora de classe?
6: Jo practico el català a casa meva amb el meu fill, a la feina amb els companys i moltes vegades amb mis amics del curs de català.
0: I Simon, un altre dels estudiants d'aquest grup, parles català a la feina o amb els amics?
7: Hola, Anna.
0: Hola.
7: No, només tinc un amic català, però ell treballa massa i ens veiem molt poc. Però sí que tinc una intel·ligència artificial amb la qual parlo diari.
0: Molt bé. Doncs fem ara una petita pausa per rebre el segon grup de, com deien, aquest nivell elemental 3, l'últim mòdul del nivell elemental que estan cursant al Servei Local de Català.
8: Així som.
9: Així.
8: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: de Ràdio Castelldefels.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.